0: atenció.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Crec que en tota la història del Portes de Troia no havíem escoltat una cançó com aquesta. Alberto, ens has deixat bocabadats. Sí o no, Albert?
1: Brutal, brutal. Jo no m'ho esperava.
0: No m'ho esperava, no m'esperava. Però gens.
2: Molt bé.
3: Suposo que esteu esperant que expliqui el perquè d'aquesta cançó.
0: Home,
1: sisplau.
0: Nosaltres i tots els oients.
1: Com sempre.
3: Jo crec que és el moment d'obrir un concurs a xarxes per veure si els oients encerten el per què triaré la cançó que encara no he triat i que hem deixat l'espai en blanc fent veure que l'he posat.
1: Molt bé. Doncs esperant les respostes dels oients, comencem. Què ens trobarem en el programa avui, Alberto?
3: Bé, doncs, o sorpresa, en aquest segon capítol sobre... programa, no sé per què dic capítol, com si això fos Friends, saps? En aquest programa, segon programa de la història del matrimoni, ens trobarem, o sorpresa, la continuació del programa anterior sobre el tema. Avisem, ja ho he fet a la pregunta inicial, però que no serem completistes, aquest perfil completista de treure tots els platins.
0: Quin horror, eh? Jo ho era abans, això, eh?
3: Sí, tu, jo quan vas conèixer, tu eres super...
0: tots els RPG donant el botó de l'A, aviam si hi havia alguna cosa amagada.
3: Bueno,
0: perdó.
1: Totes les opcions de conversa, no?
0: Totes, per si hi havia alguna
3: totes
0: cosa.
3: Totes les missions secundàries.
0: Tot.
3: Bueno, el tema, no?, les formes, motius i evolució de l'esfera matrimonial a l'edat mitjana és enorme. Ha estat profundament estudiat, profundament debatut, respon també a dinàmiques canviants segons l'època i segons la zona, segons el moment, segons el grup social, segons la conjuntura històrica, i per tant farem una sort de pinzellada grossa de reflexions, grans moments, personatges importants, i deixarem en l'aire... Deixant l'aire és... Ja no dic, podria donar pel programa, dic, deixo en l'aire...
0: Molt bé, molt fi.
3: Retornar al tema en futurs programes, si calgués.
1: Per tant, Alberto, hi haurà futurs programes o no hi haurà futurs programes?
3: Doncs això ja no depèn de mi. Vull dir, a partir de la mitjana, el tema m'interessa relativament poc, és a dir, zero. A mi com és el matrimoni, en l'època moderna? Com és el matrimoni? En l'època contemporània... m'és exactament igual.
1: M'encanta que hi hagi aquesta pregunta al guió.
3: Sí, no, vull dir, perquè quedi clar, perquè a vegades els oients que diguin, és que no veus quan feu la continuació, quan continueu. Oberts a continuar? Per la meva banda, sí, sempre quan ho continuï un altre. Llavors, ara bé, si algú s'anima, Albert, Sergio, per mi guai.
0: No, bé.
3: Que feu un programa sobre història del matrimoni
1: és l'època
3: al Concili de Trento.
0: Ho deixarem en l'aire.
3: O si algú es vol postular, de cop i volta algú té una vida tan plena que es dedica a estudiar el matrimoni en el barroc i vol venir d'oient, doncs que ens contacti.
1: D'oient, de convidat.
3: De convidat, també.
1: Sí, perquè no el faràs tu.
3: Si ve algú d'expert a fer un programa del barroc i es queda callat escoltant-nos, no funcionarà.
1: No, perquè ningú no farà.
0: Val, on havíem deixat, Alberto, aquesta història del matrimoni, del programa anterior?
3: Bé, doncs, vam repassar una mica la història del matrimoni a la Roma imperial i com aquesta institució va anar guanyant en densitat de significats a mesura que la gent reflexionava sobre ella, no? Sobre els pensadors senatorials, els primers emperadors, els filòsofs estoics, les diverses ànimes del cristianisme inicial, no? Els rigoristes, els contemporanitzadors, fins a aturar-nos a l'arribada dels pobles germans, dels regnes germànics.
1: I què tindrà de nou tot aquest escenari?
3: Bé, doncs, bàsicament la qüestió durant els primers segles de l'edat mitjana, entre els intel·lectuals, juristes, eclesiàstics, serà precisament com s'havia de conjugar, i aquí és on ho havíem deixat el programa anterior, com s'havia de conjugar una institució romano-cristiana, com és el matrimoni, amb les pràctiques familiars i sexuals, germàniques i eslaves, que tenien una relació diferent amb el cos, amb el sexe, amb l'exclusivitat...
0: Clar, clergues ficant-se a la vida sexual dels poderosos. Això, com ho porten els reis germànics?
3: Clergues ficant-se a llocs sempre...
0: Malament.
3: Acaba malament. Doncs ja us podeu imaginar l'Albert que és de cau.
1: No.
0: Ha mirat al cel.
3: Ha mirat al cel com dient, passa per l'Albert. Ja ens coneixem i sé quan no estableixes contacte visual.
1: Estàs
3: molt vermell. Doncs ja us ho podeu imaginar.
1: Sempre estic vermell, Alberto.
3: Sí, és un repte. Doncs ja us ho podeu imaginar. No anirà gaire bé. La domesticació dels costums serà una lluita constant. Per exemple, aquest debat es donarà de manera molt intensa durant el regne merovingi, perquè més els reis merovingis passen a ser una mena com de reis sacerdots, reis germànics, l'atenció amb el cristianisme és molt xula. Penseu que clergues i vida sexual... són dues coses que d'entrada no tenen per què encaixar gairebé.
1: D'entrada no.
3: Hi haurà un canvi important en aquest tema a partir, sobretot, de l'extensió de la confessió privada, que és un invent dels monjos irlandesos que es donen en aquesta època, que s'instaurarà també a finals del regne merovingi al continent, i que capgirarà la relació de l'Església amb la intimitat.
0: Carai, no? Carai.
3: Abans, la confessió, en el cristianisme inicial, era un acte comunitari. Els pecats s'airejaven en públic, es posaven a disposició de la comunitat. Era una catarsis col·lectiva, no? Era una mena de redenció pública compartida dels pecats. Això feia que només poguessis penedir-te una vegada de cada cosa, perquè cada setmana estaves dient, escolteu tots, m'he tocat mucho. El cinquè dia ja, pues, els teus veïns et diuen, mira, xato, o sea, ja està.
0: Uf.
3: No? En canvi, quan la confessió és privada, permet que el cicle sigui com el León, infinit. Llavors, l'arribada dels confessors particulars dona a l'Església o permet a l'Església ficar una pota enorme en la intimitat sexual de l'aristocràcia europea.
0: Quines paraules has fet servir per explicar?
1: Sí, és que crec que ho estan fent absolutament.
0: És que, clar, els privilegiats que tenen Patreon, que ho poden veure a través del vídeo, clar, han vist l'Alberto fer el gest.
1: Una pota enorme!
0: Per favor. Bueno, que no sóc de cau, però, home...
1: Però ets esplai.
3: Això... és simplement quin Pokémon inicial tries. Si tries Bulbasaur o tries Squirtle.
1: Vale. Hi ha gent que... Bueno, és igual.
3: Què?
1: No, recordo el programa del Totencat. Ah, que gent que defensava Ratxo, gent que defensava Pikachu. Tu vas perdre, Sergi. T'hagués agradat, això.
3: Tenies coses importants que no podem...
1: T'hauràs d'escoltar el programa.
0: Sí, sí, sí.
3: Vinga.
1: Alberto, i com serà aquesta posada de pota enorme en la intimitat sexual?
3: Doncs hi haurà dos grans beneficis per l'Església amb la implantació de la confessió privada. Per una banda, permet conèixer a fons, no? Torno a insistir en el, a fons, la sexualitat germànica, no? Com quan les dones, sobretot, però també els homes, expliquen, no, les seves pràctiques sexuals en privat, tu pots saber que estàs, no? Perquè el que passa a l'interior d'un matrimoni, a no ser que t'ho expliquin, és difícil saber-ho, no? I per altra banda també permet educar i modelar les pràctiques considerades correctes, no? Aquesta confessió privada obre la porta a l'Església a inmiscuir-se a la sexualitat privada dels matrimonis, cosa que fins ara no havia passat, no? La moral, tu podia haver una retòrica sobre què és correcte o què no, però ningú anava a preguntar a tu a casa teva amb la teva dona què fas, no? A partir d'ara amb la confessió privada sí. Per tant, en aquest sentit hi haurà una derivada divertidíssima, com a mínim als meus ulls, o als ulls que si ho expliques
0: ho és, bé, ho és.
3: Podria ser que els panis, sí, has avançat el guió.
0: No.
3: Ah, vale. El món dels penitencials. Els penitencials són uns llibres eclesiàstics on es recull les penitències pels pecats, no? Quan tu confesses un pecat, pues et diuen, pues si tu has dit que t'has colat, ets una senyora gran, cristiana, i t'has colat a la cua del Carrefour, que això ho fan, a vegades els hi passa, que es despisten perquè la vida va massa ràpid i es colen, pues tu, això és un pecat, no? Perquè estàs... No sé quin pecat és, però segur que és un pecat. Pues tu confesses, pues ja, pues al penitencial, pues ja la llista, no? Per colar-te, puta vieja, per colar-te a la cua del supermercat, tres Ave Maria, vale? Aquests penitencials recullen, en mode de reprovació, totes les pràctiques sexuals desaconsellades per l'Església. De cop i volta, no? És un manual de les coses que no has de fer, però lo guai és que és un manual de les coses que feu i que no vull que feu.
1: Aquí hi ha xitxa, no, Alberto?
3: Sí, aquí hi ha tela. Doncs aquests penitencials aprofundeixen en temes inesperats, no? Per exemple, reflexionar sobre... No? En aquesta, imagineu-vos, tot això ve de reculls de regnes germànics, no? La cort dels merovingis o dels carolingis, tu estàs allà fent un llibre de penitències en les coses que t'han explicat. No? Quin ha de ser, per exemple? Quin és la postura de l'Església sobre el volum dels gemecs? Si tu crides molt quan folles amb la teva dona, estàs gaudint massa? I si... I és pecat? O si gemegues massa fluix, vol dir que no li estàs posant suficient interès al tema? Es pot practicar sexe oral? És permès dins del matrimoni fer coses no purament reproductives? Els merovingis explicaven que els clergues o les dones explicaven als clergues que la dona es posava sobre l'home i cavalcava en acte sexual allà com una bona amazona. Això és una postura sexual admesa per l'Església? La dona pot portar la direcció? Pot portar... ¿Puede montarse en tu velero? Mira, potser aquesta, posaria aquesta. Potser posaria aquesta cançó.
1: Hòstia.
3: La de quiero montarme en tu velero y ponerte yo el sombrero. O no, ja ho veuré. És com un exemple de... És un exercici de retrocontinuïtat. Llavors, quines postures són considerades correctes o cristianes i quines no? No? Fins a quin punt un dins del matrimoni s'ha de deixar portar per plaer o s'ha de contenir? No? Fixeu-vos, els penitencials obren la porta a que l'Església entri en una cambra que era totalment privada fins llavors.
0: Estem parlant de repressió sexual.
3: Bé, l'important aquí és que no ens hem de deixar enganyar per aquests penitencials. No? Que els clergues sancionessin tot això no vol dir que ningú els fes el més mínim cas més enllà de la teoria. No? Cal pensar, sense anar més lluny, en el fet que el matrimoni és encara, per sobre de tot, un acord privat entre parts, normalment entre famílies. En el món germànic, com havia estat en el món romà, com havia intentat canviar el món cristià, però no se n'havien sortit gaire, el matrimoni és un acord privat entre famílies. No? Per exemple, un detall que potser us peta el cap si no el coneixeu. Encara faltaran segles perquè es normalitzi que en una cerimònia matrimonial, no? Quan un amic teu es casa i et convida a la seva boda, ara ja no passa perquè els matrimonis són laics, no? Però el fet que hagi d'estar present un sacerdot, no? De que sigui un sacerdot que et casi. Tu pots ser, si tu ets cristià, la cerimònia eclesiàstica del matrimoni l'ha d'impartir un sacerdot. Doncs això no passarà. Encara estem bastant lluny, encara falten uns quants segles perquè els sacerdots oficiïn les bodes, perquè el matrimoni és un afer privat. No? Llavors l'Església pot dir el que vulgui sobre la pràctica sexual dins del matrimoni. No? Però els matrimonis i el que passa en el seu interior, especialment en aquest món dels regnes germànics inicials, encara és estrictament un assumpte laic.
2: Les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Rouco Varela, ¿cómo puede usted hablarnos sobre el sexo y el amor?
1: Temazo.
2: Temazo, sí.
3: Avui t'estàs passant, Alberto.
2: Sí, veurem. Veurem. De nou, a veure si arribeu... A veure si endevineu abans que jo la música que posaré en aquest programa.
3: Però és que estic pensant que com ho farem, això? Perquè quan publiquem el programa ja la posarem, la música.
1: No, pues fem...
2: no però endevinar per què. Sabeu que la música sempre ha de tenir un motiu.
1: Podem,
2: no pot ser gratuïta.
1: Podem fer alguna cosa com aquesta setmana, com això es publicarà d'aquí encara un mes o així, poder... Fem una... Estem preparant un programa sobre la història del matrimoni. Mm-hmm. No estan posades les músiques. Quines penseu que l'Alberto
2: podria
1: triar?
2: I no podem dir per què no estan posades.
3: Vale.
1: Val? I això...
3: Bueno, de fet, ningú sap per què no estan posades.
1: Fem això i veiem què passa. Ja veiem què passa. Bueno, no sé si ho farem o no, però com avançarà el concepte de matrimoni dins del món carolingi? Alberto, hi haurà canvis?
2: Bé, a banda de possibles canvis, que evidentment els hi ha, el que hi ha principalment és una major reflexió documental, no? Ja tenim més documents, més pensadors, penseu que el món carolingi és un món de renovació cultural, no? De reflexió filosòfica, de recuperació del passat clàssic, tenim un pes creixent també de la jerarquia eclesiàstica.
3: Com, aquest sí que ha passat.
2: Has fet així, i llavors el sí que ha fet com un gest, jo pensava que anava a estornudar, llavors anava com, estava jo com esperant que estornessis per cobrir-te el soroll, i el que estava fent, el molt cabron, era un badall.
3: Perdonem entre nosaltres.
2: He fet com el... Ai! I, bueno, ha quedat molt rar. Bueno, passa res.
3: Carolingis.
2: El Carolingis. Llavors, en aquest nou univers de densitat documental podem citar, per exemple, com un moment clau, les obres d'Ingmar, bisbe de Reims, que és autor, Mont Carolingi, 850-860, una obra sobre el divorci. Ell dedica una obra sobre el divorci. Sí, evidentment, la gent es podia divorciar, tant a l'antiga Roma com a l'edat mitjana. No? Aquesta idea de que el matrimoni és una cosa indissoluble i és un sacrament i és un contracte amb Déu i que, per tant, Déu no farà un pis turístic amb el teu cor, encara ha de venir, no?
3: Un pis turístic amb el teu cor.
2: Sí,
3: m'ha encantat.
2: Sí, gràcies. Oh. Oh. Ara pensem si la música que he posat la reposaré, tindré per això. El que intentarà ara l'Església... El divorci està totalment normalitzat. El que intentarà l'Església, no, que farà Ingmar, bisbe de Reims, en el seu desig de ficar-se en l'interior de les estratègies matrimonials de les cases dirigents, és començar a gestionar quan... O sigui, no és divorci sí, divorci no, sinó quan et pots divorciar, com és possible aquest divorci, no? I si aquest divorci ja no és legal, sinó si és ètic, no? Evidentment és legal divorciar-te de la teva parella l'any 800. El que començarà a fer l'Església, no, en aquest seu intent de segrestar el matrimoni, és començar a dir quan és ètic divorciar-se i quan no és ètic divorciar-se, no? Ingmar ho farà ficant-se pel mig de dos dels grans divorcis mediàtics de la seva època. No, tampoc entrarem ara en això, però un d'ells serà un dels divorcis de més alt nivell a la seva època, que és ni més ni menys que el divorci del rei Lotari II i la reina Teutberga. Vull dir, en aquesta cosa que els reis es divorcien sense problema, no? Els bisbes comencen a dir, sí, però...
3: I, Alberto, això de que l'Església va ficant la puteta en els assumptes matrimonials, anirà a més?
2: Sí, l'Església sempre, les putetes van a més. Serà una constant, de fet, però és que tampoc hi ha una visió única dins de l'Església. Aquesta idea de no, estem molt lluny de l'Església moderna, centralitzada i autoritària, no? No és el mateix l'Església visigoda que l'Església franca, o no és el mateix l'Església otònida, no? Per exemple, en el món otònida, la qüestió matrimonial, la reflexió que gira al voltant dels matrimonis de la família imperial, polaritzarà dos espais de poder religiós, no? Ja no és tan rigorista com a l'antiguitat del cristianisme, entre rigoristes i paulistes, sinó entre la postura dels abats i de les abadeses dels grans monestirs, membres sobretot femenins de les grans famílies imperials, o entre ells, per exemple, l'Orde de Cluny, comença a gestar-se com una gran empresa eclesiàstica, i per altra banda la postura dels bisbes de les ciutats, no? No, llavors en el món otònida, no? En el món de les beceroles del Sacre Imperi Romano-Germànic, el debat serà no com a, el debat sobre com serà el matrimoni, serà sobre qui ha de capitalitzar l'ètica matrimonial, els bisbes o els monjos, qui ha de decidir els matrimonis, les dones de la família no? Aquestes abadeses, aquestes pensadores, aquestes filòsofes, aquestes escriptores, o no? No, casualment, Otó II es busca una dona que és una princesa bizantina. No? Va buscar un matrimoni i trenca completament les regles de joc de com es casen a la seva família i se'n va buscar una dona de fora, no? Precisament per fotre a la seva mare, que feia el que volia. Però no entrarem en això.
1: Molt bé, doncs, quin és el següent, la següent parada en aquesta història del matrimoni?
2: Bé, doncs la següent parada és el programa 500, és a dir, l'any 1000. De fet, els 4 anys que van... que en la història la cronologia és importantíssima. En els 4 anys que van del 1008 al 1012, són potser dels anys més importants en els canvis de costum de parentesc de l'aristocràcia europea. Per què? Oh, bona pregunta. Perquè...
1: Bona pregunta. Hòstia, Alberto, com està, eh?
3: Els, no, vídeos, però... els vídeos d'aquest programa crec que seran dels millors.
2: Però sabeu per què he fet aquesta pausa? Perquè el perquè estava en l'última paraula de la pàgina i havia de canviar de pàgina de guió. I llavors...
3: Ho has calculat
2: molt
3: bé. Per què
2: aquesta pausa... No ho he calculat, m'ho he trobat ara, però per què? I després m'he canviat... Hola, vídeo. Mentre he canviat el... Bona pregunta.
1: Bona pregunta.
2: He fet el canvi, no? Per què? Bona pregunta. Per l'elaboració, per part de Burchard, bisbe de Worms, una obra capdalt dins del corpus jurídic medieval, que és el Decretorum Libri Vigintis, els decrets, els 20 llibres de decrets, també conegut com el Decretum.
3: I què és això, Alberto?
2: Ara seré un moment per una rima. El Decretum és ni més ni menys que una recopilació de textos normatius que Burchard, bisbe de Worms, recull, elabora i codifica entre 1008 i 1012, i que reflexionen en profunditat sobre la vida sexual i matrimonial. Són una sèrie de disposicions legals fetes amb la intenció de fixar els límits de la moral. És a dir, allò que els laics poden o no poden fer. No? I és que en aquell moment el matrimoni eclesiàstic era la rara avis, el matrimoni els matrimonis sancionats per l'Església no eren la pràctica normal, no? Els costums camperols ni contemplaven un matrimoni eclesiàstic. Els camperols pues, vivien junts, vivien no junts, bueno, convivien. A les ciutats, ara començarà, a partir també de l'any 1000, potser 1100, comencen a teixir-se el matrimoni burgès. Però... dins l'aristocràcia, les estratègies matrimonials de l'aristocràcia començaven a girar no ja en l'acceptació de matrimoni eclesiàstic, sinó directament a pràctiques, ja veurem, contràries a la postura de l'Església. No? I, per tant, l'Església ha de començar a pensar, ha de començar a intentar pensar en quines normes posa els matrimonis, per poder capitalitzar els matrimonis, no? Ja veurem, no? En aquest matrimoni aristocràtic no estem parlant, per exemple, de pràctiques que ja eren freqüentíssimes en èpoques anteriors. El concubinat, la fornicació, el sexe fora del matrimoni, això es feia des de feia molt, i l'Església ja estava teoritzant sobre això. Sinó, el que canvia vora l'any 1000 és un perill molt més insidiós a ús de l'Església, que és la consanguinitat.
1: El gran cavall de batalla de l'Església medieval, la lluita contra...
2: I dels Borbons.
1: La lluita contra els matrimonis entre parents, que era molt greu el tema.
2: Bueno, a nivell antropològic, en absolut. Vull dir, matrimoni ha de ser consanguini perquè el clan... Això ja és una altra cosa. A nivell antropològic, jo dic, en absolut. A nivell de l'interès de l'Església per subjectar el poder de noblesa, moltíssim. És el tema cabdal, no? El reflexionar sobre quin grau de consanguinitat és permès o no, quin grau de relació ha d'haver-hi entre els contraients o no, serà un tema cabdal, no? Encara que es revestís de preocupació, no?, per part de l'Església, davant de la depravació sexual de les famílies dirigents, no? És que, tio, és que es casen entre cosins, o és que es casen entre germans, és que resulta que quan una dona se li mor al marit, va i es casa i folla amb el germà del marit. I els fills del primer matrimoni es casen amb els fills del segon matrimoni. Això ho fan els jueus a l'Antic Testament. Vull dir, les pràctiques de consanguinitat en el matrimoni són... I ho fan els cabdills de la Polinèsia, i ho fan les tribus africanes, i ho fa tothom. Perquè la formació d'una família passa per la concentració de la consanguinitat. Vale? Perquè quan la política... El problema és nosaltres, que vivim en un món que fem negocis amb gent que no coneixem. I com fem negocis amb gent que no coneixem, no ens importa casar-nos amb gent que no coneixem, perquè els diners van fora de la família. Excepte, per exemple, si vius a l'Alta Diagonal o a segons quin barri de Madrid, que és justament la gent que es casa entre si, encara avui. No? La consanguinitat és una qüestió purament econòmica. Els negocis han de quedar a la família. Les grans famílies, les 200 famílies o 300 es casen entre si. Per molt que l'Església digui que quanta més prima, massa rima. ¿Vale? I llavors, si entenem el discurs, si entenem això des d'un punt de vista antropològic, a la pràctica, la pràctica de l'aristocràcia o de la noblesa medieval respecte als matrimoni consanguini és perfectament normal a nivell antropològic, encara avui. Si ho mirem des de l'òptica interessada de la publicitat negativa que l'Església vol fer contra aquells matrimonis, precisament per controlar-los, no, doncs aquí salten totes les alarmes. No? Llavors, el que hi havia sobre la taula era la gestió moral de la revolució feudal. No? La por a les pràctiques matrimonials i familiars, d'allò que diem els feudals, no?, que comencen a ensenyorir-se del territori. I, per tant, l'Església ha de reflexionar sobre quines normes posa el matrimoni, precisament perquè està apareixent un nou grup social que està començant a accedir al poder, a gestionar el territori, i que fa d'un tipus de matrimoni molt concret una raó de ser. Llavors, l'Església ja no es preocuparà pel matrimoni del rei, es preocuparà pel matrimoni dels senyors feudals.
3: I com serà això, Alberto? Com es concretarà?
2: M'ha quedat molt seriós, de cop i volta.
1: No, bé, reflexió seriosa, toca tot seriós.
3: Com es concretarà tot això?
2: Bé, de fet, la lluita entre els feudals i l'Església es durarà en molts escenaris, vora l'any 1100, no? Per exemple, a casa nostra tindrà una forma fascinant, que segur que us sona, que és la de les assemblees de Pau i Treva. Els catalans, que pacífics som, eh? Cultura de la pau, ni un paper terra, Pau i Treva, la batoliva. Mentida. La batoliva crea aquesta ficció de la pau precisament perquè és el que és contrari al que fan els senyors feudals.
1: D'això no havíem parlat en algun Troia?
2: No ho sé, però és que jo ja hi ha camps en el que no vull ficar-me.
1: M'agrada quan comença a carregar-se coses preestablertes.
3: No, la
2: gestió de la violència, el coto a la violència feudal no és una qüestió de pacifisme de l'Església. És una qüestió de controlar l'excedent agrícola. Perquè al final, tot això no ens deixem enganyar. És una lluita pel control de l'excedent agrícola. Perquè l'Església, és a dir, els monestirs, els grans tenidors eclesiàstics, les rentes episcopals i els senyors feudals estan competint pel mateix recurs, que són les rentes agrícoles. I per tant, l'Església demonitzarà qualsevol pràctica dels seus competidors. No? Atacar les pràctiques matrimonials d'aquests feudals és una forma de reduir el seu poder, de subjectar-los, no? De fer-los captius de les decisions eclesiàstiques. No? Per què el delme eclesiàstic és millor que una càrrega senyorial? Si és igual. Perquè un el pagues a l'Església, que se'l gasta en casinos i en nans. Com si fos un vender a Futurama o, no, vull dir, és simplement moltes vegades quan analitzem els problemes de l'edat mitjana estem presoners del discurs eclesiàstic, no? I demonitzem les coses que els eclesiàstics demonitzaven al segle XI, el matrimoni consanguini, els senyors feudals, vull dir, en qualsevol cas podem parlar del matrimoni feudal.
3: I com era, Alberto, aquest matrimoni?
2: Bé, doncs, bàsicament el matrimoni feudal és la unió de dos llinatges, no? Que ja no és una cèl·lula de convivència, no és una l'affectio o la dilectio romanes, no, no neix d'un desig de contenció sexual, no neix d'un control de les pulsions, sinó que neix de la unió de dos llinatges. És un acord entre homes on una dona s'entrega i per tant viatja, no? Les dones viatgen de família en família a casa del marit, però tot i mantenint la connexió familiar amb els seus germans, creant o teixint una xarxa de relacions a banda i banda del llinatge. No? Antropològicament estem en una estructura coneguda, no? Aneu-vos a llegir el Lévi-Strauss, per exemple. És l'avuncular. Antropològicament es coneix com un sistema avuncular. No? Aquest és un sistema de parentesc on el pes fonamental del sistema el té l'avúnculus. Direu, què és un avúnculus? L'avoncle. I direu, què és un avoncle? L'oncle. No? No? Quan parlem de l'avúnculus estem parlant de l'oncle. Concretament, de l'oncle matern, el tiet matern. La relació, no? Com les dones viatgen, la relació important del sistema és la que els fills tenen amb el germà de la mare. Si les dones són sempre de posició social superior, el germà de la mare sempre té una posició social més elevada que el teu pare. I, per tant, tu, com a part de la família del teu tiet matern, viatges a la cort del teu tiet. està, et posa sota la protecció del teu tiet. Tots els cavallers de la taula rodona, fixeu-vos quin és el teu tiet. No? Quan Tristan va a la cort de Mar de Cornualles, va perquè és el seu tiet, perquè és el tema de la seva mare. Pregunteu-vos qui és la mare de Lancelot, qui és la mare d'Artús, aquestes coses, no? La relació dels fills amb el tiet matern, i per tant, no només amb el tiet, sinó amb les filles del teu tiet, és a dir, amb les teves cosines, no? Tu mires a les teves cosines. Ja veurem que un matrimoni típic en aquesta època de l'aristocràcia feudal és casar-te amb les teves cosines, casar-te amb les filles del germà de la teva mare, el que antropològicament es coneixen com a cosins creuats. És a dir, són els cosins que són de que el pare o mare és el contrari del teu, no? Vull dir, són les filles del germà de la teva mare, no? O els fills de la tieta, o sigui, la germana del teu pare. Sempre són creuats.
3: Vale? Recomanem fer un esquema.
2: No, jo recomano no casar-vos amb cosins.
3: No, bueno, partint d'aquí.
2: D'entrada, però si en algun moment, en un Nadal boig, en una festa major, passen coses, doncs, sisplau, llegiu a Lévi-Strauss i assegureu-vos de que esteu teixint una relació avuncular i esteu fornicant amb els vostres cosins creuats. No amb els cosins paral·lels.
3: Els creuats.
2: O sigui, si el germà del teu pare, les filles del germà del teu pare, caca. Les filles, o fills, de la germana de la teva mare, caca. Ara, si són les filles del germà, de les filles del tiet o els fills de la tieta, bueno, parlem-ne.
1: Molt bé.
2: Bueno, parlem-ne. Feu el que vulgueu, no m'ho digueu.
1: Molt bé, doncs, Alberto, retinguem de tot això el fet que el fill de la germana és el personatge clau.
2: Clar, clar, clar. Vull dir, en aquesta clau de volta del parentès familiar, no?, que primer serà dels senyors feudals i després, quan aquests pugin de categoria, el veurem també a les monarquies europees, al final del segle XII. Vull dir, pregunteu-vos amb qui es casen els reis d'Aragó. I aquí, amb qui casen les filles. I amb qui casen les cosines. No? Ja potser jo ho dediquem un dia en programa.
3: Oh. Va,
2: o no. Retinguem que el fill de la germana és el personatge clau en aquest teixit de parentesc. S'uneix dos llinatges, el matern i el patern, i dona lloc a una cosa que no hem vist fins ara, que és a la concepció bilateral de la família. La família ja no és una cosa vertical, no és una cosa que ve del teu pare, del teu avi, de no sé què, sinó que ve de les dues branques de la teva família. No, les famílies no només són verticals, les famílies feudals no només són verticals, sinó principalment són fenòmens horitzontals. No, no importa només el teu pare o el teu avi, no importa la memòria dinàstica ascendent, tot i que s'intentarà sublimar, sinó que importen les branques laterals. Qui són els teus cosins? Quins eren els germans de la teva àvia? Quin era, no? Qui són les teves cosines, no? Qui són el cunyat de... No? Qui és el germà de la dona del teu tiet, no? De cop la família ja no és una qüestió vertical, sinó una qüestió horitzontal. I tothom, en aquesta xarxa, té un encaix. I els matrimonis es fan seguint una lògica d'unió d'aquests llinatges. Val? És molt complicat d'entendre, però és fonamental. No? Són fenòmens horitzontals on la dona procedeix sempre d'un graó superior i el matrimoni es busca sempre, preferentment, dins de les dones de la parentela familiar, no? Perquè són les dipositàries de la memòria del llinatge. És un paper fonamental. Les tietes, les mares, les àvies, no? Són les dipositàries d'aquesta memòria del llinatge.
1: Com reacciona l'Església a aquesta pràctica?
2: Doncs intentant disciplinar els mecanismes matrimonials. El matrimoni feudal és un sistema que regeix per les següents característiques. Fixeu-vos, jo us explicaré ara com és el matrimoni dels senyors feudals, quina lògica té, quines característiques té, i bueno, no ho faig. Primer, és un assumpte dissenyat pels caps de la família. No? Els caps de la família, els senyors de la família, els senyors del llinatge, són els que es decideixen qui es casa amb qui, quina unió dinàstica es fa, en funció de les persones solteres que hi ha disponibles, en funció dels interessos territorials, en funció de la unió de patrimonis, el que sigui. ¿Vale? Un, és un assumpte dissenyat pels caps de la família. Dos, serveix per teixir aliances de llinatge. I, per tant, s'ha de poder fer i desfer, com les sardanes, no? Ha d'haver-hi un divorci. De fet, en alguns moments, en algunes zones, hi havia matrimonis en pràctiques. Primer, clar, com el matrimoni final s'ha d'aprendre, no? Casava... Quan eres jove tenies un matrimoni però sabies que no era el definitiu, que era per practicar. Després et divorciaves i et casaves amb qui et volies casar. O et casava, o tu volies casar, et volien casar amb algú que no estava disponible, et casaves amb una altra persona. Quan aquesta persona estava disponible, o el seu fill estava disponible, o el seu cosí estava disponible, et divorciaves i tornaves a casar. Vale? Vull dir, si el matrimoni serveix per teixir aliances, el matrimoni es pot fer i es pot desfer. No? El divorci, que no era una cosa infreqüent, ara agafa el paper d'un instrument fonamental. I tercer, no? Primer, és un assumpte familiar. Segon, es pot fer i desfer. I tercer, ha de ser preferentment dins dels membres de la família, perquè serveix per juntar branques del llinatge. ¿Vale? I això és el que funcionava a l'any 1000 a Catalunya, a França. Si us sembla, ara veiem com és el matrimoni eclesiàstic, com és el matrimoni que l'Església diu, com diu l'Església, justament en aquesta època, que ha de ser el matrimoni eclesiàstic. Si us fixeu, què és el que durarà fins ara. Vale? Cristal·litzarà al llarg del segle XII i és el que moltes vegades heu sentit i dir i repetir, que és el matrimoni natural. El matrimoni com ha de ser. Vale? Un, és un assumpte estrictament personal. Els novis es trien lliurement entre ells sense cap coacció familiar. No? Si el matrimoni aristocràtic és que els caps de llinatge trien, de cop i volta l'Església diu que el matrimoni ha de ser lliure, voluntari i sense que ningú interfereixi. Just al contrari. Si el matrimoni aristocràtic servia per teixir aliances de llinatge i, per tant, era una eina política que es podia fer i desfer, com les aliances electorals de l'esquerra, no? Imagina't, tu fes una aliança electoral a l'esquerra i de cop i volta haguessis d'estar un cabell rufiant tota la vida. Matrimoni eclesiàstic no es pot desfer. El matrimoni és un sacrament, és inviolable i ha de ser per tota la vida. Amb això t'estàs carregant el funcionament del matrimoni aristocràtic. I tres, si el matrimoni aristocràtic s'ha de fer preferent...

0: per tota la vida, i després ha de ser una persona que t'agradi molt, com per formar família, però que no t'agradi tant que ja sigui de la família. Si us fixeu, les tres característiques definitòries del matrimoni catòlic, tal com ha arribat als nostres dies, estan pensades directament al segle XII per fotre les tres raons de ser del matrimoni dels llinatges feudals.
1: Per tant, o sigui, jo he de dir que, o sigui, ha estat un apartat superguai. M'ha encantat com ha quedat tot.
0: Gràcies.
1: Tot molt lligat. Arribem, doncs, en el moment en què l'Església ara sí que sí agafa les regnes del matrimoni i ja no les deixa anar.
0: Bé, estem davant d'una de les operacions més exitoses de l'Església medieval, no? El control del matrimoni, que no de l'amor. En cap moment estem decidint que l'amor i el matrimoni són dues coses diferents, eh? El control del matrimoni dels laics. La monogàmia és l'únic model viable, l'únic model admissible. No ho era fins al segle XII, eh? I costarà encara generacions en fer efectiu aquest fet. Les concubines, les amants, la poli... Que penseu també en els regnes cristians, que en aquest moment, segle XII, estan instaurats a Terra Santa. Regnes cristians amb unes estratègies matrimonials europees o feudals que s'implanten al Pròxim Orient, on aquesta és la poligàmia. I de cop i volta, els nobles croats del Regne de Jerusalem diuen, si aquí tothom és polígam, per què no puc ser jo polígam? On diu l'Església? On diu la meva fe que jo no puc ser polígam? Llavors l'Església diu, espera. Potser no, no? Però encara costarà aquesta domesticació, encara costarà. El matrimoni també és un sacrament. I per tant, sí o sí començarà l'Església a donar força a la idea de que aquest sacrament ha estat donat per un sacerdot. Fins ara, qui casava la gent eren els pares del llinatge, els paterfamílies romans, els senyors dels llinatges aristocràtics. Ara, cop i volta, en cada matrimoni, perquè sigui legal, ha d'haver-hi un senyor dient allà, jo us beneeixo, i us no sé què, no? I s'ha d'entregar un anell, que ja ve de tradició romana, això, eh? Però ha de ser indissoluble, com el Colacao, no com el Nesquik, que és molt soluble, i ha de situar la dona al llinatge, no?, en inferioritat respecte a l'home. També el matrimoni cristià, no?, diu, és una parella, no? És una parella on hi ha igualtat, però la direcció, la potència, els teòlegs cristians diuen que la potència activa del matrimoni, tot i que hi ha una igualtat teòrica, és sota la direcció masculina, no? Si us fixeu, si la memòria del llinatge aristocràtic funciona per via femenina, no? La potència de la memòria és femenina, de cop i volta et diuen sí, però la direcció és masculina, no? Amb això estàs intentant trencar amb aquest matrimoni pergàmic, no? Les dones sempre són de rang superior que els homes, però bueno, per aquí manes l'home, perquè és un matrimoni eclesiàstic. A la vegada, però, s'ha de crear un marc aparentment pacífic de sociabilitat entre gèneres, no? Es comença a donar força a la idea de que el matrimoni és un pacte conjugal, un acord mutu entre dues persones independentment de la seva família, no? Així apareix el concepte de matrimoni legítim. O que matrimoni legítim. El matrimoni és una institució que funcionava abans i que feies o no feies. No hi havia un matrimoni legítim o no legítim. Aquesta idea de que ara ja pot haver-hi matrimonis de veritat legítims, és a dir, eclesiàstics, i unions fora il·legals i legítimes, comença ara, no? Es converteix en una imposició a la societat aquest rigorisme eclesiàstic. Bàsicament, repeteixo, perquè és una lluita contra la noblesa feudal. El matrimoni eclesiàstic és el resultat d'aquesta tensió.
1: I no hi haurà reaccions a tot això, Alberto?
0: Moltes. La més expressiva potser, per dir una, ve de la literatura trobadoresca, no? Que explora precisament els límits, justament en la mateixa època que l'Església comença a ficar-se en els divorcis, en excomunicar a gent perquè està casada de manera que ells consideren que no és legal, desterrant, no?, la sexualitat del matrimoni, és quan la literatura comadoresca, no?, la mateixa gent que està patint els efectes de la pressió de l'Església, comença a explorar els límits de la vida sexual i afectiva fora del matrimoni, consolidant en el nostre imaginari la lírica trobadoresca, la idea de l'amor romàntic, no?, l'amor romàntic, l'amor de veritat, és el que passa fora del matrimoni, no?, perquè el matrimoni és moltes coses, però no és amor, no? I precisament l'amor romàntic, l'amor trobadoresc, neix com una cosa que té poc a veure amb la rutina marital, no? Ja, l'amor extramatrimonial i la rutina marital. Tota la construcció literària de les novel·les artúriques que reflexionen un i altre cop sobre el matrimoni i aquestes relacions intramatrimonial, extramatrimonials, és un altre tema. No ens aturarem en els minuts que queden.

0: Però també hi haurà, al llarg del segle XI i del segle XII, xocs constants en aquestes dues realitats matrimonials. Casos de divorci, anul·lacions de matrimonis, condemnes morals que arribaran fins i tot a que l'Església es comuniqui a diferents monarques europeus, no?, i els faci fora de l'Església perquè s'han casat com no tocava o s'han divorciat com no tocava. Una cosa que era impensable dos, tres generacions anteriors. No? El matrimoni és una cosa laica. Que l'Església opini el que vulgui. Però de cop i volta, a partir del segle XII, s'està convertint en un instrument eclesiàstic, no? Recordeu també, hi ha mostres directes de rebuig en la institució matrimonial. Recordeu o recupereu el programa de Pere Balart i Eloïsa, quan Eloïsa li diu una frase que és devastadora, no? Ja sabeu, aquests dos amants, que no sé què, i ell la deixa prenyada, llavors li diu, bueno, ens casem o tal, i ell li diu, prefereixo mil vegades ser la teva prostituta a ser la teva esposa. No? Que expliquen molt bé el fet que la passió, que l'amor, el matrimoni no eren coses que es contemplessin alhora.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Doncs això era a les portes de Troia, amb aquest programa sobre la història del matrimoni a l'edat mitjana, i un d'aquells dies on l'Alberto ens demostra que perquè per alguna cosa és expert a l'edat mitjana. I es nota, oi que sí?
1: I es nota molt també que és expert posant músiques brutals durant tot el programa.
0: Home, és que aquesta ja, si les altres es havien deixat absolutament bocabadats, aquesta ho ha trencat
2: tot. Ja no hi ha músiques encara.
0: Tots els motlles. Molt bé, anem encarant la recta final del programa. Ja crec que intuïm que moltes coses encara per explicar. Què és el que no explicarem sobre el matrimoni a l'edat mitjana?
2: Vale, en els 5 minuts que queden del programa, no? Hi ha moltes coses que queden fora d'aquest programa. Si de cas, fem una llista o anunciem-les, no? Això sí, m'agradaria també obrir un altre meló, que no n'hem parlat, que és els matrimonis a les ciutats. Hem parlat molt dels matrimonis reials, del matrimoni eclesiàstic, del matrimoni nobiliari, del matrimoni feudal. En paral·lel a les lluites entre aristocràcia i església, s'anirà obrint pas dins les incipients elites urbanes, no? Que sobretot a partir de l'any, depèn de la regió d'Europa, però l'any 1100, comencen a teixir-se, començaran a dissenyar també una moral matrimonial pròpia, que donarà lloc a un altre tipus de concepció del matrimoni. La que té a veure no amb el manteniment del llinatge, perquè, o a la seva expansió, perquè a les ciutats no hi ha llinatge. Les elites urbanes no pensen en una lògica de control de la propietat de la terra, de memòria feudal, sinó tenen a veure amb el control de la propietat, amb la concentració de capitals, no? En explotar una cosa que comença a prendre una importància descomunal a partir d'ara, del 1100, 1200, i que cada vegada ho tindrà més, que és el paper dels diners, no? El negoci a les ciutats és el control dels diners, el control de la inversió, el control del capital, i per tant el matrimoni ha de donar resposta no a les preocupacions d'un llinatge, no a la transferència d'un patrimoni agrícola, sinó a la transferència d'una inversió, que diríem avui, no? Fixa-vos que modern. La casa familiar, el negoci, el taller, les inversions portaran a donar pes fonamental a un tipus de matrimoni diferent a l'aristocràtic, però contemporani en el temps, centrat en coses com el mercat de la dot, no? El matrimoni comença per les elites urbanes o per les elites comercials a ser un negoci. Amb qui em caso és un càlcul econòmic, no? Què m'aporta casar-me amb aquesta dona? Què m'aporta casar la meva filla? Quant em costa? No? Mm-hmm. Quan, de cop i volta, el matrimoni és una columna més en un deu haver, no? Amb ingressos, despeses. La unió de les inversions urbanes, per exemple, durant els segles XII-XIII, les inversions no es fan a través de... En un moment inicial no es fan a través de creació de societats mercantils, sinó es fa... La societat mercantil passa a ser una societat familiar. Si tu vols fer negocis amb algú, et cases amb aquesta família. No? Perquè la dot és la manera de vehicular la inversió privada a través del matrimoni. No? Després ja se sublimarà, a mesura que el comerç creix en importància, doncs es crearan estructures, no? Les companyies comercials, les societats, tot això. I per tant, no dona temps d'explicar-ho ara, però hauria estat molt divertit també parlar, no?, de com es casa la gent a les ciutats, com es casa la gent a la Barcelona de l'any 1150, per exemple. No? Tampoc dona temps a parlar d'altres temes importants en aquesta història de l'amor i el matrimoni a l'Europa medieval. Si alguna vegada algun dels nens ens casem, ja tornarem a dedicar un programa al matrimoni, com pot ser el paper de les ordes mendicants, no? Els franciscans, com aquesta nova moral matrimonial urbana baix medieval comença a aparèixer, o el creixent corrent de misogínia que a partir del segle XIV, finals del XIII-XIV, en els ambients intel·lectuals i universitaris porten a un retrocés brutal en el paper de la dona dins la casa familiar, dins l'espai públic, no? El gran retrocés femení a l'edat mitjana es dona a partir del segle XIV, gràcies als universitaris, sempre a la punta de llança de la progressia. O en les noves concepcions de les relacions afectives, que porten a autors com Petrarca, que porten al de Cameron de Boccaccio, la pròpia lluita interna que tindrà l'Església dins del seu propi interior per regular una cosa que també no hem parlat, que és que els sacerdots també es casen. Bueno, no es casen legalment, però també viuen en pecat. Recordeu, recupereu un programa molt, molt divertit amb els costums sexuals dels capellans a Urgell i vereu que consejito traigo que para mí no tengo. Mm-hmm. Com veieu, un tema que no esgotem ni molt menys en el programa d'avui, ja si direm si fem més o no. No, això ja sabeu que el programa ja és viu i ja no depèn de mi. Ja, això és la manera que el meu advocat diu que ha de dir perquè no prometa programes, però que esperem que us hagi servit per començar a interessar-vos, si és que teníeu alguna necessitat d'interessar-vos, sobre com era la història del matrimoni.
0: Fin?
2: Pues sí, sí.
0: Ho deixem aquí?
2: Ho deixem aquí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert Abril.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Alberto Reche.
2: A Sergio Rodríguez.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
2: Buenas suertes y muchas noches.
0: Adrià Tirado, el control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui farem un sentit homenatge, començarem fent un sentit homenatge a Gal Costa, que va morir el 9 de novembre passat i que ha estat una de les grans cantants del Brasil. Ho farem també des dels discos que aquesta dona va cantar als anys 70, perquè la resta del programa serà un homenatge a la música brasilera dels 70. Per tant, doncs això, fent homenatge a Gal Costa, començant amb aquest disc Índia de l'any 73, on cantava aquest Desafinado, una cançó de João Gilberto, que llavors era doncs un dels grans padrins de la nova generació en la qual doncs figurava Gal Costa. Nascuda a Salvador de Bahia, com Caetano, com tants d'altres, i amb els quals doncs tindria una gran amistat. De Caetano, doncs ella sempre va cantar, de fet el primer disc el fa conjuntament amb ell, i això és l'any 67, si no m'equivoco, i cantarà moltes cançons composades per Caetano, com aquest Coração Vagabundo.

Aquest Curaçao Vagabundo ve d'un disc de l'any, un disc en directe de l'any 71, Fatal, Gal a todo vapor. Era el primer disc en directe que feia Gal Costa, i el cinquè, ja l'any 71. Eren temps en què cada pocs mesos, i en tot cas cada any, doncs apareixia un disc nou. I, doncs, a més de Caetano, ella també canta Dorival Caymmi. Aquest és el disc que es diu tal qual. Gal canta Caymmi.

0: Gal Costa és una gran intèrpret de la música brasilera. Ella doncs cantarà temes de molts autors diferents. En aquest cas, els retrats mariners dels pescadors de Dorival Caymmi. Però, a més de ser una gran intèrpret, ella participa d'una manera molt activa en tot el moviment de renovació de la música popular brasilera, que, de fet, doncs parteix de la bossa nova, parteix de la dècada anterior, dels anys 60, inclús dels anys 50 i 60, i ella ho fa, doncs, això, amb la seva generació. Caetano, Gilberto Gil, Maria Bethânia, doncs seran els seus companys en el disc Doces Bárbaros, els bàrbars dolços, que serà un dels de les fites de la música brasilera en aquells anys 70. Eu te amo, Doces Bárbaros.
1: Eu nunca te disse, mas agora saiba. Nosso amor

Aquell any 76, Gal Costa també publicava un altre disc que es va dir Gal Tropical. I amb ell tanquem aquesta primera part del programa dedicat a aquesta cantant brasilera que ens acaba de deixar a principis d'aquest mes de novembre, amb un dels seus èxits d'aquells anys 70, Força Estranya, Gal Costa.

Gilberto Gil és un dels pares de la bossa nova. Des del nord-este viatja a marxa fins a Rio i allà troba Tom Jobim i conjuntament amb les influències del jazz, amb una formació clàssica, doncs aquest autodidacta, João Gilberto, ajuntant-se amb Jobim, aconsegueixen crear aquesta nova bossa, la bossa nova. Aquesta música popular brasilera que governarà els anys 60 però també els anys 70. L'any 73 João Gilberto publica un disc amb el mateix nom, tal qual, en el qual s'acompanya de Miúcha, la seva dona des de fa uns anys, i la germana gran de Chico Buarque, i aquest és un de les fites de la música brasilera d'aquells anys 70. El disc, que es diu així, tal qual, João Gilberto. Evidentment, ell és un dels pares de la bossa nova, però l'altre, doncs, és Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim, que en aquells anys doncs publicarà un disc amb la gran cantant del Brasil. Llavors hem sentit Gal Costa, que era molt jove en aquells temps, però Elis Regina era la deessa de la música brasilera. Águas de Março.

0: Louis i Tom. És un disc que l'any 74 doncs marcaria la banda sonora d'aquella i de les següents generacions, Ellis i Tom. I el tercer gran personatge de la bossa nova ja no és un músic, sinó que és un poeta, de fet un diplomàtic poeta i alhora gran bevedor, que es deia Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes va buscar la complicitat d'un guitarrista encara en actiu, Toquinho, doncs per fer algunes de les músiques també que marcarien més d'una generació. El disc Vinícius i Toquinho amb la veu de Chico Buarque. Samba per a Vinícius.
1: Agora você me convenceu.
2: Eu gosto. Eu gosto
1: mais.

Sí, Vinícius era el gran poeta de la samba i de la bossa nova, doncs, Chico Buarque. En aquells anys, doncs, començava a ser també això. El poeta de la samba, encara en actiu, Chico Buarque, doncs és també dramaturg, novel·lista, nascut a Rio. Chico Buarque seria qui aproparia realment, doncs, el samba tradicional a aquest nou bossa nova. Samba de Orly, això és l'any 71, i doncs Chico Buarque des de Rio feia la contrapart a la generació de Salvador. Chico Buarque, Samba de Orly.

Aquells anys, aquells principis dels anys 70, al Brasil també arriben doncs a aires de la música progressiva. Serà des del centre del Brasil, des de l'estat de Minas Gerais, que Milton Nascimento, que actualment doncs encara està de gira despedint-se, doncs Milton Nascimento l'any 72, amb la complicitat del músic Lo Borges, doncs faran un disc que es converteix en una fita, en un mite a la música popular brasilera. Es diu Clube d'Esquina, l'any 72. Tudo o que você podia ser.

0: I si tornem a Rio, doncs aquells anys 70 trobarem un artista que ja havia tingut enorme èxit durant els anys 60. Una mica més gran que Caetano, que Chico, etc., doncs és Georgie Benn. Georgie Benn, que als anys 60 va tenir èxits espaterrans, doncs als anys 70 va fer un disc per any i tots també van tenir enorme èxit. Atabuà d'Esmeralda és el disc de l'any 74, on trobem aquesta Menina Muller, de Pele Preta. Georgie Benn.
1: Pedrinho vai ser papai.
2: Quem, hein? Quem vai ser papai?
1: Menina Mulher da Pele Preta.
2: Menina Mulher...

Georgie Benn representa, doncs, el nexe entre el samba i el funk i el rock. I això són els anys 70, perquè després, evidentment, seguiria. Tot i que amb alguns parèntesis, però Georgie Benn ha estat una de les dels personatges importantíssims de la música popular brasilera. Tornant a Minas Gerais, l'estat en el qual naixia Milton Nascimento, trobaríem João Bosco. João Bosco és un dels, també, dels compositors, cançons del qual, doncs, ha cantat des d'Eli Regina fins a tantíssims altres cantants i cantantes brasileres. Però João Bosco, als anys 70, va tenir discos meravellosos, com aquest, en el qual es feia acompanyar d'Aldir Blanc, un altre dels músics importants, a sempre a la segona fila. João Bosco. El disc es diu, l'any 75, Casa Arrasada.

reposa, i realment és una meravella per recordar. Aquí tenim el cavaquinho, aquest petit instrument doncs important en la samba de roda.

I per tancar aquest programa que hem dedicat a recordar la música brasilera dels anys 70 amb un especial homenatge a Gal Costa, però que ha passat per alguns dels grans d'aquells anys 70 i per alguns dels que emergien en aquells anys 70, doncs per tancar-ho en busquem el disc de l'any 79 de Gilberto Gil, Realce. I gràcies, com sempre, moltes gràcies per escoltar el Mixtures i fins aviat. Gilberto Gil, toda menina baiana.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local.
3: I a més amb aquesta cançó tan xula d'Antònia Font amb què ens ha proposat començar l'Enric de Cardedeu. Vinga, fantàstic. Avui és un exemple, l'Enric, de totes aquelles persones que marxeu de vacances. Doncs justament d'això parlarem, de com hem d'afrontar un cap de setmana que serà intens, molt intens, massa segurament a les carreteres catalanes. Parlarem de com preveu aquest cap de setmana de canvi de juliol i agost al Servei Català de Trànsit i sobretot us farem recomanacions perquè gaudiu la carretera i no la patiu. Després arribarà el podcast que ens porten des de la nova ràdio per donar-nos consells i apunts sobre com utilitzar bé la llengua catalana. Desperta el català. A Mas de Barberans us convidarem aquest cap de setmana a una fira de fibres vegetals. Com es treballen de manera funcional i també artística. A les 10 arribarà un reportatge que us donarà més pistes o més recollirà més veus sobre què implica treballar a l'estiu per totes aquelles feines que són típicament estiuenques i que algú les ha de fer mentre la resta descansem. I atenció perquè coneixerem una empresa d'Altafulla que es diu Xata Reproduccions i que tenen molt a veure amb la casita de Bad Bunny. Ja us ho explicaran des d'Altafulla, l'Eduard Virgili, d'aquí una estona. I encara tancarem amb un parell de continguts. Us recomanarem una tanda de videojocs, si és que us voleu passar una part de l'estiu jugant també tancats a casa, no?, amb l'ordinador, videojocs. Això és la recomanació d'abans que s'acabi l'estiu. I també us proposem una activitat tot lo contrari, a l'aire lliure, passejant pels entorns naturals de Sant Feliu de Codines. Un programa xulo, molt intens, molt interessant, com sempre, que fem amb 70 ràdios de tot Catalunya i que avui, divendres 31 de juliol, és l'últim d'aquest mes. Benvinguts a l'Obert.
2: Obert per vacances.
3: Últim Obert per vacances d'aquest mes i també d'aquesta setmana, que a més de tot és divendres i coses que es tanquen i coses que s'obren. A partir d'ara, a Girona FM, amb la nostra connexió diària, saludarem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
3: Bon dia. Mira, tu t'encarregaràs de fer la ronda d'actualitat durant aquest mes d'agost, em sembla, no?
4: Així és. Així és. Seguit se'n va de vacances i apareixem.
3: Apareixem. Doncs vinga, Pau, et toca parlar-nos sobre el sector turístic de Girona, que preveu un agost amb ocupacions d'entre el 80 i el 90%. Són xifres, dieu, similars als de l'any passat.
4: Sí, els càmpings, per exemple, el juliol han tingut una mitjana del 70% d'ocupació i esperen situar-se al 85% durant el mes que ve, amb pic de plena ocupació durant les primeres setmanes. A l'hostaleria gironina auguren ocupacions al voltant del 80%, unes dades similars a les de la temporada 2025, tot i que podrien ser lleugerament millors a la zona del Pirineu. A la Costa Brava Centre també esperen dades semblants a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%, tot plegat però marcat per les reserves de darrera hora.
3: No tenim tall de veu, eh?
4: Posarem després el de l'Ajuntament de Girona.
3: Perdona.
4: Que acaba d'arribar a última hora.
3: Molt bé, fem un canvi en el guió. Justament d'això t'anava a parlar, de l'Ajuntament de Girona, el govern municipal, que sembla que ja en teniu, no sé si fins a quin punt provisional, heu aprovat el nou cartipàs, gràcies a un acord amb el PSC, no?, que s'absté en la votació.
4: Així és, ara mateix en marxa aquest ple municipal extraordinari i els socialistes que s'abstindran en aquesta votació del ple després d'arrencar 5 acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que el supervisi i que estarà integrada per membres de les dues parts. Podem sentir en aquest cas l'alcalde Lluc Salelles en aquest ple que ara mateix està en marxa.
5: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present. Però també vull aprofitar per dir que aquests són tots ells projectes que també hem anat treballant durant aquests 3 anys i que l'acord, en tot cas, el que fa és impulsar-ho encara més.
4: En el pacte per facilitar el cartipàs destaca la màxima protecció del Parc Jordi Vilamitjana en la línia de l'acord adoptat a la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat pel nou campus de salut, on es comprometen les administracions a buscar alternatives a l'edificabilitat prevista sense que suposin cap endarreriment del projecte del complex sanitari.
3: Ja heu tingut un ensurt sense víctimes, això sí, a Figueres, a l'escola Salvador Dalí, s'ha enfondrat part del sostre del gimnàs.
4: Així és, els bombers van rebre l'avís de l'incident ahir cap a les 8 del vespre després que els veïns sentissin el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament es van desplaçar a l'indret. Aquest divendres es farà una nova inspecció amb arquitectes municipals, bombers i Generalitat per fer una valoració completa dels danys.
3: Perfecte, doncs. Pau Vilafanya, des de Girona FM, benvingut a l'equip de l'Obert per Vacances i bon cap de setmana.
4: Moltes gràcies igualment.
3: A Rubí retrobem el company Albert Soler. Albert, bon dia.
0: Molt bon dia, Núria.
3: I parlem d'una notícia que ens aporta una detenció. Els Mossos han detingut el presumpte piròman que va provocar 3 incendis, això, a la comarca de l'Anoia.
0: Sí, es tracta d'un home de 58 anys a qui l'acusen de provocar l'incendi forestal del municipi de Carme, originat el 6 de juliol d'aquest any i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2130, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb un incendi de la mateixa zona el 28 de juny passat i un altre ocorregut el juliol, en aquest cas de fa 2 anys, del 2024. La detenció es va practicar dilluns 27 de juliol i el jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat.
3: I encara parlem d'un altre ensurt, el que va obtenir ahir al Mataró Park, que era, es tracta d'un atracament a una joieria amb el centre comercial ple de gent.
0: Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest presumpte atracament que va passar ahir en una joieria d'aquest centre comercial, el Mataró Park, molt conegut a la zona del Maresme, que va passar cap a 6:45 de la tarda, per tant, en plena activitat comercial. Des de la policia catalana no s'han ofert més detalls d'aquest fet, però a les xarxes socials han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades sortint de l'establiment. De fet, diversos testimonis han explicat al 3CAT que tot va passar molt ràpid i que van ser moments d'angoixa. Una d'aquestes persones ha explicat que l'equip de seguretat del centre els va fer tancar totes les botigues i refugiar els clients que poguessin a dins.
3: I ara fa dies que no en parlem massa, però continuem en alerta per la pesta porcina africana. Se n'han detectat 9 casos, un nou cas.
0: Sí, la Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona d'alt risc, en aquest cas dins el terme municipal de Barcelona, de la capital catalana. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix ja a 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre de l'any passat, s'han analitzat més de 10.000 senglars, dels quals més de 9.800 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars més dins la zona infectada. Recordem que hi ha la zona d'alt risc i la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars.
3: Bé, per acabar, encara que sigui ràpidament, una notícia cultural. Barcelona ha fet balanç de l'última edició del Grec.
0: El Festival de Música i Teatre d'Estiu de la capital catalana ha tancat l'edició 2026 amb més de 142.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. L'edició dels 50 anys ha ofert 96 espectacles en 58 espais d'arreu de Barcelona. El Teatre Grec, aquell que està a l'aire lliure, a Montjuïc, ha tingut una ocupació del 96% i s'hi han fet més sessions i s'han registrat un increment de 7.000 nous visitants. En aquesta 50a edició ha venut totes les entrades de muntatges com l'Òpera dels Tres Rals, el Grec 50, Hidden Records, les Flors Prohibides o el Pacte de l'Oblit. El Grec acaba avui, aquest divendres, amb Tao Dance Theater, amb les entrades també exaurides.
3: Bones notícies, doncs, per tancar la ronda de connexions amb Rubí. Albert Soler, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: La propera connexió ens du, com sempre, a Terres de Ponent o a Ull Lleida. Quim Gasó, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
3: Ai, Fa calor a Lleida?
6: I tant, molta, i continuarà fent.
3: Lleida assoleix la temperatura més alta del país en el segon dia de l'onada de calor. Termòmetres enfilant-se fins als 41,3 i els decimals en aquest cas són importants perquè acaben de rematar-ho. 41,3 graus a la capital del Segrià.
6: Que no va ser l'únic lloc del territori on la temperatura es va enfilar per sobre dels 40, que es va superar també en diverses localitats de Ponent i la Catalunya Central, amb el màxim, això sí, registrat a Lleida Ciutat, però amb altres municipis amb una calor molt accentuada, fins i tot en zones menys habituals, com Tremp, Solsona i la Pobla de Segur, que van fregar els 41 graus. En conjunt, entre el juny i el juliol s'han de passar els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle XXI. La temperatura de 41,3 graus a 4:45 de la tarda d'ahir dijous és el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià i un valor més alt que els màxims de dimecres, el fet que continua doncs mostrant aquesta tendència a l'alta que a partir d'avui s'hauria de rebaixar una mica.
3: Així ho esperem, així ho espereu, suposo que també. Vinga, cap a Targa, el pintor muralista targarí, Josep Minguell, crearà un fresc per al Museu Benozzo Gazzoli de la Toscana. L'artista ha afirmat que és un dels murals més difícils, diu, de la seva trajectòria.
6: I això que n'ha fet molts. El nou fresc quedarà instal·lat de manera estable al Museu Italià dedicat al pintor que va decorar, entre altres obres, la Capella dels Mags del Palau Medici de Florència. La nova pintura de l'artista targarí dialogarà visualment amb els frescos originals del mestre renaixentista en una confrontació artística entre una obra contemporània i una del segle XV. Minguell ha admès que afronta el projecte amb por pel repte de confrontar la seva obra amb la de Gozzoli.
7: Aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Representar un pintor de frescos és la clau, és el punt de partida. Això em situa en proximitat amb l'obra del Gozzoli, però també utilitzo algunes estratègies d'aquest pintor del Renaixement, com per exemple la seva passió per la geometria. Una geometria que ordena l'espai, que ordena la paret, que situa les coses al seu lloc, que hi crea dinamisme i que aproxima la pintura amb aquest ideal de bellesa que tant Gozzoli manifestava a través de les seves obres com tots els pintors del Renaixement.
6: Es tracta d'un fresc d'uns 9 metres quadrats que pintarà el seu taller de Tàrrega i que serà traslladat a Itàlia mitjançant la tècnica de l'estrapo per instal·lar-lo al museu a mitjans de 2027.
3: També té una entrevista a part, eh?
6: I tant, totalment.
3: Se'n queda encarregat. Quim Gasó, Uau Lleida, moltes gràcies. Bon cap de
6: setmana. Bon cap de setmana.
3: Vinga, i des de Tarragona saludem ja a punt de començar el cap de setmana la Marina Pérez Gon. Marina, bon dia.
8: Bon dia.
3: Bon dia. Mira, comencem parlant de Port Aventura, que fa un balanç positiu de la temporada, eh? L'activitat fins a dates actuals i preveu tancar l'any amb bones xifres.
8: Doncs sí, ara ja porta més de 6 mesos de temporada i el parc temàtic obria aquesta temporada amb un clam molt significatiu, la renovació de la mítica muntanya russa, el Dragon Khan, la primera de les múltiples novetats al llarg de l'any. Noemi Serrano, director de producte de Port Aventura World, destaca el seu compromís en impulsar millores en l'experiència dels usuaris.
9: La nostra idea també és oferir novetats com oferir millores de l'experiència, no? Llavors, sí que és veritat que hem començat amb propostes amb una renovació d'alguns dels espectacles que tenim al parc, per seguir sorprenent la gent. Hem instal·lat uns refresh ponts, que són uns ponts refrescants, sàpiguen que ara estem amb una onada de calor, no? I que la gent busca llocs on refugiar-se una mica durant la seva visita. Hem tingut les Mundrat Music Night, que ja han passat dues, que ens creuen que era una per fer, que són les nits temàtiques que fem amb un contingut específic.
8: Aquest mateix mes de juliol han inaugurat una zona familiar al Costa Caribe, el Coral Bay, i una atracció nova a Port Aventura, Macamanu Jungle.
3: I fent una repassada a altres notícies del territori, hem de lamentar de nou un ofegament.
8: Sí, un nou ofegament. Aquest estiu, un home ha mort ofegat en una piscina privada aquest dijous a la Sénia, al Montsià, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola i de 82 anys, veí del municipi. I ara, com és divendres, acabem amb apunts esportius.
3: Vinga.
8: Ja estan a la venda els abonaments de la Lliga Catalana de Bàsquet ACB 2026 de Tarragona. El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona acollirà l'esdeveniment els propers dies 9, 10, 11 i 13 de setembre. O sigui que tots els friquis del bàsquet ja poden comprar aquests abonaments per veure el Barça, el Girona, etc. I per acabar... Exacte, friquis del futbol. El Nàstic visita aquest dissabte a l'Olot per disputar el que serà el seu segon partit de pretemporada de l'any.
3: Molt bé. Marina Pérez Cot, moltes gràcies. Bon cap de setmana, companya.
8: Bon cap de setmana, Núria.
2: No, obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
3: Recuperarem la Marina després amb un reportatge que ens oferirà sobre treballar o no treballar a l'estiu. Però ara és moment de la primera entrevista i això ens fa connectar amb Emuna FM. Allà saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
10: Hola, bon dia, Núria.
3: I és que tindrem un augment de mobilitat a les carreteres catalanes, milers de desplaçaments cada dia, sinistralitat especialment entre els motoristes, no? Una de les principals preocupacions del Servei Català de Trànsit. A més, sembla, Arnau, que les properes setmanes també seran marcades pel dispositiu especial previst amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost i, com a bona notícia, la incorporació de noves tecnologies per millorar la seguretat viària. Una entrevista amb el Servei Català de Trànsit que arriba a les portes d'un cap de setmana intens, perquè aquest cap de setmana fem el canvi del mes de juliol al mes d'agost. Amb qui parlem, Arnau?
10: Doncs mira, avui, Núria, tenim el Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, el qual ja saludo. Ramon, bon dia i benvingut aquí a l'Obert per Vacances.
11: Hola, molt bon dia i bona hora.
10: Doncs mira, primer de tot et volia preguntar això, Ramon, que ens facis una valoració general de l'estiu a les carreteres catalanes i amplia una mica més aquesta pregunta destacant els motoristes, no? Perquè ha estat un col·lectiu que malauradament doncs, ha donat a parlar aquests últims dies.
11: Sí, parlarem de, si voleu, de dos temes. Una és la mobilitat i l'altra la sinistralitat.
10: Vinga,
11: que són variables
10: vulguis.
11: Que es correlacionen. Exacte. La mobilitat és... Vam tenir 4 mesos molt dolents de tempestes diverses, ventades, pluges, etc. I, per tant, això va contenir la mobilitat. Però a partir de la segona quinzena de maig, el temps va canviar i va haver-hi una pulsió de mobilitat. Va haver-hi molta més mobilitat perquè el temps doncs, ja no feia aquelles tempestes, ni aquelles ventades, ni feia aquell mal temps, suposat mal temps, d'acord? Això fa que aquesta pulsió de mobilitat continguda durant mesos ens va causar un augment de la sinistralitat. No vol dir que sigui la causa, són dues variables que es correlacionen. Sempre quan tens més mobilitat, més interaccions, i per tant puja també la sinistralitat.
10: Vale.
11: Les causes són velocitat, distracció, consums, etc. Per tant, això ens va encara accentuar més una pulsió de mobilitat d'un tipus de col·lectiu, que va ser els motoristes.
10: Vale.
11: I en aquests moments tenim 32 víctimes mortals, l'any 2019 en teníem 30 i l'any passat en teníem 27. Hem anat contenint aquesta xifra a través de les campanyes que fem a carretera pressionant les conductes inadequades, campanyes informatives, campanyes de comunicació, posem en els panells d'autopista el número de morts de motoristes, etc. Per tant, això ho hem anat contenint una mica, però és una mobilitat de pulsions que va també generar una pulsió de sinistralitat i especialment en aquest col·lectiu. I si parlem de sinistralitat global, en aquests moments estem un 10% per sota de víctimes mortals respecte a l'any passat i un 20% per sota respecte al 2019. Això és una mala bona notícia. És mala notícia perquè mentre hi hagin víctimes mai podem estar satisfets i sempre hi ha una tragèdia darrere d'una víctima mortal o d'un ferit greu, però sí que anem en una línia correcta contenint i reduint aquesta sinistralitat.
10: Genial, doncs tenim ja l'aclaració i volia fer una mica un matís en el tema dels patrons. Es parlaves de consums, parlaves de velocitat i dic, en quant als accidents de motoristes, detecteu algun patró comú o hi ha algun fet que es repeteixi en aquesta sinistralitat?
11: Doncs sí, quan analitzes el tipus d'accident que s'ha produït en un motorista, o sigui, que pateixen els motoristes, et dones compte que hi ha o bé sortides de via, o bé caigudes, o bé un fregament lateral amb els cotxes que van en el sentit contrari. Això dona una idea que s'ho fan ells mateixos, s'ho fan sols, més aviat, i que, per tant, aquí falta habilitat o falta perícia en la conducció de la moto. Per això posem tant l'accent en la formació. Nosaltres hem fet diferents manifestacions i també tenim programes actius de formació que cal que es formin, especialment aquest col·lectiu de motoristes a l'entorn de la cinquantena d'anys, 50, entre 45 i 65, però rondant els 50, que creiem que són els que estan acumulant, no, creiem, no sabem, que estan acumulant dintre dels motoristes una sinistralitat major.
10: Per exemple, quan deies això de que notaves que era fregament a la part lateral, en segurament vies d'un únic sentit, dic que és per adelantaments, pot ser temeraris, no? Conducció temerària, diríem que podria ser una de les preocupacions que ho englobi?
11: No necessàriament. En moto, quan en moto pots tenir, per no agafar bé les corbes, els revolts, tu pots tenir dues maniobres que et provoquen l'accident. O sigui, pots caure amb dues maniobres que provoquen l'accident. Una és, no domines la velocitat amb la que entres a la corba, això ho parlarien molt millor els especialistes de moto, però en general sí que ho coneixem, que és, no domines l'entrada a la corba i la velocitat, i llavors te n'en vas i surts, fum, o caus, no? I l'altra és... te'n vas a l'altra banda, t'inclines i et vas a l'altra banda per poder fer la corba. I és quan hi ha aquest fregament i xoca a vegades frontolateral amb el de l'altra banda, amb el de l'altre sentit.
10: Vale, fantàstic. I ara anant una mica més a les carreteres, no? anant a l'asfalt, Ramon, parlem de l'estiu. M'agradaria saber, no?, quines són les carreteres que concentren més mobilitat, evidentment, doncs, autopistes i autovies, però també no m'agradaria que ens poguessis dir alguna que potser no tenim tan present i diguis aquesta via ens preocupa, aquesta via és molt transitada, aquesta via la gent es pensa que no és perillosa i realment ho és molt. Dic, per a fer una mica una radiografia de les vies catalanes, especialment ara en aquesta temporada estiuenca, que és on s'accentua la mobilitat.
11: Bé, per no cansar amb un seguit de carreteres, jo diria un tipus de carretera.
10: Vinga.
11: Hi ha una mobilitat, evidentment, de gran mobilitat, de gran sortida de vehicles, no?, que és les autopistes d'alta capacitat, com pot ser l'AP7. Aquí, normalment, no hi sol haver-hi sinistralitat associada en aquests grans moviments. Entre altres coses, per capacitat de la pròpia carretera, de la pròpia autopista, s'alenteix també el trànsit, però hi ha com una cura especial en la circulació d'aquests grans moviments, no? Però llavors, i aquí és on te vull posar jo l'accent, quan tu entres en aquestes carreteres, tu ja arribes a la teva destinació estival, o d'oci, o habitual, no? Arribes en aquella destinació i trobes unes carreteres secundàries, o bé que coneixes o et penses conèixer però no les coneixes tant, i aquí et relaxes, i aquí és on hi ha els accidents, o bé no les coneixes directament perquè és la primera vegada que vas allà perquè hi has anat de vacances. És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etcètera, etcètera. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
10: Fantàstic.
11: Perquè és aquí on te tenim els problemes. És aquí on te veiem els problemes. Aquell stop que no has fet i que, per tant, llavors tens un xoc frontolateral, aquell avançament perquè no coneixes la carretera, et penses que tindràs temps, ve un canvi de rasant i no tens temps, etc. És a dir, aquí molta atenció, concentració i seguir les pautes que marca la pròpia carretera.
10: Magnífic consell, Ramon. El que passa que ara també m'agradaria escoltar uns quants consells més, però envers aquest eclipse, perquè, evidentment, doncs, segurament també teniu aquí preparat un ampli dispositiu de mobilitat, especialment cap a les terres del sud-oest, i volia parlar una mica d'això. Quin dispositiu més o menys ja esteu preparant i com esteu treballant per fer front a aquest 12 d'agost?
11: Sí, aquí podríem estar-hi una estona, però donaré algunes pautes. La primera és l'eslògan de l'Ajuntament de Tarragona, a nosaltres ens va agradar força, és a dir, si el veus des de casa, queda't a casa. No cal que et moguis, si el pots veure des de casa, imagina't que tens un balcó, un terrat o el que sigui, que el pots veure bé aquest eclipsi, o és igual, un terreny al costat on es pot veure bé. Queda't a casa, no cal que et moguis. Si t'has de moure, hi han hi ha punts autoritzats, hi ha 18 punts autoritzats pel govern català, per la Generalitat, on hi ha tota una sèrie d'elements per poder gaudir d'aquest eclipsi, no? En aquests punts autoritzats. Bé, doncs desplaça-t'hi, però si pots, també desplaça-t'hi a peu o amb transport públic. Hi ha municipis que hi posen algun tipus de transport públic o reforcen el transport públic habitual, o fins i tot posen a disposició alguna llançadora per arribar a aquell espai on es veu. I llavors l'altre tema és si t'has de desplaçar al final, perquè vols anar a un punt doncs, que t'agrada el paisatge d'aquell punt, com pot ser el Delta de l'Ebre, que és idíl·lic i ja entenem que és magnètic i atractiu, no? Anar a veure un eclipsi allà, doncs programa't, vés-hi abans. Sobretot mira de programar-te i sortir molt abans. La via transportadora de tot el trànsit nord-sud, evidentment, tornarà a ser una vegada més l'AP7. I a partir de Salou, l'AP7 té dos carrils. Per tant, nosaltres recomanem també alternatives per arribar a punts on no calgui baixar tan avall fins a l'AP7. Si has d'anar al Camp de Tarragona, utilitza la A7. Si has d'anar a la zona de Valls, ponent Terres de Lleida, utilitza l'AP2. I si vols anar a l'eclipsi i no saps on anar i entres des del nord a Catalunya, doncs començarem a donar pistes des de Girona, des d'allà a l'aeroport ja els hi direm C25 eclipsi cap a Ponent, a Martorell els hi direm A2 eclipsi cap a Ponent, per intentar seduir públic que no congestioni aquests dos carrils finals de l'autopista AP7 al sud del país.
10: Tant de bo, Ramon, tinguéssim els oients de l'Obert per Vacances apuntant i pendents, a dir, ep, aquesta via, aquesta ens va bé per nosaltres, aquesta ens va bé per nosaltres. Vull dir, espero que tothom s'hagi conscienciat de quina és la millor via per agafar, si és que necessita agafar-la, perquè, com ens explicaves, aquest eslògan de l'Ajuntament de Tarragona és força interessant, la veritat. Una altra cosa a comentar, Ramon, és que aquests dies heu presentat una prova pilot amb intel·ligència artificial, que és per detectar conductors que utilitzen el mòbil o que no porten cinturó. Dic, ens en podries fer una breu pinzellada aquí a l'Obert?
11: Doncs sí, nosaltres l'ús de la intel·ligència artificial l'hem fet servir per detectar patrons. Ja fa uns 3-4 anys que l'utilitzem per detectar patrons de conducció o patrons de vehicles que circulen. És a dir, per exemple, quan circula un ciclista a l'alçada abans d'entrar a Andorra, entre la Seu i Andorra, ja hi tenim un sistema que detecta que és un ciclista, llança un avís als panells de velocitat i els hi diu a tots els conductors que s'acosten cap al ciclista que redueixin velocitat perquè es trobaran un ciclista. És a dir, la intel·ligència reconeix una imatge, no?, que diu és un ciclista i redueixo velocitats. Bé, doncs això també, aquest reconeixement de patrons, l'hem fet servir ara amb hem participat en un estudi de una nova càmera, unes noves càmeres i un algoritme amb intel·ligència artificial que reconeix si portes el cinturó o si el portes ben cordat i reconeix si estàs utilitzant el mòbil perquè el tens a l'orella o bé perquè el tens a la falda. Llavors, aquesta intel·ligència artificial aconsegueix doncs, uns percentatges d'encert. Quan ho hem revisat amb l'ull humà, no? Amb humans, hem revisat unes mostres d'aquestes fotografies, hem vist que encara es queda curta aquesta intel·ligència artificial. Per tant, l'hauríem d'entrenar, però és interessant, detecta aquests patrons. I ho hem provat amb dues vies diferents. Una via molt urbana, que és l'A2, a tocar de la Ronda de Barcelona, de la Ronda de Dalt, i l'altra a l'AP7, al peatge de la Roca. Hem vist que en l'àmbit urbà l'ús del telèfon mòbil és més freqüent i va associat a mobilitat laboral. Mm-hmm. I, en canvi, l'autopista AP7, que és més una autopista transnacional, més de trànsit de pas, tot i que també es fa servir per comunicar-se diferents comarques catalanes, aquí baixa l'ús del telèfon mòbil, el consum de mòbil baixa, o sigui, la infracció de mòbil baixa. I, en canvi, l'AP7 té més infracció de cinturons. Ha acabat sorprenent una mica veure que encara hi ha molta gent que o no el porta cordat o el porta mal cordat, especialment hores de nit i especialment AP7, tot i que les xifres de la mostra són petites i no cal extreure moltes
10: conclusions. Generalitzar molt.
11: Sí.
10: Va, clar, clar.
11: I aquesta és la prova que hem participat i hem vist, i això és interessant, vam dir, bueno, aquest estudi s'ha fet en altres països del món, de diferents continents, i nosaltres els vam conèixer, la gent que feia aquest estudi, a una fira internacional que es fa a Amsterdam i que es diu Intertràfic, i ens vam proposar i vam dir que semblava interessant, i han vingut també. I llavors som els tercers per la cua. O sigui, hi ha Estats Units, hi ha alguna regió d'Estats Units que les infraccions de mòbil estan al voltant del 12%, Mm-hmm. Hi ha una part d'Europa, no sabem quina, perquè no volen dir els països concrets ni els estats dintre dels països concrets que han fet la prova, però sabem que una àrea d'Europa que es va fer la prova estan en un 8-9%, i nosaltres estem en un 4,4%. I per sota de nosaltres ja hi ha diferents regions del món que estan per sota de nosaltres, fins a Oceania, que no fem... No podem desvetllar-ho, és Austràlia.
10: Sí.
11: Oceania em sembla estar al 0,6%. Aquests percentatges que acaba de donar són d'incompliments amb el mòbil, només amb el mòbil. D'acord? Nosaltres podem millorar, podem rebaixar aquestes xifres de mal ús del mòbil al volant.
10: I diguéssim que això es troba, clar, amb una prova pilot, és a dir, quines són les esperances de que això acabi sent una realitat? Si em pots donar algun any aproximat, ja que això, doncs, podríem dir que és pràcticament un embrió.
11: Sí, hem tingut aquest aparell, aquesta tecnologia, un mes aquí a casa nostra, 15 dies a l'A2 i 15 dies a l'AP7. Amb aquest mes hem vist que és una tecnologia interessant, molt interessant. A més, com que va sobre d'un carro, el pots anar movent. Allà on t'apreti més la sabata perquè tens més sinistralitat i puguis tenir més sinistralitat associada a la distracció, home, pot ser interessant poder moure aquest sistema de control i pressionar perquè no es faci servir el mòbil perquè ocasiona sinistres. Això que hem vist que és interessant, doncs ho recollirem en el nou pla de seguretat viària, que serà un pla que és del 2027 al 2030, ara tot just el comencem a pensar, i que hauria de contemplar també aquestes iniciatives.
10: Fantàstic, doncs seguirem pendents de tot el futur de la mobilitat a la nostra terra, també en el marc de la sinistralitat, també de l'eclipsi i d'aquesta nova intel·ligència artificial que cada cop és una realitat a les nostres terres. Finalment, Ramon, una última pregunta, dic que l'eclipsi on el veuràs, si és que el seguiràs?
11: Nosaltres tindrem un operatiu de control i coordinació al 112 de Reus i, per tant, el seguirem des d'allà. Serem allà a Reus, tots els equips que participem en el sistema d'emergències de Catalunya, estarem tots concentrats allà al 112 per seguir aquest fenomen. I en aquest cas nosaltres, el trànsit, conjuntament amb els companys i companyes de Mossos de Trànsit, que sempre són la peça indispensable per poder gestionar bé la carretera. Per tant, serem al 112.
10: Genial, doncs ara sí, Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, en primer lloc, des de l'Obert per Vacances, desitgem doncs que tingueu un tranquil eclipsi, no?, i que ho podeu veure en tota la naturalitat del món, i moltes gràcies per haver participat avui.
11: Gràcies a vosaltres, i tant de bo hi hagi una mínima sinistralitat aquest estiu, per no dir inexistent.
3: I també moltíssimes gràcies a qui ha conduït aquesta entrevista des de Munt FM, Arnau Vilà. Moltes gràcies.
10: A tu, Núria.
3: Bon cap
10: que
3: de
10: vagi
3: setmana.
10: Molt bé. Adéu.
2: Obert per vacances.
3: Des de fa 3 setmanes que aquest estiu ens colem en les converses que tenen l'Agnès i el David de la nova ràdio de Reus, allò farà amb l'orella com qui no vol la cosa. Unes xerrades que, de fet, ens il·lustren, ens serveixen per comprovar si parlem el català com toca, i ja us dic jo que moltes vegades no ho fem. Va, que avui els visitem en aquesta tercera edició del podcast Desperta el Català.
12: Ei, Agnès, demà al matí hem quedat per anar a fer running. T'animes a venir? I anirem a primera hora perquè així no fa tanta calor.
13: Doncs pot ser una bona proposta, deixa que m'ho acabi de pensar. Però escolta'm, per què no dius que aneu a córrer?
12: Ah, ja. Mira, no ho sé, és que em surt running.
13: Ens passa molt, de fet, però anar a córrer és ben natural i també ho diu força gent.
12: Sí, de fet, sí, també tens raó.
13: Veus? També es pot fer esport en la nostra llengua.
12: Llengua? Jo sí que acabaré demà amb la llengua fora. Ho has vist? Aquest any tots s'han apuntat a fer paddle surf.
13: Sí, però en català se n'ha de dir surf de rem.
12: Ah, doncs t'he de reconèixer que aquesta no l'havia sentida mai.
13: És normal, l'opció anglesa de moment és la que s'estès més, però tot depèn dels parlants.
12: De fet, surf de rem és ben senzilla, l'expressió s'entén de seguida.
13: Exacte, no cal haver-ne fet per imaginar-te de què es tracta.
12: Jo el que practico, però, és caure de la taula, eh?
13: I això no canvia en cap idioma, David.
12: Doncs tinc un amic que es defineix com un foodie. Fa quilòmetres per tastar un bon restaurant.
13: Doncs jo diria que el que és un amant de la bona cuina.
12: Buf, és que això és molt llarg.
13: Sí, David, però també és més expressiu, si t'hi fixes, perquè no només diu que li agrada menjar, diu que en gaudeix.
12: Sí, és veritat. I també penja fotos de tot.
13: Bé, això ja és una altra afició.
12: Agnès, m'està agafant una mica de gana. Allà hi ha una food truck. Ens hi acostem?
13: Vinga, va, que les food trucks acostumen a fer sempre bona pinta.
12: A més, queda molt bé això de dir que has menjat en una food truck, eh?
13: Oh, David, també en podem dir furgoneta de menjar, eh?
12: Que ja m'estranyava, ja.
13: La forma més nostrada.
12: Ja, però és que no sona tan modern.
13: Potser no, però tothom entén que és abans fins i tot de veure-la.
12: Això sí que és veritat.
13: I una cosa no treu l'altra. Si algun dia la paraula anglesa acaba arrelant del tot, ja ho veurem. Però de moment, l'alternativa catalana va a la mar de bé.
12: Doncs vinga, sigui com sigui, que jo tinc gana. Uf, quin matí, Agnès. Entre nedar i l'esnorkel m'he quedat rebentat.
13: Doncs ja que hi som, David, en comptes d'esnorkel, n'hauríem de dir immersió lleugera.
12: No és tan curt, però sí, s'entén perfectament.
13: Exacte, no sempre hi ha una paraula tan breu com en anglès, però tenim recursos per explicar el mateix.
12: Doncs bé, ho tindré en compte. I escolta, què fem ara? Anem al xiringuito?
13: Jo em quedo amb opcions més nostrades, com baret, barracó, guingueta, quiosquet, quios de begudes, o bé barraca. Fixa-t'hi, si n'hi ha. Com ho veus tu?
12: Doncs sí, sí, la veritat és que és una mica estrany, però bé, ja ens acostumarem a això d'anar al quios de begudes a buscar un granissat.
13: Vinga, anem, que amb aquesta calor necessitem refrescar-nos una mica.
12: També podem agafar una cosa per emportar i ja tindrem el dinar fet, eh? No diguis res, no diguis res, t'hi has fixat, eh? He dit per emportar i no take away. Ho he dit bé, eh?
13: Sí, molt bé, molt bé. I és una expressió ben natural, igual que quan diem lliurament a domicili en comptes de delivery.
12: Sí, de fet, això del delivery no ho he sentit gaire. Tot i que ahir mateix, mira, vaig demanar una pizza per telèfon i em van dir si la volia per delivery. I si et dic la veritat, no sé ben bé de què em parlaven, eh?
13: Doncs t'ho podien haver dit clar i català. Lliurament a domicili.
12: Ja veig que aquest estiu ampliaré força el vocabulari, eh?
13: Doncs l'objectiu de l'estiu hauria de ser descansar força per tornar al setembre amb les piles ben carregades. Però si, a més, aprens qüestions de llengua, la mar de bé, no?
12: És que ja m'agrada que sigui així, i tant.
13: Aprendre no fa mal, i no es tracta de prohibir paraules, sinó de saber que el català també té maneres pròpies i, per tant, ben naturals de fer-hi referència.
12: Doncs bé, escolta, demanem les dues amanides per emportar. Mira, mentre esperem, escoltaré un podcast de l'Obert per Vacances que m'han recomanat i diuen que està força bé.
13: Sí, això de l'Obert per Vacances em sona una mica. I aquí et posaré força bona nota.
12: Per què?
13: Perquè gairebé l'has dit bé. Només hi falta l'accent.
12: Ah? A on? En quina paraula?
13: A podcast, en català, escrivim podcast, la mateixa paraula que en anglès, però adaptada a la nostra ortografia, o sigui que hi posem accent obert a la O.
12: Ah, mira, és d'aquelles coses que no t'hi fixes fins que algú no t'ho diu.
13: Exacte, per tant, a partir d'ara ja ho saps, a parlar de podcast.
3: Això és el que fem, el que ens proposen des de la nova ràdio de Reus, aquest podcast, Desperta el Català, l'Agnès i el David. Divendres vinent, més. I més continguts al programa. La propera entrevista ens proposa anar a Mas de Barberans aquest cap de setmana, perquè allà tindrà lloc una nova edició, la 23ª del Racó dels Artesans, la fira monogràfica de les fibres vegetals. Ens ho explica en més detall el Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
14: Així és, Núria. A més de les parades i les demostracions de l'artesania, El programa inclou tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per a tots els públics, propostes relacionades amb l'arqueologia, visites al Museu de la Palma, presentacions, accions artístiques i actuacions musicals. I per a parlar de com s'ha preparat esta 23a edició, mos acompanya Pepa Subirats Rossinyol, tècnica del Museu de la Palma, que està darrere de tot este treball, que no és poc. Pepa, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Bon dia.
14: El racó dels artesans arriba enguany en esta 23a edició i ja tot a punt, ja heu començat algunes coses.
15: Clar, ara ja estem en ple Fibres Campus, demà comença la fira. La veritat és que també ara comença a haver com una sensació bona, és a dir, el que no s'ha fet ja no es pot fer.
14: Això és la part bona, no? Sí, de dir, mira, que passa el que hagi de passar, el que han preparat
15: sí,
14: està ja...
15: Sí, sí, sí. Per tant, comença ja una bona sensació de feina per endavant, però també de tot allò que d'alguna manera és adrenalític, no? De que la gent, pues, normalment les coses surten bé, la gent està contenta, els artesans també, la gent del poble també, bé, una mica de calor, però això és inevitable enguany. Intentarem que puguin haver diferents espais on la gent se pugui refrescar una mica i endavant amb totes les demostracions, tallers, actuacions, tot el que tenim previst.
14: Anem desgranant una miqueta. Enguany hi participen una quarantena d'artesanes i artesans, principalment de Catalunya, però també d'altres territoris. Un dels trets distintius de la fira és precisament la

0: el que és important és que aquí també es podrà veure com es treballa la pauma canària, la palmera canària, que això no havíem tingut mai a la fira, i bé, estarà a la Sarai, que farà una demostració i que ha fet un curs al Fibres Campus. A banda, també, aquí en esta zona de la Pauma hi haurà un treball experimental que han fet des de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta de Gràfica Publicitària, i per a nosaltres sempre és un plaer poder treballar amb gent jove i poder treballar amb gent jove tan preparada, i ells explicaran el projecte. Bé, això és el que tindrem aquí, i també hem inclòs en esta zona un ecomatalassé, que ell el que fa és fer la demostració d'ofici, evidentment, utilitzar les fibres vegetals per fer el farciment dels coixins i els matalassos. Bé, llavors, com tota la resta, tenim els vímets, canyes, joncs,
1: altres materials,
0: joncs, bova, tot molt ben representat, però potser, és que ara estava pensant, potser el que cridarà més atenció en guany és l'Adam, que ell treballa, ell ve de Polònia i treballa el que són les fulles de pi. Les fulles de pi mesclades amb fusta. Ara mateix està fent un curs al Museu de la Pauma, i la veritat és que l'haguéssim omplert este com a 5 vegades, i no estic fent exageracions, però això ja passa, eh? Quan se presenta una tècnica diferent, i sobretot més que diferent la tècnica, és el material, que és molt diferent, doncs la gent s'hi aboca. També podrem veure l'Adam demà i passat demà a la fira fent demostració. I a banda d'això, també, com la Lola ve del País Basc, i ella ensenyarà com fer tot el que és artesania amb fulles de la panolla de panís, que també pot cridar bastant l'atenció. Com a novetats importants d'enguany, podríem dir que, a banda dels cursos, dels tallers, que són gratuïts i que estan oberts a tothom i que tothom hi pot accedir, una mica pel rotllo este de que no tinguéssim això que diuen els joves del FOMO, no?
1: Que estem perdent alguna cosa.
0: No, ningú es perd res. Pujar a la fira vol dir veure demostracions, poder fer tallers gratuïts i oberts a tothom, però sí que és cert que també n'hi haurà nosaltres, que la gent s'ha d'apuntar prèviament, o aquell mateix dia, si hi ha places, i que són de 2 hores, i precisament els hem fet perquè la gent diu, però és que no tenim plaça, o sigui que enguany de places segurament en sobraran.
1: Sí, perquè suposo que, com sempre tenen tant d'èxit, cada vegada ho d'anar eixamplant, que tot i així s'acaben plenant sempre, segur.
0: Sí, el que passa que també hem de tenir en compte una mica les capacitats de càrrega del poble, del personal i de tot plegat, no? Vull dir, podem créixer, però no podem créixer infinitament, no? O sigui, hem de ser una mica sostenibles amb tot, i això és el que intentem, perquè bé, és com tot més agradable per al personal, per a la gent del poble i per a també tothom.
1: Parlaves d'aquest artesà polonès, Adam, no sé si ho pronunciaré bé, Plitzko, o una cosa així, sí. Que treballarà pues, la fulla de pi, també noms com Lola Alto Laguirre, o Laguirre, Carles Casas, bueno, molts professionals en les seues tècniques, i que suposo que potser per la gent més entesa és el que capta més l'atenció, no? La gent més professional venen per estos noms.
0: Sí, evidentment. Nosaltres, jo penso que tant el projecte del museu com el projecte de la fira ens caracteritzem una mica per multipúblic, no? Jo penso que hem d'anar sempre al multipúblic, hem d'anar per aquell públic especialitzat que ve i te truquen de Madrid i et diuen, o de Madrid, o qualsevol lloc de la resta de l'estat, o de Girona, que et diuen, no, és que ens interessa vindre a la fira perquè volen veure en noms que els han vist altres vegades, com excel·lents cistellers catalans, com poden ser qualsevol dels que tenim cada any a la fira, però també cridar l'atenció, pues, tota aquella gent que normalment no, pues, és difícil veure, no? Pues, sí que és cert que els internacionals atrauen l'atenció dels públic especialista, però que també veure els artesans i artesanes catalans, els de proximitat, la gent li agrada molt, i també és una manera com de conèixer totes les nostres tradicions i valorar-les, no? Estem enguany, per exemple, des de fa uns anys ja intentem que vinguin a la zona d'artesans diversos tots del Parc Natural dels Ports. Enguany, per exemple, n'hi ha 4, que és del projecte fet al parc, que és un projecte que la veritat és que ho estan fent molt bé, i, bueno, acompanyats normalment per Maite Mestre. Des del Parc Natural dels Ports enguany està una il·lustradora, una joiera, un imaginer que fa imagineria festiva, i una ceramista. Llavors també una mica, jo el que sempre explico és que, clar, les fibres estan superbé i és una fira monogràfica, això no hem d'oblidar mai, però veure, pues, 3 o 4 artesans acreditats d'altres artesanies

0: també és enriquidor i també per a la gent del mas és atractiu. Mm.
1: I també per a la gent que potser el tema de les fibres vegetals i l'artesania d'entrada no li atrauria, però quan veus tot el que es pot arribar a fer, no? En aquest cas, en les fibres vegetals, però en tantes coses artesanes, que sorprèn de dir, és que potser et ve al cap la típica cistella i dius, no, hi ha molt més món a part d'això.
0: Sí, bueno, que sempre jugar amb això, no? Amb les tres potes que diem, pues, lo tradicional, l'artístic i el disseny, no? I tot això es pot veure a la fira i també crida l'atenció, pues, veure gent jove que s'hi dedica i que la veritat és que s'hi poden guanyar bé la vida. A banda d'això també intentem sempre introduir alguna cosa que pugui cridar més atenció d'altres àmbits, no? Com ara enguany que està la Sònia Gómez, que fa un taller de fibres i dansa. Ella ja havia col·laborat amb nosaltres, ens havia demanat unes peces del fons, els havia utilitzat en una instal·lació, un espectacle a Barcelona, i li van agafar ganes de participar a la fira, el curs ja està ple, després hi haurà com una espècie de romeria i també el que penso que està bé és també col·laborar amb Ebre Art i Patrimoni del Museu Terres de l'Ebre, que enguany amb un projecte de teixir no podia encaixar més bé del que encaixa des de la nostra fira.
2: Doncs a més ja veieu de les parades, demostracions d'artesans, també aquests tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per tots els públics. Bé, això és la nova edició de la Fira de les Fibres Vegetals a Mas de Barberans. Pepa Subirats n'és la tècnica del Museu de la Palma. Moltes gràcies, Pepa, i també moltes gràcies al company Víctor Montesino de La Plana Ràdio per oferir-nos aquesta entrevista amb què tanquem la primera hora de programa. D'aquí a pocs minutets, 3:30, ja seran les 10 del matí, i nosaltres, després de la pausa per l'informatiu, seguirem amb altres qüestions. Altres qüestions com, per exemple, desvelarem què opineu sobre la pregunta del dia, el comentari, la pregunta que us fem, l'opinió. És millor a l'estiu treballar o fer vacances?

0: Ai, passen ja 4 minutets de les 10 del matí i és moment de saber què preferiu els oients de l'Obert per Vacances, treballar o fer vacances, ara, a l'estiu. Això sí, sempre escoltant la ràdio, la vostra ràdio local, i escoltant el programa Obert per Vacances, que depèn de la feina que feu, fins i tot la ràdio acompanya molt, la veritat que sí. Enric Rubio, de Cardedeu, hola, hola.
1: Molt bones.
0: Et queden un parell de connexions abans de pillar vacances.
1: Has vist?
0: Una envejeta sí, que fas, molt bé,
1: Home, i tant, has vist quin monogràfic et porto de la Ludwig, no? De la Ludwig Band, avui.
0: Sí, has dit, a tope. Avui a tope amb la Ludwig Band.
1: Mira, aquesta primera va sobre vacances, l'última sobre el treballar, o sigui, una de cada.
0: Molt bé, jo després tinc una opció tarragonina, una cançó molt nostrada d'aquí de Tarragona, que us agradarà molt, però potser la posarem després si tenim temps.
1: Em sembla meravellós.
0: Enric, què diuen els oients? Treballen? Va. Tenim oients currantes? O no?
1: Sí i no, una mica de tot, però mira, posaré primer... avui tenim molts oients que no havien participat encara al programa, així que molt content, també, des d'aquí. Anem a escoltar a la Maria Mora, ja veuràs què ens diu.
2: Hola, bon dia.
0: Hola.
2: Doncs jo prefereixo treballar durant el mes d'agost, perquè hi ha menys gent, està la gent fora, i està més tranquil tot, i es pot treballar més a gust. Gràcies, adéu.
0: Doncs sí, Maria, totalment d'acord. És veritat, és una de les avantatges. Bé, si no treballes en una feina estressant d'estiu. Això també és veritat.
1: Sí. Haig de dir que a mi això, aquí a la ràdio, acostumo a estar solet a la part del cubicle de ràdio i estic content. A mi m'agrada treballar solet, les coses com siguin.
0: Sí, estem d'acord.
1: I mira, també tenim aquí pel Pere una persona que treballa i amb majúscules, que sabem que treballa moltes hores, així que anem-ho a escoltar a veure què n'opina.
3: Home, preferir... Sempre és preferible fer-les fora de l'agost, fora de la temporada alta, on els preus són més cars i tot és ple de gent. El que passa és que aquest petit plaer està reservat només a molt poca gent. Les vegades que he pogut fer vacances fora de temporada alta, fora de l'agost, la veritat és que ha sigut molt agradable i ha sigut molt positiu. El que passa és que costa trobar gent amb la que anar tant de vacances. Per mi una cosa és fer vacances i l'altra marxar de vacances.
1: És important,
3: Fer vacances, jo crec que les poden fer a l'agost. Marxar de vacances, és, si pots coincidir amb gent, és perfecte, o per mi és perfecte fer-ho fora de l'agost.
1: Un parell de persones que pensen que fora de l'agost molt millor, És que cada cop tenim més saturat, ja ho dèiem.
0: Sí, perquè clar, hi ha com la consigna, no?, de que a l'agost tothom para i tothom fa vacances, no? És com parar tots junts i no. I insisteixo, estem parlant segurament de feines que no estan relacionades amb el turisme i amb l'època això en què tots ens movem, perquè si tots fem vacances, n'hi ha altres que han de treballar més, Ara en parlarem.
1: Sí. Quan més en tenen uns, menys en tenen uns altres, Això és així. Però jo crec que el mètode que tots preferiríem, i jo adoro la meva feina, però igualment, el que ens porta en Jordi avui, jo crec que és un bon mètode. A veure què me'n dius tu, va.
4: Què tal, Obert per Vacances? D'aviam, entre treballar i no treballar, sempre millor no treballar. Però és que no treballar a l'agost, no treballar al setembre, no treballar a l'octubre i no treballar al desembre. Bueno, treballar un dia al mes, que és el dia que es cobra, i ja està. La resta, perfecte.
1: Treballar el dia que es cobra...
0: El dia que es cobra, allò per fitxar, no? Perquè es noti que estàs, i adiós.
1: Concepte nou, sí. Veus, sí.
0: No està avui, mal. Va, Jordi, que t'avorriries tot el dia de vacances.
1: Sí, estem convençuts que sí.
0: Clar, la gràcia de les vacances és que trenques el ritme. Si tot el teu ritme és no tenir ritme...
1: No ho valoraríem.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bones idees ens donen els oients. Perfecte.
1: Oi que sí? Ens queda temps per un altre àudio?
0: Vinga.
1: Com ho tenim?
0: Sí.
1: Va, doncs anem per la Carla.
5: Per mi les vacances sempre són benvingudes. Ja sigui el gener, el desembre, el febrer o l'abril. Sí que és veritat que el pitjor mes és a l'agost, perquè per mi les vacances les entenc com un moment de relax, de desconnexió, d'estar tranquil, de fugir una mica de la gent, de la rutina o del dia a dia, i a l'agost no pots fugir enlloc on no hi hagi gent. Llavors, a part de que tot està caríssim, et trobes gent per tot arreu, o sigui que realment és el pitjor mes per marxar de vacances.
1: Caram, Núria, qui ho hagués dit, Jo hagués pensat que tothom escolliria l'agost i...
0: No agrada gaire. Mira, el gosset de la Carla al de fons, no? Després hi ha una altra cosa, que és vacances intermitents o vacances totes seguides. Hi ha qui fa una setmana, ara dues setmanes després, o hi ha qui fa tot el mes. Llavors no ho sé.
1: O Ostres, fer de setmana en setmana, jo crec que...
6: No sé.
1: Et queda com un regust de boca, no? Que no entre depre postvacacional i depre postvacacional no aixeques cap.
6: No aixeques cap, és veritat. Sí. Entre que no acabes de desconnectar, no? Que els primers dies encara penses en tot el que...
1: Exacte.
6: Oh, no.
1: Exacte.
6: Una setmana és curt. 15
1: I
6: dies.
1: Tant, i tant que sí. No sé. Però, Núria, això estem passant molt bé aquest estiu, eh?
6: Sí, no està malament treballar amb tot l'equipàs de l'Obert per Vacances. La veritat és que sí. Passa que vosaltres aneu i veniu, eh? També s'ha de dir. I jo estic aquí.
1: Sí, això és cert, però pensarem molt en tu, quan marxem, i us deixo molt bones mans. Ja veureu, de fet, jo faré el traspàs amb l'Aina, després us ho comentarem, però sí, us deixo molt bones mans.
6: Després ens la presenta, si vols, per antena, fins i tot. No tindrem temps de tanta cosa, ja t'ho dic ara, Enric. Que sempre anem de bòlit al final del programa.
1: I tant.
6: Vinga, tornem a connectar vora les 11. Una abraçada.
1: Salut, fins ara.
6: Vinga, i hem de seguir avançant, però encara dintre d'aquest tema, vacances sí, a l'estiu, vacança o treballar a l'estiu. Com dèiem, si pots triar rai, però hi ha persones que no poden massa triar, perquè la seva feina justament té a veure amb la intensitat de l'estiu. Són feines d'estiu i, per tant, s'intensifiquen, com dèiem, més en funció de la resta que fem vacances i hem de poder gaudir de serveis. Vaja, tot això us ho expliquem ben explicat en un reportatge que ens porta la companya Marina Pérez-Got. Jo vull...

0: Jo vull anar a la platja amb tu, que no s'acabi. Molts voleu anar a la platja, a passejar, a menjar gelats o de viatges, però jo crec que poca cosa enguany. Núria, jo sí que vull que acabi l'estiu. I és que arriba aquesta època de l'any i molts ja pensen que tothom fa vacances. I no parlem de l'agost, que sembla que el món es paralitza. L'estiu és sinònim de descansar, de festa, de veure els amics i de compartir temps amb qui estimem. Però per algunes persones també és sinònim de treballar i de treballar molt. Per exemple, per una geladeria, és el mes més intens, així com explica Rafa Oliver, de Rafa Gelati.
1: Els negocis on la feina d'estiu és el més intens de tot l'any, com és una geladeria, són molt boniques perquè ofereix a la gent que té tanta calor un refresc, una cosa freda, i això pues, fa gaudir molt a les persones que ens visiten.
0: Qui no somia amb un gelat fresquet amb aquesta calor? I anar a un hotel on no ens ho puguin fer tot i només ens haguem de preocupar per agafar la tovallola i el banyador i anar a la platja o a la piscina? Doncs en aquests indrets també hi ha gent treballant, com és el cas del Dani Molina, treballador de l'Hotel Parc Tàrraco.
2: Pues mira, aquí en el hotel donde trabajamos, donde yo trabajo, la verdad que pues se nota la afluencia del turismo, pues se nota ya que llegamos al mes de julio y agosto y la ocupación se nos va casi al 100% de forma diaria. La verdad que estamos contentos con el trabajo, el cliente que viene la verdad que es muy agradable, muy simpático.
0: I a l'estiu també apareix amb força la paraula conciliació, i és que mentre els infants tenen vacances, moltes mares i pares han de treballar. Les àvies poden ser un gran suport, però què faríem sense casals d'estiu o colònies? La Berta és monitora i també es passa l'estiu treballant.
3: Que vaig decidir ser monitora? Vaig decidir-ho perquè m'agrada el tracte amb els infants i per aquest motiu també estudio educació infantil. A banda, és una bona feina per poder compaginar-la amb els estudis, ja que no requereix passar molt de temps treballant i m'ho puc compaginar bé amb els horaris de la uni.
0: Com aneu veient, treballar a l'estiu no és tan estrany. Molts sectors continuen actius mentre nosaltres dormim, descansem o ens aixopluguem de la calor. I en aquells negocis on hi ha clients d'hivern i d'estiu també es noten les diferències.
2: Con ellos se nota el cambio de clientela. Del invierno al verano, a este cliente ahora de verano se le nota que le gusta más descansar. Nosotros por las mañanas en el desayuno lo notamos especialmente, pues el cliente de todo el año viene que va a trabajar, suele bajar muy prontito a desayunar y este otro tipo de clientela, la verdad que se le nota que no madrugan tanto. Viene a partir de las 8, 8 y media pues de la mañana para adelante a empezar a desayunar, cuando normalmente en invierno o en temporada que no es tan estival, el cliente empieza a bajar ya a las 7 de la mañana a hacer los desayunos.
0: Treballar a l'estiu sempre ha sigut una oportunitat per molts joves. Moltes persones tenen les seves primeres feines o poden aprofitar per estalviar i tenir diners per pagar-se els estudis o altres.
3: Com és treballar a l'estiu? En el meu cas, treballar a l'estiu no em suposa un gran esforç. La feina de monitora em permet poder seguir tenint vida social, ja que només treballo els matins de dilluns a divendres, llavors les tardes i el cap de setmana les tinc lliures per poder fer allò que més m'agrada i poder veure els meus amics. A banda, és una feina entretinguda i que m'ho passo bé, llavors no em requereix un gran esforç ni psicològic ni físic.
0: Però a vegades no tot és allò que sembla.
1: Quan venen i comencen es pensen que allí s'estarà fresquet, que bueno, és una feina divertida, tot i que estàs de cara al públic i no té una gran rutina, però realment la intensitat de la feina és alta i hi ha un cansanci, i els motors que refreden i refrigeren les màquines pues, provoquen molta calor i a vegades l'aire condicionat no és suficient. Però s'ho prenen molt bé i acaben molt contents.
0: Treballar a l'estiu també suposa anar al revés de la majoria i això pot ser difícil.
3: Fer més vacances a l'estiu, doncs sí que m'agradaria, ja que veig que tot el meu entorn marxa de vacances, però també a la vegada entenc que és un treball temporal i a més no se'm fa feixuc treballar a l'estiu. És a dir, se'm passa molt ràpid i a banda, com que és una feina que m'agrada, és com que veig passar les setmanes, però no se'm fa allò lent, com si se'm feia de petita quan no feia res. El que sí que se'm fa estrany que a Plegos, per exemple, anar a treballar per l'autovia i veure que estic sola a la carretera a les 7 del matí perquè està absolutament tothom de vacances i me sento la pringada que va a treballar.
0: I a vegades hi ha qui es relaxa de més.
2: Una cosa muy graciosa que tenemos siempre y te acabas medio discutiendo y riéndote al final con el cliente es cuando te dicen que están durmiendo en una habitación y tú le dices que no y ellos encabezonados que sí, que han dormido ahí, que vas a decirle tú dónde has dormido. Y claro, dices tú, no, yo no sé dónde habrás dormido, pero ahí sé que no, porque esa habitación a nosotros no nos existe. Entonces, porque claro, el cliente va de hotel en hotel muchas veces y en el hotel que estuvieron antes de ayer, pues tienen una habitación y ahora vienen al nuestro y le dan otra habitación completamente diferente y el cliente pues no se da cuenta de eso.
0: Si alguns dubten ja si entrar 100% al mercat laboral o continuar amb la vida d'estudiant, l'estiu els dona un cop de realitat.
1: La majoria, si tenien dubtes en si continuar estudiant o no, perquè la majoria solen ser joves que acaben els seus estudis i afronten la universitat, 18, 19 o 20 anys que tenen i venen de fora per estudiar a Tarragona, llavors aprofiten per guanyar calarons, però si tenen algun dubte de continuar estudiant, quan fan una temporada d'estiu en una geladeria o cafeteria o en llocs de platja, crec que se'ls passen les ganes, o sigui, tornen a agafar ganes de tornar a estudiar.
0: Núria, tu dius que t'agrada treballar a l'estiu. A mi treballar no és que m'agradi ni a l'estiu ni a l'hivern, però un secret entre tu i jo. Si treballem ara, tindrem vacances per Santa Tecla, la Festa Major de Tarragona. I tot bon tarragoní sap que això és millor que un agost de vacances.
4: Tens, Marina, quanta raó tens. És veritat, el que passa és que la ràdio, justament per festes de Santa Tecla, les gaudim, però les patim, les treballem també moltíssim. Així que ens busquin, no, Marina, tu i jo, enguany, per Santa Tecla, no ens veuran el pèl. Treballar a l'estiu o fer vacances, és la qüestió que us posem sobre la taula i que podeu acabar de nodrir, amb les vostres opinions. A partir, abans de tancar programa, abans de les 11, acabarem de llegir els vostres comentaris. Vinga, va, i amb aquesta canviem la música dels Gegants de Tarragona per un altre tipus de música.

0: és un plan per l'estiu, per divendres, per qualsevol dia de l'any. Mira, al matí cafè i a la tarda ron. Ganes de passar-nos-ho bé. Ens venen quan escoltem Bad Bunny. Hi ha partidaris de festes majors, de concerts més tranquils, de revetlles, de discoteca, de nits a la fresca, n'hi ha per a tots els gustos. Però darrere de tota gran festa sempre hi ha moltes hores de feina, d'organització, de logística i sobretot molta iniciativa. I avui justament us parlarem d'una iniciativa d'uns joves emprenedors que han aconseguit convertir una idea entre amics en un dels projectes d'oci més seguits del Baix Gaià, Chatarra Produccions. Una iniciativa que organitza algunes de les festes més multitudinàries del Camp de Tarragona i que, atenció, fans de Bad Bunny, tenen, diuen, custodiada la famosa i popular casita. Això ens ho hauràs d'explicar, Eduard Virgili. Bon dia.
1: Bon dia. Ja veus, que a les portes del cap de setmana tenim moltes ganes de música, d'espectacle, de ballar i de passar-ho bé. Eh que sí?
0: I tant, i tant. I mira, hem començat amb aquest tema, és que Bad Bunny és el que té, que et posa les piles. Però què té que veure Altafulla i la Chatarra amb la casita de Bad Bunny? De què va tot això?
1: M'he desplaçat a Torredembarra, Mira,
0: apa,
1: ens trobem al Long Play, un espai que ha recuperat la vida d'una sala molt coneguda de la zona per convertir-la en un projecte amb activitat durant tot l'any. Concerts, sessions de DJ, monòlegs, esdeveniments privats, vermuts musicals i, evidentment, molta festa. I qui ens acompanya és en Pau Wars. Ell és mestre de professió, però també un dels fundadors de Chatarra Produccions. En només uns anys ha passat a organitzar petites festes amb els amics, a omplir places i recintes de moltes festes majors del Baix Gaià, impulsar una gran comparsa de carnaval a la Torre i convertir-se en una referència de l'oci juvenil del nostre territori. Així que prepara't, Núria, perquè els propers minuts descobrirem què hi ha darrere d'aquest fenomen que ha revolucionat les nits. Pau, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com estàs?
1: Tot comença sent una idea entre amics, ara ho dèiem. Quan us adoneu que tot això que havíeu comentat pràcticament com una anècdota podia convertir-se en un projecte seriós?
2: Bueno, jo crec que va ser el punt de que quan vam col·laborar amb la Festa Major de Torredembarra, quan estava un moment una mica crític, que la gent jove havia perdut les ganes perquè la programació potser no era l'adequada per enganxar aquesta gent jove i vam col·laborar per formar part, però llavors pues, no teníem empresa, etc, i va ser com un punt de, bueno, ara sí que fem un pas endavant i tenim una empresa i comencem a treballar de debò.
1: I com és la primera festa que organitzeu? Segurament que molt diferent dels espectacles que, per exemple, organitzàveu ara tot just fa uns dies el passat cap de setmana.
2: Sí, la primera festa que vam organitzar va ser a Creixell, a Festa Major de Creixell, que ens va anar molt bé perquè nosaltres vam crear l'empresa i tot per organitzar la Festa Major de Torredembarra. Però com que ja teníem l'empresa llesta, ens van trucar a Creixell per muntar-la allí i allí vam veure tots els problemes que podríem tindre a una festa més grossa i vam tindre 10 dies per arreglar-los perquè, bueno, va vindre molta gent i al final pues, fas errors de que la gent s'havia d'esperar molta cua, la barra anava lenta, etc, i ens va anar superbé perquè Torredembarra era com la nostra estrena i ja teníem una mica per la mà i no va ser tan desastre.
1: Escolta una cosa, i és després d'aquestes dues primeres experiències o quan veieu que tenim problemes perquè la cosa el primer dia ja ha sigut molt gran, quan us n'adoneu que la idea va de debò i que la cosa és seriosa?
2: Sí, al final, bueno, nosaltres juguem al hàndicap sempre que sabem que les festes majors és un tir segur. El que hem aprofitat nosaltres és fer participar a la gent jove, no?, que s'enganxi al programa cultural de la Festa Major. Per què? Perquè sí que és veritat que la música, que potser nosaltres escoltàvem que ens agrada Festa Major, música catalana, també sortíem de discoteca, estàvem més a l'hora del dia, i ara potser la gent jove, 14, 15, 16, ja neixen més amb reggaeton, i potser no saben com s'ho passa una persona a Festa Major, no perquè sigui música catalana, sinó perquè et trobes a tothom, els teus cosins, etc, et trobes a tothom, i són festes que ens agrada que la gent sigui de, per exemple, Santa Rosalia. O sigui, aquests dies me'ls guardo 100% perquè és la Festa Major del meu poble i faci el que faci i vull anar. I hem aconseguit això, ajuntar la gent jove que ja s'està enganxant de veritat a la Festa Major, sigui el tipus de música que sigui.
1: Escolta, quines són les primeres coses que s'han de decidir quan organitzeu una festa? Quin és el vostre planning, el roadbook que teniu?
2: Sí, a veure, quan és Festa Major, el d'estudiar mercat del dia no te'l marca l'Ajuntament, no? Si fes una festa extra, doncs has de mirar una mica al voltant, perquè sempre hi ha coses i has d'anar una mica al tanto, perquè no ens agrada que la gent decideixin de dos coses, que és quan la gent es divideix. I l'altre, sobretot, és intentar la fluïdesa de tema d'entrades, que la gent no faci cua, que la gent no s'esperi, que la gent a la barra vagi fluïda, perquè, bueno, són festes majors, la gent té poca paciència i volen tindre-ho tot el moment per disfrutar del concert o dels DJs.
1: I ara que heu obert aquesta altra branca, com és la discoteca Long Play, quin és el dia a dia de treball? Quina és la feina? Ara m'explicaves abans de començar fora de micròfons que, ostres, no t'esperaves, no? Aquesta constància potser entre setmana quan les grans coses passen el dissabte.
2: Exacte, o sigui, al final obrim fem tardeus i dissabte nit, i clar, no ens esperàvem que la feina que porta entre setmana, de que tot estigui llest, de muntatges, de pedidos, etcètera, programació, xarxes socials, fos tan exigent com nosaltres tenim el ranxito, el xiringuito d'Altafulla. I sí que és una feina més diària, però va molt rodat i a vegades pues, els socis no cal que hi anem. I aquí és cada dia passant coses, cada dia... Bueno, és una mica... és el nostre projecte més gran.
1: A dia d'avui també heu d'estar molt pendents de qüestions que tenen a veure amb la seguretat, els aforaments, els punts lila, les emergències.
2: Sí.
1: Ha canviat tot això? Us imaginàveu que darrere d'aquesta iniciativa i aquesta empenta hi hagués també... qüestions doncs, que s'han de tenir en compte i que...
2: Cada cop és més complicat, però també ho trobo bé, perquè la seguretat és superimportant i tal, però sí que és veritat que abans potser era més fàcil, feies la festa major i com era a través d'Ajuntament, doncs, no passava res, però ara si tu vols muntar alguna cosa, plans de protecció, aforament, una seguretat mínima, t'ha de vindre un tècnic, etcètera, etcètera, que ho trobo bé, però sí que és veritat que si ho vols fer tu tot sol, és una mica, econòmicament és un risc.
1: Va, parlem una miqueta d'aquestes festes de la xatarra que tenen aquesta personalitat tan marcada. Quina és la clau de l'èxit? Quina és la vostra fórmula per aconseguir que enganxin?
2: Sí, jo crec que la fórmula és la que t'he dit abans, és a dir, al començar a adquirir-nos a les festes majors i donar un música de reggaeton, etcètera, que enganxa la gent jove, però també ficar-te una cançó de detalls, de figues, etcètera, que la gent gran es queda i s'ho passa bé, s'han juntat la gent que nosaltres arrastrem amb la gent que ja forma part de la festa major, els hi ha agradat la festa i ja, doncs, si és xatarra, van igual, no? Normalment fem divendres xatarra i dissabte el concert gros i venen els dos dies i això és una mica la màgia.
1: I quina importància tenen l'animació, els efectes, el foc, les pantalles, el confeti...
2: Tenen la importància que les posa tothom i has de competir contra... Ho has de posar sí o sí. Sí que és veritat que està molt de moda i tal, però has de vigilar una mica també perquè al final és un negoci i no et pots sortir més car tots els efectes i tal que el benefici de la festa.
1: Explica'ns el projecte de Longplay. Pau, perquè hi ha molta gent que ho veu com una discoteca, però vosaltres ja parleu d'un espai cultural i d'oci molt més ampli.
2: Sí, em refereixo a un espai cultural més que res perquè hi haurà molts de tributos, concerts de rock, etc. I sobretot que les discoteques normals d'alta referència tenen un estil de música ja marcat cada cap de setmana perquè tenen molt de públic, però nosaltres ens adaptem al públic de Torredembarra i sabem que... Una setmana és electrònica, l'altra setmana és un Remember per a la gent més gran o la gent que li agradi el tipus de música de Remember, farem tributos i l'altre cap de setmana sempre pues, fem la nostra festa de xatarra, que és més per a la gent jove, etc. I ens adaptem al que t'he dit, a un estudi de mercat de Torredembarra, sabem la població que hi ha i creiem que així és quan més gent retindrem a discoteca durant tot l'any.
1: Escolta, hi ha una festa que s'ha convertit gairebé en un fenomen i és ni més ni menys que la famosa casita inspirada en l'univers Bad Bunny, a la final de la Super Bowl, ho va petar. Com sorgeix aquesta idea? A veure, on te la teniu guardada, ara, aquesta casita?
2: Tenim naus d'on emmagatzemem tots els equips de música, perquè fem muntatges, tot això, i està allí guardada, desmuntada. Cada cop que es fica s'ha de muntar i desmuntar, que és un dia abans o així, s'ha de muntar tot, que estigui tot bé. Sorgeix, mira... No casualitat, però teníem una data amb una promotora i ens va caure, no sabien què fer, i el meu soci va dir, podríem fer la casita de Bad Bunny. I jo li vaig dir, bueno, si tu la montes, jo ho publicito, perquè jo d'això no en tinc ni idea. I sí, sí, van, ja està feta no sé què, i va quedar simplement espectacular, molt gran, i a la gent li va encantar, i només des del primer dia, és a dir, sense que la gent veiés la casita, que no la vam ensenyar fins a l'últim moment, només posant el cartell, les entrades es van disparar. Inclús altres discoteques de fora ens estan trucant perquè els hi portem la casita, i si és un fenomen, doncs hem aprofitat una mica el boom i ens ha sortit molt bé.
1: Què té la festa de la casita o de Bad Bunny? Té alguna cosa especial? Que té algun tret diferencial?
2: Sí, jo crec que també la gent jove està una mica cansada de que va a totes les discoteques i sí, que hi ha cançons de reggaeton, però sonen sempre les mateixes, vale? Al final Bad Bunny és un estil diferent, i hi ha molt tipus de música semblant a Bad Bunny que no sona molt comercial i que a la gent jove li encanta. No és la música que sents a la discoteca, però sí és la música que la gent jove se la fica a l'Spotify quan se'n va una hora amb el cotxe, i són cançons que les sents al long play i no les has sentit a altres discoteques, i igualment et fan ballar i et senten diferent.
1: Escolta, mira, m'acaben d'enviar un WhatsApp i em pregunten, diu, a la casita del Bad Bunny podem anar-hi també els boomers que anàvem al long play de Baix Amar?
2: I tant. Només que, i si volen, si m'escriuen, els hi fem entrada gratis.
1: Mira, doncs, escolta, que es posin en contacte amb l'Obert per vacances. Fins a quin punt l'ambientació, la decoració, la posada en escena té importància en festes, en recintes tancats, com, per exemple, aquesta sala on nosaltres ara ens trobem?
2: Sí, t'has de diferenciar. Al final has de fer alguna cosa diferent, entre cometes, per atreure la gent i no tindre la mateixa sala sempre, perquè, bueno, estem una generació que volem coses, emocions molt ràpides i al moment, i t'has d'adaptar i has de fer alguna cosa diferent a les altres discoteques, que també ho fan. Però bueno, aquí neix una mica l'originalitat de cadascú i intentar sobrepassar una mica els altres.
1: Escolta, Pau, tu ets mestre de professió. Què et porta a combinar aquesta vocació amb una empresa que pràcticament no descansa mai?
2: A veure, m'agrada molt ser mestre, i també sí que és veritat que sí, tenim una empresa, tenim un xiringuito i fa 2 anys que estem creixent, però en el sistema que estem vivint crec que és molt recomanable ficar tota la teva feina en una empresa que, entre cometes, amb els impostos que es paga i amb tot com funciona una mica, crec que és una mica arriscat. Els dos tenim feina, la nostra feina, i l'altre soci és el que està més involucrat aquí, temes de manteniment, i ja es dedica professionalment només a això. Però jo sempre penso que, bueno, que s'ha de tindre un coixí, s'ha de tindre un plan B, perquè no hi ha gaires facilitats en tema empresarial en aquest país, i tampoc me vull jugar tota una carta.
1: Escolta, molt ràpid, ja per acabar, que estem pràcticament fora de temps, com t'imagines la xatarra, produccions en el futur, amb tot aquest munt de projectes que teniu en marxa?
2: Me l'imagino que s'estabilitzi durant 2-3 anys i seguim portant la discoteca i el xiringuito, potser agafar-ne 1 o 2 més, i sobretot me l'imagino molt potent en temes de produccions de concerts grossos, el 28 d'agost fem el concert dels Pets, que és el nostre primer concert que fem amb un grup gros, i l'hem financiat nosaltres amb Centanyo Espectacles, que és una productora molt, molt, molt grossa, que sempre ens hi fixàvem quan vam començar, i el fem junts, i res, estem una mica espantats, però les entrades i la gent de Torre en Barra està funcionant molt, i animo des d'aquí a que vinguin el dia 28 al concert dels Pets, que serà l'últim cop que toquin a Torre en Barra, i sobretot als pares que vinguin amb les famílies, perquè si no el podran veure més.
1: Vinga, doncs crida tot el Baix Gaià i el Camp de Tarragona. Pau Arts, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Núria, escolta, mira, el Pau ha encès uns neons, diu, pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
0: Pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
1: T'esperem aquest dissabte.
0: Amb aquests eslògans és que no hi puc faltar, que xulo. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Pau i a Eduard Virgili. Moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
1: Que vagi bé, una abraçada.

0: Et van i canviem, eh? Anem passant d'un tema cap a l'altre, va, que ens hem de tranquil·litzar una miqueta. No sé si combina massa l'activitat d'oci nocturn amb la proposta de podcast que us farem tot seguit, i és que us convidem a anar per la muntanya, a fer una passejada per la muntanya pels voltants dels termes de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Gallifa. De fet, ens en parla més sobre aquesta ruta de muntanya la companya d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.
1: Doncs avui a la ruta per la muntanya farem una volta pel Turó de Solanes, una ruta que serà circular i que passa per Sant Feliu, acaba Sant Feliu, però també passarem per Caldes de Montbui i Gallifa. Són uns 9-10 quilòmetres amb uns 300 metres de desnivell. Això sí, és apte per tothom, i aquesta ruta ens l'explicarà el Pep Acosta. Bon dia.
2: Val a dir que jo m'agrada molt caminar, eh? I vaig sovint a caminar per Sant Feliu, i aquesta és la que faig més vegades, però la que veiem més, els de Sant Feliu, pràcticament és Solanes. I aquesta ruta, aquest petit recorregut, fa la volta a tota aquesta muntanya. I té moltes variants, eh? Explicarem una, però la podeu allargar, la podeu escurçar, s'adapta a tots els gustos. La podeu fer en bici, la podeu fer a peu, la podeu fer corrent.
1: Una ruta versàtil. Per començar, des d'on sortim amb aquesta ruta?
2: I jo sempre surto des de la plaça del poble, des de Sant Feliu.
1: Josep Humbert Ventura.
2: I anem a buscar el cementiri de Sant Feliu.
1: Vale.
2: El cementiri que surt des d'allà, surt d'una pista. I allà veureu que surt una pista. Després del cementiri surt una pista que no està asfaltada. L'agafareu i de seguida començareu una forta baixada. D'aproximadament poder 1 o 2 quilòmetres. Aquesta baixada us portarà directament a les Alies. Uh-huh. Què són les Alies? És una petita... són unes petites cases de fa molts anys. I allà, una mica més amunt de les Alies, comença la Riera de Caldes.
1: Allà
2: comença la Riera de Caldes.
1: A mi m'has dit les Alies i dic, de cop estic a Caldes de Montbui.
2: Sí.
1: Hem arribat molt ràpid, a Caldes.
2: Sí, perquè de seguida que agafeu la pista del cementiri, el termal de Sant Feliu s'acaba de seguida. I allà comença el termal de Caldes de Montbui. A les Alies, abans creueu el pont, sí, que és el pont de la Riera, i entreu a la Riera, entreu aigües a dintre. I al cap de 100 metres, més o menys, trobareu el Gorg de les Alies. Home. És un gorg molt bonic. Cert. Els últims anys, jo crec que des del 2021 fins al 2024, hi havia molt poca aigua. Jo hi anava sovint.
1: Ara n'hi ha bastanta per fer un bon bany.
2: Sí.
1: Que fa calor, ve de gust,
2: sí,
1: eh?
2: I tant. Però no, és un gorg on hi ha... És gran, força gran, et pots banyar. Hi ha espècies aquàtiques, també, segur que ja he vist allà tortugues, he vist coses per allà. Crancs, també, hi ha crancs per allà. Allà sí que pots trobar ombra, allà hi ha ombra, hi ha peixos, hi ha aus, una vegetació molt bonica. Bé, està molt bé, a mi m'agrada molt.
1: Un racó bonic.
2: Sí.
1: Dos quilòmetres, no?, de baixada, sí, que deies...
2: Us podeu refrescar allà perfectament.
1: Sense ombra, doncs aquell és el moment que tindreu per refrescar-vos, perquè ens trobarem algun gorg més o ja...
2: Sí.
1: Vale. Bueno, doncs primer bany.
2: Primer bany al Gorg de les Alies. Sortireu del Gorg i anem a agafar una altra vegada el pont de les Alies. Molt fàcil.
1: D'acord, sí.
2: Es pot pujar la ronda codinenca, fa pujar més recte. Uh-huh. Però a mi no m'agrada. A mi m'agrada més agafar una pista d'asfalt.
1: Una mica
2: que agafes
1: més planer, potser?
2: No, també puja una mica, també puja bastant. Però és una pista d'asfalt, que a mi m'agrada molt, i te'n vas fins al trencant de Sant Sebastià Montmajor. No agafis el trencant de Sant Sebastià Montmajor i te'n vas cap a la Casa de la Vila. Uh-huh. Es diu Casa de la Vila, i ja te'n vas direcció a Gallifa, que continua la pista d'asfalt.
1: I ara mateix quants quilòmetres portaríem fins ara entrant a terme de Gallifa, per exemple?
2: Uns 3,5-4.
1: O sigui, encara ens quedaria ben bé la meitat del recorregut.
2: Sí. Sí, perquè ara aquí agafes la pista d'asfalt i arribes a un trencant, que veureu que surt una pista que et porta directament a l'ermita de la Mare de Déu del Grau.
1: Què en sabem d'aquesta ermita?
2: És una, està documentada del 1227, ha sofert moltes restauracions i ara mateix està una mica bastant abandonada. L'última vegada que passa allò està en un estat una mica precari, però és considerat bé cultural d'interès local. Per tant, té la seva importància. És de Gallifa, és Sant Feliu.
1: Vale.
2: És de Gallifa.
1: És important.
2: I clar, no heu de passar per la carretera principal. És un camí que va paral·lel, està al costat, i passareu just per davant d'aquesta ermita, que és coneguda a Sant Feliu per l'ermita de les Puces.
1: És un lloc, per exemple, per fer una petita parada. Clar, jo... hem parat al Gord.
2: Sí. Jo sempre paro on hi ha. Exacte. M'has llegit el pensament. Jo sempre paro una allà davant, em menjo unes galetes o el que sigui, bec una mica i és una parada gairebé...
1: Parada obligatòria. Clar, quina... O sigui, aquí entenc que també... Vull dir, ha de ser com un paratge bastant bonic.
2: Sí, perquè al final.
1: Vull dir, jo m'imagino l'ermita, per molt que ara potser no estigui en el seu auge, no?, d'esplendor, però que l'entorn ha de ser maco.
2: Sí. Aquí sí que el camí de l'ermita és més estret, hi ha molta més vegetació, la veus a mà esquerra pujant. A mi m'agrada molt, aquest tros m'agrada molt. Quan surtis d'aquesta ermita, quan sortiu...
1: Després d'aquest descans.
2: Després d'aquest petit descans i menjar quatre galetes, 100 o 100 metres arribarà un pla.
1: Vale.
2: Que hi ha una intersecció de camins. I a mà dreta veureu una marca del GR, que és vermell i blanca.
1: Sí.
2: És el GR5.
1: A la dreta.
2: Surt un camí de dreta i l'agafarem 1 o 2 quilòmetres més. Uh-huh. Aquí, això és un camí molt més estret, moltes ombres, molt bonic. Per mi és un dels més de Sant Feliu, dels que més m'agrada. I aquí hi ha gires a mà dreta i ja l'estàs pujant, la muntanya. Uh-huh. Fins ara l'anàvem...
1: Vorejant,
2: i ara aquí ja l'estàs pujant. No deixeu ben bé 1.5-2 quilòmetres, uh-huh, continueu pel GR5, i arribareu a una bifurcació que posa Gorg Negre.
1: Ah, mira, aquí tenim un altre Gorg, eh?
2: Però aquest, Gorg Negre, i et fica un desviament a uns 300 metres, que fica 300 metres. És una pista molt petita, i ja heu sortit del GR5.
1: Vale.
2: I és una mica difícil de trobar, però...
1: Està amagat.
2: Seguint aquesta pista, està una mica amagat, després veureu que baixa un caminet.
1: Vale.
2: I aquest caminet us portarà directament al Gorg Negre, que a mi és el Gorg de per aquí que més m'agrada. Molt més bonic que el Gorg de les Elies. Per mi és molt més bonic, és molt més petitó, és el més bonic que hi ha per aquí.
1: L'entorn també acompanya més, potser?
2: L'entorn és molt maco. Hi ha la vegetació molt més tupida, hi ha una cascada que surt del Gorg. Ara, així que agafeu el camí principal, el GR5, no l'abandoneu. I anireu observant a mà dreta que van pujant camins.
1: Val.
2: Hi ha el camí del Fonoll, el camí de la Baliarda... Jo, el que més m'agrada, agafo el camí que diu la Baliarda.
1: D'acord.
2: Que és més o menys 1 quilòmetre de pujada. I et deixa a la casa de la Baliarda.
1: Mm.
2: Que aquesta casa ja està just al centre de la muntanya de Solanes. Això surts a la pista que va al Fonoll, que és un restaurant famós, sí, a Sant Feliu. I només has de seguir la pista, aquesta pista, i vas a parar a la zona esportiva de Solanes. Que quan has arribat a la zona esportiva de Solanes, ja has fet tota la volta al turó de Solanes. Creues la carretera de Gallifa i te'n vas a parar a la zona de les granges de Sant Feliu.
1: D'acord.
2: A la zona de les granges. I a Maveta, primera Maveta, vas a parar a una zona que es diu La Creu, que hi ha una vista magnífica de Sant Feliu i de tot el Vallès.
1: Un petit mirador, podríem dir.
2: Un mirador perfecte de tot el Vallès, de tot Sant Feliu, fins a Barcelona, es veu també Sant Sadurní... Hi ha una molt bona vista.
1: De veure això.
2: Sí. És un final de ruta que a mi m'agrada molt. I ja entres al poble, perquè d'aquest mirador de la creu al poble hi ha 50 metres. Estàs ja dintre el poble. I baixes fins a la plaça.
1: I ja hem tornat al punt exacte on havíem sortit. Doncs, amb aquesta ruta que és apta per absolutament tothom, tanquem. Així que moltíssimes gràcies, Pep Acosta, per apropar-nos a aquesta ruta per al Vallès Oriental.
2: Gràcies a vosaltres, espereu que la gaudiu molt i que si la feu segur que repetireu.
0: Segur que sí, la veritat és que tenia molt bona pinta i gràcies a la companya dona codinenca, la Laia de Déu, per fer-nos també de guia en aquest viatge, en aquesta pinzellada, aquest podcast o reportatge sobre excursions de muntanya. Seguim endavant amb més propostes, ara ja gairebé tancant programa. Us volem fer recomanacions, unes pindoletes de 5 minuts de qüestions, d'activitats que podeu fer abans de que s'acabi l'estiu, per allò de que tenim una miqueta més temps. Hem parlat de llibres, hem parlat de sèries, parlarem de pel·lícules i d'altres qüestions, de jocs de taula, però avui us volem recomanar videojocs, que ja fa temps que són molt més que un simple entreteniment. N'hi ha que ens fan viure fins i tot grans aventures, d'altres ens emocionen. Avui des de Ràdio Calella Televisió ens presenten algunes recomanacions per si voleu passar també una estoneta de l'estiu, per què no, davant la pantalla.
3: Hola, què tal? Benvinguts a la secció Abans que acabi l'estiu. Som en Sergi Ferrer.
4: I en Víctor Riera.
3: I avui us presentem 5 videojocs que no us podeu perdre aquest estiu. Doncs començo jo presentant-vos el primer videojoc que he triat, que és Pokémon Black and White, que és per mi el millor joc de tota la saga Pokémon. Sempre n'he estat molt fan, però aquesta entrega ho té absolutament tot. Una banda sonora espectacular, una història molt més madura del que és habitual a la franquícia, personatges memorables com l'Ena o la Cynthia, i una regió plena de Pokémon nous que fan que l'aventura sigui fresca de principi a fi. És un joc que demostra que Pokémon també pot explicar una gran història i per això el considero el punt més alt de tota la saga. Tots els que tingueu Nintendo DS podeu gaudir d'aquest videojoc.
4: Sergi, com et veuries aquest estiu amb una estona de piscineta?
3: Ei, doncs molt bé, eh?
4: Doncs això és el que ens proposa Pulse, però d'una forma que potser no és el que la gent s'imagina.

0: I és que Pools és un joc molt particular. Ens proposa un recorregut per diverses piscines, però piscines on misteriosament no hi ha ningú. Anirem d'un lloc a l'altre amb una sensació una mica inquietant, acompanyats pel so de les nostres passes, de l'aigua i potser d'alguna cosa més. Us espera una experiència bastant diferent. Si us atreviu a entrar a algunes piscines, però no de la manera que us imaginàveu, aquest és el vostre videojoc. El trobareu per PS5, PC i iOS.
1: Víctor, hi ha jocs que diverteixen i d'altres que et deixen pensant durant uns dies. En coneixes algun d'aquests?
0: Molt, m'ha passat moltíssimes vegades això, Sergi.
1: Doncs mira, Until Then és un d'aquests. Es tracta d'una novel·la visual amb una estètica pixel art molt bonica, però el que realment enganxa és l'argument. Coneixereu un grup de personatges als quals acabareu agafant moltíssim afecte i això fa que cada conversa i cada gir de guió t'afectin de debò. És una aventura tranquil·la, emotiva i amb un final que costa d'oblidar. Si us agraden les bones històries i els jocs on les eleccions són importants, aquest joc és una aposta segura. El trobareu a totes les plataformes.

0: El Fez és un joc tranquil per anar passant-hi estones, un joc molt addictiu, un joc que té més de 10 anys, però jo us asseguro que us divertirà moltíssim si no el coneixeu. És un joc de plataformes amb bona part d'estructura ascendent tipus torre que té la particularitat de jugar entre el 3D i el 2D, amb certes reminiscències del que seria el Paper Mario, si heu jugat. Perquè tot i que ens desplacem lateralment, com si el joc fos pla, tenim la possibilitat d'anar rotant l'escenari i alguns elements 90 graus, i amb el canvi de perspectiva desbloquejar els camins que ens impedeixen avançar. És un joc molt curiós, i jo penso que és el perfecte per passar un bon estiu. El teniu a totes les plataformes.
1: Víctor, si et dic que pots viatjar al Renaixement italià sense moure't del sofà, t'ho creuries?
0: Jo crec que sí, perquè ja sé per on va, Sergi.
1: Sí, anem per l'Assassin's Creed 2. Ens posem a la pell d'Ezio Auditore en una història plena d'acció, venjança i conspiracions, però el millor és que mentre explores ciutats com Florència o Venècia, també descobreixes personatges i fets reals de la història. De fet, si esteu estudiant el Renaixement, fins i tot us pot servir per situar-vos millor en aquella època. Per mi és una obra mestra amb una història espectacular. El podreu trobar a PC, PlayStation 3 i Xbox 360. Aquests són els jocs que us recomanem,
0: amb els que segur que passareu un molt bon estiu.
2: Superinteressants, la veritat és que jo no sóc molt fan dels jocs i m'han vingut ganes de descobrir-los tots i de jugar a tots. Déu-n'hi-do, des de Ràdio Calella s'hi en saben amb aquests col·laboradors. Avui parlant sobre quins videojocs podem provar, tastar, abans que s'acabi l'estiu. I abans que s'acabi el programa, encara un parell de continguts. De moment, l'agenda. Saludem la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Marxem cap a Santa Cristina d'Aro, no?
3: Doncs sí, aquest cap de setmana tenim una activitat dintre del que és el Santa Market, que és una proposta per amants de la música i l'ambient estiuenc, i és una sessió de punxadiscos dedicada a les persones que els encanta els anys 90, doncs una festa Remember, amb aquests històrics punxadiscos de l'època, en Juan Carlos Sánchez i Ante Salmelero, que són dos dels noms més importants de la música d'aquella època i de les cabines més importants d'Ibiza.
2: Mira, de fet ja estan sonant de fons, eh, veig?
3: Sí, ho
2: sento, no?
3: La musiqueta d'aquesta. I la festa és demà, dissabte, a les 8 del vespre i fins a la mitjanit a l'escenari central de la Santa Market.
2: La Santa Market a Santa Cristina d'Aro. Per altra banda, més de propostes, en aquest cas, que ens duen cap a Vilaplana i amb un canvi d'ubicació?
3: Sí, aquest cada setmana, demà dissabte, es celebra el Festival Mozart, però que normalment es fa, com tots sabeu, en el meravellós poble de la Mussara, un lloc encantador i preciós, però com que hi ha el risc d'incendi forestal, l'organització ha decidit passar-ho al poble de Vilaplana, que és a baix a la muntanya, més concretament al Parc de la Riba, per poder doncs gaudir les activitats sense posar en perill a l'entorn. I escoltem un momentet a la Mercè Mariner, que és la directora artística del festival, en declaracions a Baix Camp Ràdio, que explica una miqueta la temàtica d'aquest any.
4: Enguany el Mozart, si haguéssim de parlar d'alguna paraula que ha anat sortint al llarg de les diferents disciplines artístiques que la confeccionen, seria vulnerabilitat. Vulnerabilitat com a algú molt humà i que no podem treure'ns de sobre. Som així, som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
3: Doncs bé, això era la Mercè Mariner, i a més d'aquesta temàtica, hi ha la jornada, hi haurà concerts, literatura, dansa, audiovisuals, escultura i les actuacions destacades, és per exemple la de Blu Noguera, que estem escoltant ara de fons.
2: Molt bé. El Festival Mozart, com deia la Lídia, que es feia al poble de la Mussara, però que ara ha passat enguany aquest cap de setmana a Vilaplana. No us confongueu, eh? Per altra banda, Lídia, va, que anem tancant agenda i ho fem parlant de la festa de la Sal, en aquest cas, però a Gerri de la Sal.
3: Sí, igual que fa una setmana teníem la festa de la tomaca a Manresa, doncs ara tenim la festa de la Sal allà a Gerri, i que és la seva sisena edició, i és una jornada dedicada exclusivament a aquest producte i al patrimoni de la zona, i el programa inclou visites al Museu de la Sal i a les salines que hi ha per allà, firades d'artesania també amb aquest producte, tallers infantils, xerrades, show cookings, teatres i música en directe.
2: Molt bé, doncs amb aquesta proposta saladeta tanquem ara sí l'agenda i gairebé el programa. Lídia Porta, bon cap de setmana, companya de Radio Ciutat.
3: Bon cap de setmana, Núria, adéu.
2: Una abraçada.

0: Esteu d'enhorabona als amants de la Ludwig Band perquè avui han conformat el fil musical de tot el programa. Això és culpa i gràcies a l'Enric Rubio de Ràdio Cardedeu, Ràdio Televisió Cardedeu. Enric, que te'n vas de vacances?
1: Sí, me'n vaig de vacances.
0: Abans
1: sí,
0: has de treballar, has d'acabar de complir fins l'hora de fitxar. A veure... Exacte.
1: Content estic, eh? T'ho haig de dir que m'ho he passat teta, eh? Ja I bé, i m'ho seguiré passant teta perquè tornaré.
0: Sí, perquè tornaràs, no l'abandonarem del tot l'Enric. Escolta, què diuen els oients respecte si prefereixen treballar o anar de vacances a l'agost?
1: Doncs mira, tenim la Susana, que ens diu això.
2: Ostres, doncs jo no sé què prefereixo, eh? Perquè sí que és veritat que l'agost està tot ple i tot petat de gent, aleshores, si fas vacances a l'agost, arrisques a no trobar lloc en lloc, però, clar, si treballes a l'agost, sí que és cert que estàs més tranquil, hi ha menys feina, normalment, aleshores, pots anar més a la teva, però no m'imagino fent vacances... No sé, fent vacances al desembre, per exemple, o al novembre. Depèn, si només puc tenir unes vacances, potser ja m'agrada que siguin a l'agost, perquè tinc com molt marcat que el setembre comença un altre cop l'any. Si pogués fer unes vacances més d'un mes, doncs potser les faria a l'agost i al gener, per exemple, o al febrer.
1: Nota dissonant, la Susana aquí, sí.
0: Sí, diu, mira, donem-me més vacances, clar. Exacte, per què de renunciar a l'agost, no? A
1: home,
0: més,
1: per clar. Suposat, i mira, i tenim un últim àudio de la Maria López que sí. Ens comenta, Goita, ja veuràs, ja.
3: Hola, Obert per vacances. A veure, jo preferiria mil cops més treballar a l'agost, que no hi ha ningú, que estàs tranquil·lament en l'espatx, amb l'aire condicionat, sense cap tipus de problema... i poder fer vacances doncs, a la tardor, per exemple, a l'octubre, al novembre. Problema? Doncs que això no encaixa sempre a les feines que tens i a mi no em deixen fer això, tant de bo.
1: Això és cert, sí. Jo t'anava a dir, Núria, sí. Que si pogués escollir, escolliria el mes, potser, a l'agost també, però si hi hagués un altre mes, quan les fulles comencen a posar ben vermelles cap al Pallars, sí. Llavors ja aprofita un mes per allà.
0: També. El que passa és que llavors vas a contracorrent, tornes i ja tot sí. Ha començat, no? Vas sí. Al contrari del món i això també és una mica disruptiu. Però...
1: costa enganxar-te. Però escolta, saps que estic molt content avui?
0: Què?
1: Saps qui m'ha desitjat unes fantàstiques i felices vacances?
0: Qui?
1: La Pilar d'Espinavell.
0: Ai, corre ràpid.
1: Sí, no, m'ho ha fet per escrit, en el reel. Sí, m'ho ha fet pel reel. M'ha dit desitjar que passi unes bones vacances i en el reel també doncs, ens ha escrit el Francisco Lázaro que ens diu, el millor no és preferir o no preferir treballar, el millor

0: Una molt bona abraçada. Més, he viscut a prop de... Bueno, he viscut jo per aquestes terres. Sí, vaig viure a la Conca Barberà 4 anys i no, me'ls estimo molt, els fes, i tant que sí.
1: Doncs mira, ells a partir d'ara ja saben que tenen un superoient. Escolta, tanquem simplement, ens dius qui et substitueix a partir de dilluns?
0: Sí. Ens substituirà l'Aina, estarà un parell de setmanetes, sí? Us ho passareu fantàsticament bé amb ella, veureu que és una persona genial, i res, i començarà dilluns amb un tema que serà el següent: tradicions familiars d'estiu.
1: Ai, tradicions familiars d'estiu. Sí. Enric, t'hem de dir adéu. Bones vacances, company.
0: Salut, descansa. Família.
1: Adéu, adéu.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Darrerament hem començat Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb celebracions. Primer va ser Sant Jordi, després el Dia Internacional del Jazz. Com que el primer dia del mes de maig també és una celebració, és la Festa del Treball, avui comencem el programa amb una cançó que va compondre el trompetista Nat Adderley i que va gravar per primera vegada el mes de gener de 1960, Work Song, la cançó del treball. Sens dubte, la seva melodia més famosa a nivell mundial. Tot just dos mesos més tard, tot just dos mesos després d'aquesta primera gravació, el mes de març d'aquell 1960, Nat Adderley la va tornar a gravar, però aquesta vegada era amb el quintet que liderava el seu germà, Julian Cannonball. I aquesta és segurament la versió més coneguda d'aquesta cançó. Aquí la teniu, Work Song, la cançó del treball.

folk song dels germans Adderley i el seu quintet. Diuen que Nat la va compondre recordant un grup de presos que complien condemna a treballs forçats a prop de casa seva quan era petit. Inicialment era una peça instrumental, però pocs mesos després de la seva edició, el cantant de música soul Oscar Brown Jr. li va escriure una lletra amb un fort aire reivindicatiu, de manera que actualment en podem trobar moltes versions, tant instrumentals com cantades. Una altra cançó famosa que té la paraula work, feina, en el títol. És una cançó que té un aire i un estil ben diferents. Nice Work If You Can Get It, composta als anys 30, és a dir, fa gairebé 100 anys, pels germans Gershwin per a la pel·lícula musical Senyoreta en desgràcia, que protagonitzava Fred Astaire. Nosaltres avui escoltarem aquesta cançó en la versió de la divina Sarah Vaughan. És una gravació de maig de 1950, amb Miles Davis a la trompeta.

Sarah Vaughan ens ha cantat Nice Work If You Can Get It amb Miles Davis a la trompeta i us hem de dir que l'aparició d'aquest trompetista ens ve molt bé perquè si no ho sabíeu, us anunciem que el dia 26 d'aquest mes de maig es compleixen 100 anys del naixement de Miles Davis, una efemèride que s'ha de celebrar. Avui escoltarem a Miles des d'una gravació del dia 11 de maig de 1956, fa pràcticament 70 anys. D'aquesta sessió en van sortir 4 discos que es van editar els anys següents, discos titulats Relaxing, Steaming, Cooking i el darrer Working, o sigui, treballant. La cançó que obre aquest darrer disc és It Never Entered My Mind, una balada molt, molt bonica.

0: Hi, this is Sullivan Fortner from New Orleans and New York, and please continue to check out Jazz It.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja us vam dir a principis d'any que aquest 2026 es complien molts centenaris de músics de jazz. I aquest mes de maig no és només el centenari de Miles Davis que us hem anunciat fa uns minuts. També tenim a un saxofonista tenor que es va fer famós com a membre de la secció de saxos de l'orquestra de Woody Herman de finals dels anys 40. Aquella secció que es coneixia com els Four Brothers, els quatre germans. Estem parlant de Herbie Stewart, que va néixer el dia 7 de maig de 1926. I creiem que el millor que podem fer ara mateix és escoltar la cançó Four Brothers que el clarinetista Jimmy Jufre els hi va dedicar i que els va immortalitzar. Aquí la teniu, quatre germans, l'orquestra de Woody Herman, el desembre de 1947.

Four Brothers, l'orquestra de Buddy Herman. Aquells quatre germans eren Herbie Stewart, a qui avui estem recordant en el centenari del seu naixement, Zoot Sims i Al Conn, tots tres en els saxos tenors, i Serge Chaloff en el saxo baríton. 10 anys després de la gravació que acabem d'escoltar, els mateixos músics es van tornar a reunir en un estudi de gravació per recordar la sonoritat que els va fer famosos. El disc resultant es va titular The Four Brothers Together Again, és a dir, els quatre germans junts una altra vegada. I una de les cançons que van gravar es titula precisament 10 Years Later, és a dir, 10 anys més tard.

Ten Years Later, els Four Brothers, els quatre germans, en una aventura un cop fora de la disciplina de l'orquestra en la que s'havien fet famosos, l'orquestra de Woody Herman. I per dir adéu a Herbie Stewart, en aquesta petita celebració del centenari del seu naixement, us el portem en una gravació com a líder. Una gravació que es va editar en un disc recopilatori de saxofonistes tenors més o menys seguidors de l'estil de Lester Young. La cançó que escoltarem és Passport to Pimlico.

0: Hello, this is Daryl Green, and you listen to Jazz It Radio.
1: Continuem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ho fem amb quatre discos gravats, parcial o totalment, un dia 5 de maig. A més, us els hem programat per ordre cronològic i us hem de dir que aquest ordre no seria el més adequat perquè resulta que el més recent és també el d'estil més clàssic. Però aquest fet tampoc ens amoïna gens, francament. No creiem que sigui gaire important. Comencem amb dos temps lents, amb dues balades. La primera es titula Self-Portrait in Three Colors, autorretrat en tres colors. Una composició del mític contrabaixista Charles Mingus, que forma part d'una de les seves obres mestres, el disc Mingus A. Um.

Charles Mingus, Self-Portrait in Three Colors. Hem parlat del centenari de Herbie Stewart i del centenari de Miles Davis, però us recordem també que el proper 23 de setembre és el centenari del naixement de John Coltrane, saxofonista tenor clau en l'evolució del jazz modern i company de Miles Davis en obres tan transcendentals com Milestones o com el mític i irrepetible Kind of Blue. Coltrane és el nostre proper protagonista perquè també va gravar un disc, en part, un dia 5 de maig, concretament el 5 de maig de 1959. El disc es titula Giant Steps i significa, això que us acabem de dir, que Coltrane el va gravar pràcticament dues setmanes després d'acabar les sessions de gravació de Kind of Blue. Fins i tot va utilitzar el mateix baixista que en aquell cas, Paul Chambers. Per escoltar avui aquest un fragment d'aquest Giant Steps, hem seleccionat una de les balades més boniques que Coltrane va gravar mai. Aquí la teniu, es titula Naima.

0: Hello, hello out there. This is Ronald Baker, jazz trumpet player and vocalist, and you are listening to Jazz It Radio. So keep listening, stay tuned in, and especially keep swinging. See you soon.
1: Esteu en territori jazz, a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Després d'aquestes dues balades precioses que hem escoltat, accelerarem una mica el tempo amb un altre dels grans saxofonistes tenors de la segona meitat del segle XX, Dexter Gordon, que sempre el recordarem perquè en algunes de les seves estades en el nostre continent va escollir a Tete Montoliu com a pianista. Els podem trobar junts en diverses gravacions fetes en directe i que va editar la discogràfica danesa Steeplechase. I si sou persones aficionades al cinema, segur que també recordareu a Dexter Gordon protagonitzant la pel·lícula Au Tour de Minuit, al voltant de mitjanit, del director francès Bertrand Tavernier, una pel·lícula de 1986 i una pel·lícula simplement inoblidable. Dexter va gravar el seu disc Doing All Right el 5 de maig de 1961 amb Freddie Hubbard a la trompeta, i el resultat és típica sonoritat Blue Note d'aquell moment. Aquí teniu I Want More, una composició pròpia.

I Want More, Dexter Gordon Quintet, any 1961. I ja us ho hem dit, el darrer disc, que es va gravar un 5 de maig, el de 1976, resulta que és el més clàssic de tots. El signa el trompetista Harry Sweets Edison i compta amb Eddie Lockjaw Davis en el saxo tenor i amb Count Basie en el piano. I ens preguntem d'on surten totes aquestes figures en aquell moment ja veteranes, gravant l'any 78. Molt fàcil, surten de la organització del productor Norman Granz, l'home que va saber reinventar el jazz i tornar a les figures del període clàssic, als grans escenaris internacionals i al lloc que, sens dubte, s'havien guanyat abans de quedar, podem dir-ho així, passades de moda, quan es va acabar l'època daurada de les big bands i del swing. Aquí teniu la cançó que dona títol a aquest disc, Edison's Light. Són Harry Sweets Edison i Count Basie.

0: Hi, this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz Hit Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: I així arribem al final de Jazz Hit avui i us direm adéu amb el músic que protagonitzarà, com us hem dit, tot el mes de maig, Miles Davis. Des del seu disc Relaxing, gravat fa 70 anys, aquí teniu It Could Happen to You. Amb ella us diem adéu l'equip habitual del programa, Jordi Bertomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
1: Un rodamunt de barques, de vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
2: I si no la mar, a fer xarxes o...
1: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com posar les xarxes també, i a part de portar les senyes de casa i tot és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això. Hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
0: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental. Una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
1: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a orris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Doncs pues, quin remei me tocarà, potser? Perquè això, realment, és el que ha sigut la meva vida des que era un nen petit, des que anava donat doncs, per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i a lo millor doncs, mira, me donava per quatre xuxeries o això, i bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta, és una cosa de petits que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional també, que t'ha d'agradar, i és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui, que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port. Però finalment, el temps els ha enganyat a tots, i això els sap greu, perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar, l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: O que quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos, però per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això, i tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més, fem una cosa que s'agrada molt, com hem fet tota la vida, com hem fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-se a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb els preus...
3: Cada any.
1: Mira, el preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat al peix car. El peix també ha anat barat. Ha hagut èpoques que se n'ha agafat poc, ha hagut èpoques que se n'ha agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això no havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix vam quedar amb molt temps. Nosaltres que no anem a la mar no guanyem. Avui potser la vaca que hagués anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat al peix car o s'hagués fet més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, diu, ah, doncs xiquets, guardeu-se un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
3: L'estiu, bon temps.
1: La gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però ells no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allí per portar peix? Segurament, perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
5: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta'm, és igual que el pagès, no em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que és el que els hi posen d'ensofatar? Doncs aquí el mateix. Si et fan plegar tu, el portaran de fora.
3: A l'allars de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom. Els pocs roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas a un paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O cuetes de rap, que nosaltres aquí tenen que fer 300 o 400 grams, i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu s'ha guanyat la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins el sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors les compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
5: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida, ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Llavors, el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litres. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tindràs que amarrar la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra.
3: Si ets jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres, que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Jo te l'havíem fet això en altres.
5: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar. És això.
1: El que s'ha de fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si es deixa treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona i aquí a tot el que és la província de Tarragona està molt malament, no hi ha peix. Està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els escampa per tot arreu.
5: Les barques d'arrossegament s'aguanyaven la vida estar amb el peix blau. Inclús tenim cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I nosaltres a l'arrastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i cictó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no havia vist mai de la vida. Si n'hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
5: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
5: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, esclament.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangustí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llapó, un mol·lusc que s'aferra a les àrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
5: La runa que arribem a treure cada dia, això és una bestiesa a vegades, segons en quin terreny vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar el contenedor de la basura. I això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut. I de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint, alhora, l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
5: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. Jo sempre dic el mateix. Nosaltres no mos faríem mai mal amb l'or que mos dona de menjar, però les normatives que mos imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
5: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat. Sense, no sé, si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, clubs ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. I jo a vegades, com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a, sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan, per extingir-nos o... Perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però, tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
5: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, t'estan apretant com un condemnat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
4: Com per exemple?
5: Una tranquil·litat. La incertidumbre de saber avui anem aquí, a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, algun dia avui, sempre són gent de fe. Que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé. Que a la mar te poden passar 10.000 coses, també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, treballa a dir que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que n'han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent doncs, s'ha de guanyar la vida doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'una d'allò i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui... Doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però, clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència? A l'arrossegament, per sort, de moment ens anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que m'ho tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas de les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
5: Francament, ho he complicat, però... Jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir? Hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
4: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanyen professionals de la Fundació Sanitària Mollet. De fet, són referents del comitè antitabac de la Fundació Sanitària. I és que avui al Fem Salut parlarem a l'entorn del Dia Sense Tabac, que és el Dia Mundial, se celebra el dia 31 de maig. I a l'entorn d'aquesta data doncs, es fan diferents accions per sensibilitzar, conscienciar la població precisament de que el tabac és una addicció i és una addicció que comporta després altres patologies que si les podem evitar, doncs molt millor. Per això ens acompanya Sònia Sallent, benvinguda.
2: Gràcies, bon dia.
1: I també Hortensia Marcos, benvinguda també al Fem Salut. Totes dues ens
3: Hola,
1: han
3: bon
1: dit
3: dia.
1: Molt bon dia. De fet, la Sònia ens ha dit, jo sóc del comitè d'antitabac i em dedico més a l'aspecte laboral, no? M'adreço més als professionals de la casa, mentre que l'Hortensia s'adreça als usuaris i usuàries, estan al sociosanitari d'aquí de Mollet.
3: Exactament.
1: Així mateix. Però primer de tot, posem una miqueta en context, m'adreço a la Sònia, perquè deia, el dia 31 ja fa anys que es va decidir que era el dia mundial sense tabac. De fet, no sé si encara es fa. Anys enrere es feia fins i tot la setmana sense fum.
2: Sí, ja la setmana sense fum, que comença el 24, de dilluns a divendres.
1: Uh-huh. I llavors, a l'entorn d'aquesta data, vosaltres no sé si enfatitzeu més aquest missatge que m'imagino treballeu doncs, al llarg de tot l'any, no? Ja sigui amb els professionals, ja sigui amb els usuaris.
2: Durant la setmana es posen a les televisors del centre informació sobre consells per deixar de fumar.
3: Pasamos una encuesta a los compañeros para que el día 31 recogemos todas las encuestas, hacemos un estudio. A veces son encuestas que nos manda la ICO de Barcelona, otras veces son encuestas que nos manda algún CAP que quiera hacer un estudio específico, como es este año, que ha sido así. Hacemos un...
1: Aquest any quina mena d'estudi es vol fer?
3: Bueno, pues primero la edad, si es hombre o mujer, si fuma o no, qué le parece los nuevos tratamientos, si hay...
2: quin tipus de tabac fuma, si és el tabac convencional,
3: exactamente.
2: Si vapeja, si és cigarreta electrònica, si està d'acord amb la normativa que volen canviar d'incrementar el preu del tabac, a veure si creuen que és una mesura adient per poder frenar l'augment de tabac entre els adolescents, sobretot. I sí, també una altra de les preguntes era que si estan d'acord que es pugui fumar o no dins dels parcs infantils.
1: Uh-huh. De fet, la Fundació Sanitària Mollet és un dels hospitals de la xarxa de sense fum, ja fa anys que es va decretar, i més enllà d'aquest estudi que s'està fent des de la primària, sí que ens agradaria saber doncs, des de la Fundació com treballeu el tema, no? I també si, per exemple, la Sònia que ens comentava, jo em dedico més a l'àmbit laboral, si cada vegada veieu que hi ha un interès creixent entre els propis professionals per deixar de fumar.
2: La veritat és que, aprofitant quan és les revisions mèdiques, sempre traiem el tema, és una de les preguntes que fem, i la veritat és que sí que hi ha treballadors que estan molt interessats, però a vegades no creuen que sigui el millor moment, no? Perquè al final tot depèn de la motivació que tinguis, del teu nivell personal, de situacions externes que et puguin ajudar o dificultar, si la teva parella fuma o no fuma també és important, però bueno, sempre aprofitem i
3: feia profes hay recaídas, no es fácil dejar de fumar, ¿eh? Uh-huh. Y ahí pues a veces pasas por una situación de vida que dices, bueno, voy a coger un cigarro pensando uno y no más, pero ahí recaes. Y hay compañeros que recaen y luego vuelven otra vez. A mí
2: Exacte.
3: Me consta por compañeros que vuelven. Venga, dame el tratamiento. Venga.
2: No tothom ho aconsegueix Necessito la primera ayuda. Vegada. Hi ha gent que fa diversos intents, però l'important és que al final molta gent ho acaba aconseguint. I és el que Al final l'objectiu és guanyar salut, i és l'important.
1: Anem a comentar una miqueta quines són les eines, els recursos que doneu als usuaris també en el cas de l'Hortènsia, o que es, imagino seran similars als que es donen als propis professionals, no? És a dir, prèviament, allò quan, per exemple, en el sociosanitari ens consta, no?, quan una persona ha d'ingressar, li plantegeu, no?, la possibilitat de deixar de fumar, si és que es fumadora,
3: sí.
1: Evidentment.
3: Una de les preguntes en cuanto ingresa, igual que si tiene dolor, si cualquier otra pregunta que no viene ahora al caso, siempre se les pregunta, ¿es usted fumador? La gran mayoría dicen que no. Pero claro, el problema es cuando te encuentras una persona, da igual la edad, la encuentras de 80, de 27, que es fumadora. Entonces le planteas, a ver, estás en un recinto hospitalario, desde el año 10 está prohibido fumar, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo nunca obligo a nadie, ¿eh? Entonces propongo y luego que tome la decisión la persona.
1: ¿Y qué es el que proposas, Hortensia?
3: Bueno, digo, a ver, ¿está prohibido fumar? ¿No puedes fumar en la habitación ni en el pasillo? ¿Cuánto fumas? Un paquete, medio. ¿Qué vas a hacer durante el tiempo de estancia aquí, que vas a ser un mes, por ejemplo? ¿Voy a fumar? No. Entonces, bueno, nosotros lo que proponemos allá...
1: Tu planteges com una oportunitat, no? Allò de dir, escolta'm, doncs ja que has de fer una estada aquí, que tens prohibit allò fumar, perquè no et planteges deixar-ho.
3: Claro. Digo, por lo menos el tiempo que estés aquí ingresado, el hábito debes de dejarlo. Yo te propongo la utilización de parches, porque solo se nos permite esto. Parches y luego caramelos y chicles. En base a lo que fume, la cantidad que fume, le das X caramelos o X chicles al día. Y el parche es uno al día. Hay gente que te dice que sí, hay personas que te dicen no, pero a los dos días te llaman, porque claro, el mono es grande, ¿no? Y hay muchos, por ejemplo, las personas que han tenido mucho susto por un infarto, las personas que ha habido una amputación de un miembro, de una pierna, por ejemplo, viven en un segundo sin ascensor y ya ven una problemática, ¿no? Hay muchos que te dicen, vale, pues venga, vamos, por lo menos el tiempo que esté aquí, vamos a intentar con el tratamiento. Pero hay personas que te dicen, no, este susto que he pasado lo quiero dejar del todo y ahora mismo, sin ayuda y sin nada, no quiero nada. Y luego, cara al alta, como tenemos que hacer un informe de alta al CAP, que ellos hacen el seguimiento, esta gente, generalmente, no tengo una estadística, pero generalmente los que han dicho no vuelvo a tocar el cigarro, nunca más, sin tratamiento, cuando vuelven a ingresar por el motivo X, siguen sin ello. Yo creo que es un logro y hay que darle la enhorabuena a esta gente.
1: És a dir, pel que està comentant l'Hortènsia, de vegades allò, un ensurt, no?, a nivell de salut en un altre àmbit fa que les persones reaccionem, sí. No? No sé si també en l'àmbit professional,
2: bueno,
1: en l'àmbit laboral...
2: Hi ha molta gent que és propensa a agafar bronquitis o té la base i a vegades creuen que és el millor moment, doncs, per poder canviar i decidir-se, doncs, fer el pas.
1: Sònia, en l'àmbit allò adreçat als professionals, teniu més eines, més recursos per facilitar a la persona deixar de fumar? És a dir, comentava, sí, no?, la Hortènsia, nosaltres, el sociosanitari, tenim l'opció dels parxes, no?, dels pagats i de carmels, no?, sustitutoris. No sé si en l'àmbit allò, clar, des de la primària, que de vegades n'hem parlat també en aquest espai del FEM Salut, ens han dit que s'ha anat allò ampliant els tipus de tractament, no?
2: Quan venen a la consulta, el que fem és una miqueta d'una recollida de dades, la història de tabac, si ha fet o no tractament abans, si ha tingut recaigudes, el seu entorn familiar o amistat, si fumen o no fumen, i el que fem és que ell ha de decidir un dia per poder deixar de fumar. I a partir d'aquí li donem una miqueta unes pautes i uns exercicis per anar desautomatitzant aquest tabac i de tal manera que vagin reduint o deixar-ho de cop. Què pot ser? Que en el moment que comencen a baixar els nivells de nicotina en sang, doncs és quan apareixen el síndrome d'abstinència. I és en aquest moment quan se'ls pot suggerir prendre un tractament com per exemple el Tudacitan, que el que fa és pal·liar aquest síndrome d'abstinència i el que fa és que pugui passar aquests nivells, aquest mono tan intens, doncs d'una manera més tranquil·la, per poder aconseguir deixar de fumar.
1: Quin és el grau d'èxit? Comentaries allò que teniu en l'àmbit allò dels professionals de la salut?
2: Jo, per exemple, dels que van aconseguir deixar l'any passat, de moment encara continuen sense fumar. Va haver-hi una persona que no va aconseguir-ho, però la resta, la veritat és que el percentatge és molt bo, la gent està molt contenta i al final, quan veu el resultat, el que ha aconseguit, també s'emparareix de no haver-ho fet abans.
1: De fet, allò millora la salut i millora l'economia, també.
2: Exacte.
3: No, y el tratamiento que ha comentado ella, cuando yo hablo en mi caso, ¿no? Cuando tienes un paciente que le has dado ingresado un tratamiento, que ves, que notas que esa persona no quiere recaídas y que quiere seguir este ritmo de vida sin tabac, en el informe de alta que mandas al CAP, yo siempre hago una recomendación, ¿no?
1: Una reseña, ya,
3: sí,
1: ¿no?
3: Y digo, agradecería seguimiento de este paciente, está dispuesto a hacer el tratamiento de
1: ¿cómo deshabituación tabáquica?
3: No, pero de el Tudacitan.
2: Tudacitan.
3: Uh-huh. Y yo hay compañeros, no, perdón, hay pacientes que a mí me han venido a ver después diciéndome gracias, qué tratamiento, al segundo día te da asco el olor del tabaco, y han venido unos cuantos. Entonces yo pienso que es un tratamiento que merece la pena, ¿no? Sobre todo a esa persona que le cuesta tanto dejarlo, pues que vaya a su médico de cabecera, y yo es lo que les digo.
2: Y a més, el que costa aquest tractament és molt diferent del que costava l'altre, que era el Champix.
3: Sí.
2: Clar,
3: sí.
2: Aquest està financiat i costa 40 i pico euros.
3: Però l'any passat, el any 23, era gratuït.
1: Uh-huh.
3: Era gratuït. I,
1: sí.
3: Bueno, la gent està molt contenta, o sea que jo les animo a que lo empiecen a tomar.
1: De fet, Hortènsia, tu comentaves bé, nosaltres quan ingressen oferim aquest tractament, però després el seguiment es fa des de la primària.
3: Sí.
1: També no sé si comenteu a aquelles persones que igual diuen no, és que ara no és el moment, no? Comentar que precisament des de la primària, no? És on habitualment s'ofereixen aquest tipus de recursos, també.
3: No te sé decir cómo funciona. Yo sé que los pacientes que nosotros enviamos, como hacemos un alta, es el centro del CAP el que se pone en contacto con estas personas. Y ya el seguimiento, el que esté de acuerdo a hacerlo, ja, ese seguimiento no lo hacemos nosotros, lo hacen ellos.
2: Que nosaltres sabem, enviem la notificació al CAP de referència i el CAP és el que es posa en contacte amb l'usuari. I a partir d'aquí, no, se suposa que sí que farà el seguiment, però sempre sí. des de la infermera de l'atenció primària.
3: Sí. Sí.
1: Sònia, has comentat que una de les recomanacions quan un vol deixar de fumar és fixar-se un dia, no? Fer alguna pauta, comentaves, no? Recomanem allà alguna mena d'exercicis.
2: Exacte, com retrasar, per exemple, la primera cigarreta, per exemple. Si fumes amb la mà dreta, doncs canviar de tabac. Quan acabes d'agafar una cigarreta, doncs guardar el tabac en un armari. Deixar que tot el que estigui relacionat amb el tabac, pues, tenir-ho, que no estigui a la vista. D'aquesta manera no tindràs aquest record.
3: Mm-hmm.
2: També és veritat que al principi...
1: Potser et deixes de relacionar amb segones persones, no? Perquè no? Sovint allò, doncs, igual quedes a fer a l'esmorzar amb persones que també són fumadores.
2: Clar, el que s'ha de fer al principi, sobretot, és reduir les sortides amb amistats que siguin fumadors, no? Perquè al final... o estàs interioritzant, no és fàcil, no? Has de començar a canviar uns hàbits. Clar, si prens el cafè amb el cigarro, doncs pues el millor canviar el cafè per una infusió, o si després de dinar t'acostumes a prendre una cigarreta, doncs és dinar i fer alguna altra activitat. L'important és estar ocupat, fer algo que et distregui.
3: Sí, canviar de chip.
2: Exacte,
3: en ese momento.
2: Perquè si no és fàcil...
3: I decir a tu gente, a tus amigos, a tu familia, he dejado de fumar. Entonces, por recibir un poco de apoyo, que eso yo creo que siempre es positivo, ¿no? O cuando quedas con los amigos, decir, mira, llevo una semana sin fumar. Si podéis, por favor, cuando quedemos hoy en la comida, pues lo estoy pasando mal, si en el caso de que sea así, ¿no? Pero recibir el apoyo de tus amistades, de el respeto, ¿no? De que yo fumo, pero tú no, entonces voy a intentar no fumar delante de ti.
2: O que entonces, eso o que entenguin importante. Que si estàs irritable és per culpa del tabac, que ho estàs passant malament, no? Però que vull dir que siguin comprensibles.
3: Mm.
1: Mm. Que això també passa, no? Que hi ha uns canvis, no només allò d'hàbits, sinó també doncs, emocionals, no? Aquest deshabituament doncs, genera també segurament crispació, no? De la persona que està en el procés de deshabituació. Mm. I no sé si hi ha alguna cosa més associada, no?
2: Que algun efecte... Que tingui dificultat per dormir, hi ha gent que... Quan deixa de fumar, doncs, li dona per picar. Però, bueno, al final és intentar explicar-li que pot picar, però sempre que siguin coses més saludables.
3: Sí, la fruta, la manzana llena mucho. Entonces tú dices, jolín, ahora me fumaría un cigarro. Tienes que cambiar de chip, irte a la cocina, coger una manzana o tomar un zumo o fruta... Però tens que...
1: Coses que no tinguin moltes calories, no? Perquè, si no, un dels efectes que també molta gent deia no, jo no deixo de fumar perquè engreixo.
3: Però esto a lo mejor es más psicológico que otra cosa, ¿no? Que la gente piensa que dejo de fumar y me engordo.
2: Perquè tenen angoixa y lo que fan es que le donan
3: es para... Es comer cualquier cosa que Exacto. pillan. Entonces, no, vete a pasear. Lee un libro, haz un crucigrama, saca al perro más a menudo de lo que lo haces. Tienes que buscar tú mismo actividades para ocupar un tiempo. Y cuando pienses en el tabaco, cambiar de chip, fundamental. Pienso, no quiero. Y cambias de chip y piensas en otra cosa. ¿Me iría a fumar un cigarro? No, pues me voy a comer algo, lo que sea. Una zanahoria... Jo què sé.
1: Abans que comentàveu aquest qüestionari, que també us han fet arribar des de la primària en aquest 2024, no? Perquè m'imagino que van recollint dades.
2: Sí.
1: Una de les preguntes és el tema del preu. Vosaltres, com a professionals, què penseu del tema del preu del tabac? No sé si la majoria de respostes diuen que ho veuen positiu perquè és una manera de posar-hi fre, no? Quan una cosa que saps que és perjudicial ja s'obre, va anar pujant el preu, doncs d'entrada dius, mira, potser m'estan fent el camí, no?, per deixar-ho.
2: Potser serà una manera que la gent, si incrementen el preu, no sigui tan accessible. Sobretot el tabac de liar, que és molt més econòmic que la cigarreta convencional. També és veritat que si augmenta, gasta. Vull dir, hi haurà més gent que potser no pugui pagar-ho. O se'n comprarà menys, segurament.
3: I se iran a lo más económico, y lo más económico, si tú te informas un poquito, si tú fumas un cigarro y dices, va, me voy a comprar el tabaco de liar, que es más económico. Pero fumar, y parece que hay menos cantidad, porque son muy finos, fumarte dos cigarrillos de liar es como si fumaras uno de los otros. Perdón, fumar uno es como si te fumaras... dos del paquete normal, o sea, la cantidad es doble.
1: Uh-huh. És a dir, que trenquem una miqueta jo aquests falsos mites, no? Que de vegades sí. Dius, no, és que així fumo menys, però clar, sí.
3: No. Además,

0: Y lo mismo pasa con las pipas de agua. Uno dice, mira tú, una pipa de agua, pues no es nada, ¿no? Pues sí, porque una pipa de agua que la puedes consumir en una hora, por ejemplo, es como si te hubieras fumado un paquete entero, tal cual.
1: Y dices, es agua
0: con olor a menta, con olor a
1: poma.
0: No, però la nicotina la tiene.
2: Clar, passa que és molt enganyosa, perquè ells creuen que el tenir diferents sabors no és perjudicial. És una manera de captar la joventut, que ho fan com a diversió, una activitat així de grup, però realment el que estan incentivant és que la gent fumi. Y al final la nicotina acaba enganchando a tothom.
0: Porque lo que tiene es nicotina y entonces al final acabas comprando tabaco.
1: Aquest és el gran repte de la societat, el tema de que el jovent no s'enganxi. Ho dic jo perquè anys enrere, no, també es parlava de que la dona, no, doncs s'havia iniciat en el món del tabac, jo per igualar als homes. Jo no sé si ara, abans comentàveu que des de la Fundació Sanitària Mollet, durant aquests dies, no, feu allò, missatge a través de les pantalles, que teniu aquests dos programes, una adreçada a professionals, una altra a usuaris del sociosanitari. No sé si també, crec que feu alguna xerrada, no? Allò,
2: sí, anirem
1: al públic més...
2: a l'escola Sant Gervasi a fer una xerrada sobre el tabac i cannabis, que farem al grup d'edat entre 11 a 12 anys, més que res perquè sensibilitzar-los, no, de les formes de tabac que hi ha, els riscos que hi ha, quines conseqüències tenen a la llarga, no? I que siguin conscients que realment no és un joc i han de saber diferenciar i decantar-se, pues, per no ja ni començar a fumar aquest tipus de tabac.
0: Ja, i què diferència és quan tenen estos niños 11 o 12 anys i luego de pronto cambian de centro, van al instituto, y yo cuando voy camino a casa los veo a todos en el patio, en el, ¿cómo se dice? En el parque. I si estan... No és de paquete, eh?
2: És d'Alià.
1: D'Alià. Sí. I el que també és curiós és que, per exemple, els centres sanitaris i també els centres educatius, esportius, són espais sense fum a l'entorn, i per contra, doncs, encara es veuen imatges, no?, de joves i de papàs i mamàs, sí, que també fumen a, no? O d'usuaris dels centres de salut.
2: Hi ha molts adolescents que també comencen a fumar, doncs, per poder integrar-se en un grup, que potser ells no són fumadors, però per ser acceptats dintre d'un grup d'amics, doncs imiten.
0: Claro.
2: I fan el mateix que la resta perquè siguin ben acceptats.
0: Claro.
2: Al final és una manera de... Bueno,
0: sí.
2: Para ellos de entrar en un grupo.
0: Es que esta edad para los niños, el hecho de tener, de formar parte de un grupo, de tener los colegas, esto es importantísimo.
1: Es muy importante, época de adolescencia.
0: Claro,
1: sí.
0: Entonces, bueno, tú fumas, pues yo no sé lo que es, pero me apunto al... Y así se empieza, y es una pena.
2: Y lo que veuen también por internet, las películas, los videojocs, los youtubers que segueixen, por ejemplo, que son gente famosa que fuma, que sembla que siguin, pues, gente muy guay, ¿no? Muy independent. I això els crida l'atenció, i l'internet, vull dir que és tot molt... Imiten tot el que veuen perquè creuen que així arribaran a ser com ells, potser.
0: Sí,
1: ens queden un parell de minutets. No sé quin és el missatge que us agradaria que arribés a la ciutadania després d'aquesta conversa. Allò de dir, escolta'm, no sé si el dia 31 és el dia que heu de deixar de fumar, teniu allò els 365 dies de l'any per fer-ho, però sí que és una molt bona opció, no?, de salut. No sé quina recomanació...
2: Bueno, pues, dir que demà és un dia molt assenyalat, que com cada any, el 31 de maig, és un esdeveniment que es fa anualment, i el que es pretén, per exemple, és conscienciar la població dels riscos que té el tabac, tant a la persona fumadora com la no fumadora, sensibilitzar, doncs, la importància que té per la salut no començar a l'hàbit tabàquic, i a més és promoure l'abandonament del tabac, doncs, per aconseguir aquestes zones i aquests espais lliures de fum i sense residus. Vull dir que podria ser demà un bon dia, doncs, per començar a plantejar-s'ho, si més no, i bueno...
1: I que hi ha recursos també.
2: Exacte.
1: Actualment, no? Perquè hem dit que fàcil no és, no deixa de ser una addicció,
0: sí,
1: i que pots recaure, però que no et desanimis, no? Que l'important és continuar...
2: És intentar-ho, si més no.
0: I el... Lo ideal es lo que has comentado tú, no empezar. Como empieces, malo. Y una persona no se da cuenta hasta qué punto es una adicción, es

0: Benvinguts i benvingudes a l'Inspira't de Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM. Els micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, preparades per acompanyar-vos una estoneta més amb històries que toquen, que fan somriure i que d'alguna manera sempre ens mouen per dins.
1: Hi ha dies en què l'aire canvia i avui és un d'aquests dies. Ha arribat la calor, aquella que et fa afluixar el ritme, respirar més fondo i mirar la vida amb una mica més de calma. Anem a inspirar-nos.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Sigueu benvinguts i benvingudes al Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més, que podeu seguir en més d'una trentena d'emissores municipals de tota la nostra geografia i que cada setmana us proposa llocs d'interès per visitar, sigui fent excursionisme, senderisme o viatges. Tres continguts pels propers 25 minuts que composen el capítol 514 del programa i que de seguida comencem a desplegar, però abans, com és de rigor, els avancem en el sumari. Sant Celoni, el Vallès Oriental, o el Baix Montseny, com preferiu, pot presumir de tenir el millor exemple de façana d'esgrafiats barrocs. Són els que poblen la seva església parroquial de Sant Martí, al cor del nucli antic. Una façana plena de detalls simbòlics i d'iconografia que descobrirem en la minuciosa descripció que ens farà en Josep Maria Abril, historiador de l'art i tècnic de cultura de l'Ajuntament. I després de fer una activitat tan contemplativa, toca passar a l'acció. A la secció de senderisme comencem un cicle de diversos capítols per fer una ruta travessa entre Aragó i França. És la Ruta de los 3.000 Ibones. Primera etapa de 6, l'acabada als refugis de Panticosa al de Rescomuso. I també comencem cicle als quaderns del viatger. Ens traslladarem cap a la indòmita, salvatge, ferèstega i vella Escòcia, un país fascinant, que fa ben poc va recórrer el Josep Grau i va visitar els seus punts més essencials. Avui comencem i ho fem amb alguns dels plats forts, la mítica vall de Glencoe i l'illa d'Skye. Sense més, ens posem en dansa. Ens voleu acompanyar en aquest trajecte de 3 parades i 25 minuts de durada? Doncs va, que marxem. Cada localitat del nostre país té algun o alguns elements patrimonials que omplen d'orgull els seus habitants. Espais que, en veure'ls, associem ràpidament a un indret, a una procedència. Llocs que ens criden l'atenció per la seva bellesa, espectacularitat o singularitat. A Sant Celoni, al Vallès Oriental, en trobem un cas ben evident. Avui en fem cabal. Parlem de l'església parroquial de Sant Martí, exemple del barroc català. És al mig de l'acollidor nucli antic i s'obre pas en ple carrer Major, formant una breu plaça. Un espai força reduït, potser per no treure protagonisme a la grandiositat de la primeríssima impressió que tindrem del temple. Una magnífica façana esgrafiada, el més destacat de l'edifici, el seu element més extraordinari. Un univers de símbols, de figures de relleu, de tons crema sobre un fons ocre que expliquen una història. El conjunt data de l'any 1762. No se'n coneix l'autoria, però es considera una de les millors representacions d'esgrafiats barrocs que tenim a Catalunya. Una obra que s'escapa una mica de la generosa i curvilínia ornamentació tan habitual d'aquesta corrent artística del barroc. No ho diem nosaltres, ho comenta tot un expert, l'historiador de l'art i tècnic de l'Ajuntament de Sant Celoni, en Josep Maria Abril.
2: El barroc és un art que està molt ple. Quan veiem els retaules barrocs, d'alguna manera ens quedem una mica atabalats perquè hi ha els daurats, i estan pintats, i està tot molt ple de coses i així, i no. Ens quedem una mica esturats davant d'un retaule. Però, en canvi, l'esgrafiat, com que només juga amb dos colors, tot i que hi ha forces personatges, diguem-ne que és més neutre.
1: La tècnica de l'esgrafiat es va posar de moda en temps del barroc com una opció o solució que posaven en pràctica poblacions de petites dimensions que erigien temples en aquell moment i que no disposaven dels recursos de les ciutats per construir edificis més pomposos.
2: La tècnica de l'esgrafiat no deixa de ser una solució econòmica per treure uns resultats prou reixits i prou que facin un efecte interessant. Evidentment, aquí a Sant Celoni, si en el seu moment la gent que va decidir doncs, de decorar la façana amb aquests esgrafiats doncs, si haguessin tingut diners, evidentment que no haguessin fet un esgrafiat, haguessin fet una façana esculpida doncs, com la que és la de la Catedral de Girona.
1: Construïda per substituir l'antiga església de Partegàs, que havia anat quedant petita i allunyada del nucli, la primera pedra de Sant Martí es col·loca l'any 1634 i l'església no s'acaba fins al 1703. Entremig, 69 anys, la revolta dels segadors i altres vicissituds bèl·liques li fan una mica la guitza a la construcció. En Josep Maria explica que el temple s'inaugura sense façana. 50 anys més tard, això sí, s'hi fa una bonica portalada de marbre.
2: van fer una portalada esculpida molt interessant, que la van fer el 1753, que la van fer en marbre, una portalada que té caràcter i que té, jo diré que força gràcia. En la portalada hi ha una fornícula a la qual hi havien de posar un sant, evidentment el sant que és patró de Sant Jaume, que és Sant Martí. Doncs aquest sant no va arribar a la fornícula fins a l'any 1953. Això vol dir que durant 200 anys, des de 1753 fins a 1953, no vam tenir una escultura del sant en la façana.
1: I 9 anys més tard, de la portalada, l'any 1762, s'hi fan, per fi, els esgrafiats. Abans d'entrar en matèria, però, fem un apunt per saber en què es basava aquesta tècnica de l'esgrafiat.
2: Agafar una paret, que en aquella època doncs, eren paredats de pedra, i la rebossaven amb calç, sorra i aigua, amb el morter que hi havia a la seva època. I per fer l'esgrafiat, senzillament, has de fer una altra capa molt més fina a sobre, en la que predomini la calç, que tingui un color diferent del color del fons. Normalment, com que té més calç, és més clar. Llavors, amb aquesta capa, quan està una mica seca, que es pot treballar, s'hi pot dibuixar sobre, i es pot treure amb un ganivet o amb una navalla, o el que sigui, la part que no interessa, es fa el dibuix i es fa sortir la part sobreposada, de manera que va fent els dibuixos que tu vols que es vegi.
1: Una magnífica façana d'estructura reticular estructurada en tres nivells o pisos que, més enllà d'una funció estètica i ornamental, descriuen tota una simbologia. Comencem per la planta baixa.
2: A banda i banda de la portalada hi trobem dos personatges que van amb un escut i una espasa, porten ales, per tant, són els segurates, no? Els protectors. Quins són aquests personatges? Doncs amb una banda hi ha Sant Miquel, que està a sobre d'un drac, i el té dominat, que és el mal, evidentment, i a l'altra banda hi ha un altre arcàngel que no està identificat com els altres.
1: Al costat de Sant Miquel hi ha una figura femenina que representa la virtut, una dona que aguanta un fill amb un braç i que estén la mà i acarona a un altre infant que no és el seu, un fet que simbolitza l'amor de mare, l'amor gratuït. A l'altra banda, al costat de l'altre Sant Arcàngel, trobem una escena anomenada La Bona Obra, on una dona aguanta una espasa i una balança. Simbolitza així l'anhel d'actuar amb justícia per pujar cap a la glòria celestial. Ja al primer pis, al costat de les volutes de la portalada, hi ha dues virtuts.
2: A banda i banda hi ha assegudes la fe i l'esperança. La fe està representada com una dona amb els ulls tapats i porta un calze i una creu. I s'asseu com si fos una cadira a la mateixa voluta escultòrica de la portalada. A l'altra banda hi ha l'esperança, que és una dona també i que sosté una àncora que la manté subjecte, que la manté fixa, perquè ella espera que ja ha d'arribar alguna cosa. Per tant, tenim la fe, l'esperança i la caritat. Són les virtuts teologals que, d'alguna manera, ens ensenyen què hem de fer o com ens hem de comportar per arribar a la glòria celestial.
1: I al costat de la fe i de l'esperança, dos àngels. Un sosté unes claus gegants i un altre la tiara papal, elements que diuen que l'Església romana ajuda els feligresos a pujar cap a la glòria. Una glòria celestial que s'escenifica, com no podia ser d'una altra manera, a la part més alta d'aquesta façana, al pis de dalt. Aquí s'hi ha esculpit un palau amb una gran balustrada i columnes que sostenen tapissos i altres elements. I en primer terme, una orquestra on un grup d'àngels toquen amb instruments de l'època la música celestial. També s'hi representen dos sants, Sant Celdoni i Sant Armenter.
2: Sant Celdoni, en realitat, és el sant que dona nom al poble. Nosaltres ens diem Sant Celoni perquè els senyors del Montseny van construir una església dedicada a Sant Celoni al costat del Camí Ral, i aquesta església va ser la que va donar lloc a la formació del poble al seu voltant, que més tard es va protegir amb una muralla. I l'altre, a l'altra banda, doncs hi ha Sant Armenter, que era el seu germà, i tots dos van patir el martiri, per tant, tots dos porten la palma del martiri i van vestits de soldats romans perquè eren soldats romans que en el seu moment doncs, es van convertir en el cristianisme.
1: Acompanyen Sant Celdoni i Sant Armenter altres àngels que sostenen cistelles de fruita o que dormen la migdiada. Tots viuen amb placidesa, havent assolit la glòria celestial. I sobre del rosetó, un altre àngel que, amb els peus sobre la bola del món, toca una trompeta que recorda el judici final, amb una corona de flors que dona la benvinguda a tot aquell que arriba cap al cel. Dos angelets l'acompanyen i tanquen aquest magnífic conjunt, la façana esgrafiada barroca més gran d'Europa. Una façana sempre visible, però que s'explica amb visita guiada dos cops l'any, a l'octubre coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni i el cap de setmana més proper a Sant Jordi. Una façana singular, extraordinària, amb l'esgrafiat considerat com el més gran i millor de Catalunya del barroc, el que conserva més parts originals i que té contingut iconogràfic. Com diu en Josep Maria, és com un retaule d'interior d'església, com una lliçó de catequesi portada a l'exterior.
0: Sendes.
1: Què us sembla? Anem a caminar una mica. Ja sabeu que aquesta és la part del programa que ens fa cada setmana el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard.
1: I per si ens hem quedat amb ganes de muntanya al llarg dels mesos d'estiu, allò que ens l'hem fet a sobre, que no hem acabat de gaudir-la prou, us farem més dentetes encara, perquè comencem un cicle d'alta muntanya.
3: Ah, això mateix. En altres ocasions hem comentat alguna travessa de diversos dies al Pirineu, o al Prepirineu, o les terres del sud del Principat. És el cas de la travessa del Salvaguarda, la zona de Benasc i Vall d'Aran, o de la ruta de les Golondrines, el Pirineu Aragonès, de la travessa de la Tora Blava, el Berguedà, d'Estels del Sud, una travessa pels ports de Beseit, o de la ruta dels refugis de Prades, les muntanyes de Prades i el Montsant. I quan parlàvem d'aquesta darrera travessa, ja anunciàvem, amenaçàvem, que tornaríem al Pirineu. Doncs s'ha arribat el moment i avui començarem una proposta de travessa entre Aragó i França, que es diu la Ruta de los 3.000 Libones. És una proposta d'una agència de viatges del mateix nom, que estan a Sallent de Gállego, i que ens permet triar entre diverses opcions en funció de si tenim només o volem caminar doncs 3, 4, 5 o 6 dies. La versió que nosaltres vam fer és la més completa, i en 6 etapes, per Osca i el Departament dels Alts Pirineus, Occitània, vam unir des de Panticosa 5 refugis més, en 2 etapes per Espanya i 4 per França.
1: Doncs vinga, anem a començar aquesta ruta. Jo no sé, veurem 3.000 ibones?
3: En veurem un munt, no, no els tants, podem no? comptar, perquè són, són innombrables. I a la primera de les 6 etapes unirem els refugis de Panticosa i Respomuso, en la que és una de les etapes més exigents, no quant a distància, però sí quant a desnivell positiu. El que fem és sortim del refugi de la Casa de Piedra, a Panticosa, 1.600 metres d'altura, on hem anat a dormir el dia anterior, i ja de seguida comencem a pujar cap a nord, seguint indicacions cap al refugi de los Ibones de Batximanya i el refugi de Respomuso, pel GR11 per entre Pineda i blocs de granit. Al cap de mig quilòmetre passem pel Mirador de la Reina, sobre el llac de Panticosa i el conjunt de balnearis ben enclotats entre muntanyes de més de 3.000 metres, com el Garmonegro o l'Argualas. I ens entaforem al barranc del riu Calderers, amb algun pas estret protegit amb trams de cable d'acer per quan està mullat o gelat, i amb vistes sobre el Salto del Pino primer i el Salto del Fraile després, petites salts d'aigua. I superats aquests dos salts d'aigua, ziga-zagues entre narets i pins per sobre de grans llastres de granit, ens remunten a una esplanada que ens permet contemplar la següent pujada. És la Cuesta del Fraile, però no es despengen filets d'aigua que surten dels Ibones de Batximanya, represats els dos. Superats els 200 metres de pujada, accedim a l'Ibon inferior, on de seguida veiem el gran edifici de pedra del refugi de Batximanya, a 2.200 metres, en un entorn agrest d'alta muntanya sense vegetació, i podem anar a fer un cop d'ull perquè ens queda a tocar l'altre cantó de la presa de l'Ibon. I des d'aquí reprenem el GR11 que ens du pel costat de l'Ibon inferior. Planegem per terreny rocallós cap a l'Ibon superior, més gran, on la vista s'obre cap a nord i veiem el pic de la Gran Fatxa, un altre 3.000, aquest fronterer amb França. I aquí girem cap a ponent i acabem de pujar els Ibones Azules, situats entre herba i terra, unes esplanades boniques, i tenim al davant la darrera pujada forta de l'etapa, 300 metres fins al Cuello de l'Infierno, per entre pedres i tartera, amb vistes de les restes de les geleres de la cara nord dels Picos de los Infiernos, al costat del Garmo de Pondiellos i l'Arnales, tots cims de 3.000 metres. Arribats al coll, tenim al davant un dels considerats 50 millors indrets del Pirineu, el Libón de Tebarray, completament entaforat entre faldes de tarteres, talment un perfecte con volcànic rodó negat d'aigües, realment un espectacle superb. El que fem és el voltem per la dreta, planers, fins a anar a superar una petita canal amb grimpada final que ens remunta al Collado de Piedrafita, alçada màxima de l'etapa, 2.770 metres d'altura, i per l'altra banda tenim una baixada força vertical on haurem d'anar amb compte perquè, a més, està una mica descomposta i arran de la paret nord hi ha instal·lat un cable d'acer que ens pot ajudar, sobretot si no és estiu avançat i trobem restes de congesta de neu. Quan ja estem a baix, el camí es va fent més evident i marcat sobre tartera i terra i acabem de baixar fins a Libón de Llena Cantal i, més avall, les prades herboses i de terra, on podrem veure alguna marmota que ens menen al fons de la vall a traspassar el riu Aguas Límpies, als 2.100 metres, sota la presa de Campoplano, de Libón del mateix nom. Tenim a tocar la capçalera de l'embalse de Respomuso, força gran. Aquí tornem altra vegada a girar a ponent i planejant entre pedres i trams herbosos arribem al final de l'etapa d'avui. És el refugi de Respomuso, un gran edifici relativament modern, amb teulada de planxa vermella, als 2.150 metres d'altura, sobre ben bé sobre l'embassament del mateix nom.
1: Doncs bé, aquesta és la primera etapa, com dèiem, bastant exigent pel que fa al desnivell. Ho sabrem ara, doncs, repassant la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 14 quilòmetres.
1: Aquí ve la teca, eh? No desnivell, és... atenció, eh?
3: Desnivells, 1.370 metres de desnivell positiu i 870 metres de desnivell negatiu.
1: Vinga.
3: Acumulats els dos.
1: Vinga, aquí. Temps.
3: 8 horetes bones per poder contemplar tota la corrua d'Ibons i de raconades per on anirem passant.
1: Grau de dificultat de al 5.
3: Jo hi posaria un 3,5 sobre 5 pels desnivells i per la baixada del Collado de Piedrafita, que pot ser una mica exigent.
1: I quines referències trobarem?
3: A internet trobareu el web oficial d'aquesta proposta amb el nom 3000ibones.com.
1: 3.000 amb números, eh?
3: Això mateix, tot junt.
1: Que quedi molt clar. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc el Josep Grau i avui us vinc a parlar, en aquest capítol i en els següents, del meu viatge a Escòcia.
1: Escòcia, sempre indomable i salvatge. Una excel·lent opció de viatge que avui posem en marxa. El Josep ens porta primer a la vall de Glencoe, un punt històric, escenari d'una massacre entre clans al segle XVII i paisatge extraordinari d'altes muntanyes tapissades de verd, entre les que sobresurten The Three Sisters, les tres germanes. Glencoe és l'epicentre dels quaderns d'avui, però en Josep també ens portarà cap a un viaducte molt literari i cinematogràfic, i també cap a una de les illes més espectaculars de les Hèbrides interiors, l'arxipèlag de la costa oest escocesa, l'illa de Skye. No us diem més, comencem el nostre camí cap a Escòcia.
4: El viatge el vam fer

de Sky, la nostra primera parada va ser Glencove, sobretot Fort William, el poble que vam utilitzar per fer la primera parada. Seria el punt on conflueixen totes les carreteres que van d'aquella vall. Sí que és veritat que per la vall de Glencove surten diverses rutes per fer senderisme, molt xules, però nosaltres el primer dia vam decidir guardar forces i fer la ruta amb cotxe. Amb cotxe impacta molt. O sigui, és passar per la vall de muntanyes. Les més característiques serien les tres germanes, de Three Sisters. En allà hi ha un punt per aturar el cotxe, poder fer la foto. Vull dir, la ruta, l'A82, està repleta de punts per aturar-se, per quedar-te mirant el paisatge, perquè realment val molt la pena. És una muntanya poc vista. Si et mous pel Pirineu, per exemple, o per qualsevol serralada que puguem conèixer, són muntanyes amb certa vegetació, però no hi ha cap arbre, tot són una barreja entre vegetació tova, perquè al final tot està molt enfangat per la pluja, i moltes roques, molt rocallós, i clar, el tenir tanta alçada i ser tan escarpat, hi ha molts salts d'aigua que, doncs, els dies que plou, dona gust també de veure. Et pots plantar davant de la muntanya i de cop i volta veus un mur de molts peces, no sabria dir, perquè en veus molts. Impressiona moltíssim veure com la vall comença i escarba cap amunt. Al voltant de la vall de Glencove hi ha, sobretot, la part on et pots parar per les tres germanes. Després hi ha un punt, l'A82, també on pots veure cascades. La mateixa carretera t'hi porta. És una carretera per fer amb certa tranquil·litat, no cal córrer, i sobretot això, anar amb temps i aprofitar del paisatge, perquè realment s'ho val. Potser a cada quilòmetre trobes dos punts a banda i banda per poder-te aturar. O sigui, si no t'atures en un, en 500 metres en trobaràs un altre on t'hi podràs aturar bé, parking totalment gratuït. Trobaràs moltes autocaravanes que aprofiten a vegades per dormir allà, en aquests punts. A més, jo crec que ja el mateix país ja sap el que té i ho aprofita molt. Sobretot no en aquesta part de Glencove que dona tant per fer senderisme com per parar el cotxe i quedar-te fent un pícnic allà. Dona. Fort William, realment no vam tenir el gust de caminar-la molt. Ho trobo com un punt de retrobament, que és el que ja et porta després si vols anar cap a Malatge a buscar el ferri per anar cap a Sky, o després la ruta que et portarà cap a Isle of Locals per entrar a Sky al pont. Nosaltres vam aprofitar aquí Fort William, i si sou fans de Harry Potter o us agrada el ferrocarril, jo recomano anar al viaducte de Glefinan. Si no sabeu de què us parlo, és mirar la pel·li de Harry Potter i allà on passa el tren de vapor és aquell viaducte. És una activitat que et pot dur tota la tarda, tranquil·lament. Pots caminar per allà, el pàrquing sí que és pagant, però crec que amb 3-4 lliures tens tota la tarda, i es tracta, doncs, de passejar. I és un parc obert amb el punt turístic del viaducte. I el punt clau és, si tens la sort, doncs, de saber a quins horaris passa el tren, és a veure el tren de vapor, que, depenent de quines hores, més val que agafis la part de la muntanya esquerra o la part de la muntanya dreta. Nosaltres, en aquest cas, ho portàvem controlat i vam poder-lo veure en directe. I sí que és veritat que s'hi reuneix molta gent per veure'l i fer les fotos, sobretot molts fans de Harry Potter. I res, doncs això, després, més enllà del pàrquing, doncs pots caminar, també tens rutes per fer senderisme per aquella zona, molt, molt agradable. L'endemà, sortim de Fort William, ja vam agafar ja la ruta cap a Isle of Locals per creuar el pont i entrar, doncs, a la magnífica illa d'Sky. Li dic magnífica perquè crec que nosaltres hi vam estar dos dies. En dos dies et pots fer la volta a la illa, però necessites 4 bons per poder fer les rutes bones, maques i les que més t'enlluernen. Impressionant. Jo crec que és impressionant. És que realment no te'n fas a la idea fins que no la veus, perquè nosaltres, òbviament, a l'hora de preparar el viatge veiem les fotos i més o menys quines rutes fer i per on caminar, però entres i és com si el temps s'hagués aturat allà i l'intentes modernitzar, però el mínim per no tocar el paisatge. Les carreteres d'un sentit, no hi ha grans carreteres, és una carretera com un camí de cabres, per dir-ho d'alguna manera, amb apartaders al costat, que depèn d'on t'agafa, t'apartes tu o s'aparta el que ve davant.
i molta paciència. O sigui, el tema de les carreteres és

anar tranquil i gaudir del paisatge. Sí que és veritat que hi ha punts on et satures del fet de dir, hosti, per arribar a un punt trigo una hora, però realment, si ho vas anar a la ruta i està aquí al costat, però clar, la carretera és en un nivell tan rural que cal anar a poc per no rebentar les rodes del cotxe o quedar-te tirat. Fa que vagis més lent, hi ha moltes curves, gairebé no trobes trànsit, sobretot són furgonetes de gent com tu, doncs que estan també de turisme, i l'ambient és molt agradable.

I no tenim temps per més. La setmana vinent hi tornem. Caminarem, voltarem i viatjarem pel territori. El d'aquí i el d'allà. Sempre a la recerca de racons en els que ens sentim una mica descobridors. I tot això és possible gràcies a l'Andreu Ortega i al Jordi Acosta, al control de so, al Xavi Tió a la redacció i de qui us parla, Jaume Monés. Ens acomiadem i us agraïm l'interès d'escoltar-nos una setmana més. Adéu-siau i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: el programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink Deville o Willy Deville. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el Demasiado Corazón.

Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willy DeVille en directe. Estem en 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això també, aquell any, va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos. Aquest va ser el cas de Mi Tierra. De mi tierra.

mi tierra. Possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla, però molt agradable. Dels UB40. Every hour, every day. Higher Ground. The more I learn, the less I know about before. Recordes, Coco? The less I know, the more I wanna look around. Digging deep for clues on higher ground. Cocodril Club.

That She Wants. Era la música del grup Ace of Base. Però d'aquell 93, a les pistes de ball, segurament també ha passat a la història.

usuaris, no? Mm. Però què és exactament l'amor, eh? I l'amor, Coco? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa i avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc de Los Cantos Gregorianos de los Monjes de Silos al cotxe perquè corria el risc de dormir-se. Los Monjes de Silos era un disc més dels seus cantos gregorianos, però no sabem per què aquells fenòmens que es donen en la música, aquest doble CD, perquè aleshores ja es publicaven els discos simultàniament en vinil i en CD, va ser número 1 arreu del món. L'altre fenomen, evidentment, ja te l'imagines, perquè va ser molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava moltíssims anys treballant i mai els hi havia passat una cosa similar.

0: I els oients habituals d'aquest temps de Ràdio Musical Riba igual deuen estar pensant: això no és típic ni clàssic del Coco. No, però és que ja vam comentar que a l'estiu canviem els hàbits, canviem els horaris. I possiblement amb la música ens tornem molt menys exigents. I qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances.
1: Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
0: Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans.
2: I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me.
0: Però tenia molta gràcia. Us apropàveu a cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hook Kind of Feeling.

Hook Kind of Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat que molt sovint utilitzava clàssics ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup, un grup de laboratori que es va dir d'Estrella Band perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa.

0: des dels anys 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que, curiosament, coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bé, sovint ens demanàveu la cançó de Pili Ganarà, però no era aquest el títol.
1: Diri Ganarà...
0: Era una producció del grup Whitefield. Saturday Night.

0: Aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet, però és estiu, companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu, que nos quiten lo bailao. Algú va dir... Alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: Això és Cocodril Club.

Doncs tot això també forma part de la teva banda sonora. I aquest era el ritme de les teves nits.

0: The Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: Quina història, no?
1: Que és Proyecto 1.
0: El grup es deia Proyecto 1. I la cançó, El tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...

un autèntic complepistes, eh? Era el Free From Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava... Apaga el televisor i enciende tu transistor.

solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration.

La banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I a més, és una cançó que identifica les festes cocodril, quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a sessió de ball. Pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim. Amor i respecte. Oh!

Una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

el bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... It's a happy, happy world on a happy, happy day. It's a world in harmony with our world. 1998. Aquest era un món feliç. Happy World. El grup Blue For You. Sisplau, una altra canya. Hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano, i així es va mantenir durant 10 anys fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido.

0: pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important a Alejandro Sanz amb aquell Corazón Partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

0: Casillas, claro, era Ricky Martin.
1: Hay que soñar, ser campeón.
0: Y la Copa de la Vida.
1: La Copa es la bendición.
0: La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important dos anys consecutius.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El Probe. Probe, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco, dedicada a les cançons de tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment fantàstic.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
2: Cocodril Club,

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Vinga, som-hi.
3: Avui volem parlar d'una pastisseria situada a Lleida que ha triat aquest any el tenista mallorquí Rafa Nadal com a personatge de la tradicional mona de xocolata de grans dimensions que l'establiment elabora cada any per Setmana Santa.
2: Quilos i quilos, de xocolata.
3: Sí, anem, si et sembla, a la pastisseria Prats de Lleida. Sí. Aviam si ens expliquen com han fet aquesta mona amb mida natural. Mira-la, mira.
2: Una mona. És un acudit del nostre tècnic.
3: Sí.
2: Amb el braç del Rafa Nadal ja fas el Guardiola.
4: Bienvenido a Prats. Prats, siguem.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, digui.
3: Què tal, com anem?
4: Pues anar fent.
3: Sí, et truco de Ràdio Badalona.
4: Sí, digue'm.
3: Que saps que l'emissora és la més mona?
4: Bueno, aquí Ràdio Badalona no sé si se la sentim, però bueno.
3: I tant, mira, freqüència 104.3.
2: No
3: tinc segria.
2: No t'inventis.
4: Digues, digues.
3: Escolta una cosa, volia parlar de la mona que heu fet aquest any.
4: Sí, del Rafa Nadal.
3: Sí, hi ha algú que ens pugui parlar, que ens pugui dir quatre dades?
4: En aquest moment, el senyor Prats, que és qui t'ho podria donar tota informació, ha sortit, estarà una mitja horeta.
3: Vale, et puc fer una pregunta molt ràpida? Escolta una cosa, el braç, com és el braç de Rafa Nadal en aquesta mona de xocolata?
2: Quants quilos hi han invertit?
3: El braç.
4: Tot està fet de xocolata.
3: Sí, però el braç deu ser molt gran, perquè Rafa Nadal té un braç molt gran.
4: Doncs, pues, més o menys...
3: És molt...
4: Si tu la veus, la peça de la mona, diries que és el Rafa Nadal posat a l'aparador.
3: Mm. Ja. Vull dir, tu li has tocat el braç o no?
4: Home, jo no l'he tocat, perquè com que està fet de xocolata, no ens permeten tocar una cosa que s'ha de...
3: Ja.
4: Que en principi és menjar.
3: Ja.
4: Però es va molt maco, vull dir, molt bé.
3: Ja, i la pregunta és, la veneu, aquesta mona?
4: No, venerla no, la donem a societats benèfiques.
3: Ah, molt bé.
4: En principi, el que s'ha fet molt, sempre s'avisa al personatge
3: si
4: la vol o la vol cedir amb algun lloc.
3: Us ha dit alguna cosa, Rafa Nadal?
4: De moment no, perquè com que estava amb el tema de la competició,
3: no
4: ens han posat en contacte amb ell. Però segurament que en aquests dies, un moment o altre, em posarem en contacte amb el representant o amb qui sigui, vull dir.
3: I l'última pregunta.
4: Digue'm.
3: És veritat que un any...
4: Digues.
3: Veu fer una mona, és que no m'ho puc creure.
4: Digues.
3: Dedicada a Emilio Aragón.
4: Sí.
2: Oi.
4: Sí, sí, al Emilio Aragón, al Reguiñano, al
3: Jesús. I a Jesús de Brique.
4: Sí.
3: Ja.
4: N'hi han fet moltes, vull dir...
2: Quin nivell que portaven.
4: Moltes. Si vols te faig arribar a la relació de tot...
3: No. Sí, ho tinc aquí, mira, Jordi Pujol, el Cela, el Samaran...
4: Sí. Amb el Cela li van portar a casa seva
3: sí.
4: I amb l'Arguiñano també a casa seva a Saraus.
2: I el Cela te la va tirar per sobre.
4: Aquestes van voler tindre la mona a ells i els
3: sí.
4: Hi van dur...
3: Fernando Alonso, no?
4: Sí, també els hi van fer, vull dir...
2: I el Rudi i el Ricky?
3: Escolta, i el Rudi, per què no?
4: El Rudi.
3: Rudi bueno, Fernández,
4: ja,
3: l'aventura.
4: Suposo que un moment o altre ja el tocarem. Han fet el Gasol, vull dir, un moment o altre tocarà. Vull dir, el Gasol el van fer amb l'alçada que té ella, vull dir, que déu-n'hi-do. Ja tocarà.
3: L'any passat què vau fer?
4: Vam fer el Bojan.
3: El Bojan.
4: Sí.
3: Ah, el Bojan. I el Bojan la va voler o no?
2: Aquí poca xocolata.
4: Bueno, no va poder venir de recollir, llavors la van cedir amb una societat benèfica de Lleida.
3: Doncs escolta, com et dius?
4: Amb el seu permís, per això.
2: Ah, i tant.
3: Com et dius?
4: Jo soc Yolanda, soc la secretària.
3: Yolanda, moltes gràcies per tot, de veritat. Has estat simpatiquíssima.
4: Bueno, fem el que podem, és el nostre ofici.
2: Ets dolça com la xocolata.
3: Ets dolça com la xocolata, reina.
2: Ets un bombó, reina.
4: Més o menys. Això és el que diu el meu marit.
2: És un bombó, és un bombó.
3: Ets el bombó de Lleida.
4: Emanen?
3: Ets el bombó de Lleida.
4: No, n'hi ha que són millors que jo.
3: Bueno. Gràcies per ser simpàtica.
4: Qualsevol informació que vulgueu, si voleu que ens faciliteu alguna informació, tenim fotos fetes també.
2: Ara no podem penjar.
3: Per ràdio ens va voler, les fotos.
4: Bueno, però si la voleu per veure-la,
2: ara no ens deixa.
3: No, jo hem vist el diari. El diari o què? El diari aquest gratis que reparteixen sortia avui.
4: Vos fet-te, doncs.
3: Molt bé, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Adéu.
4: Vinga, adéu.
3: Bé, escolta una cosa. Anem fins al centre públic Fernando de los Ríos, a València. A aquesta escola, des del passat dia 13 de març, no té professor d'anglès.
2: Per què?
3: No el té. Perquè falta, perquè...
2: I no troben substitut.
3: Perquè el que hi havia va agafar la baixa i no hi ha substitut. Jo que els pares i les mares
2: estan...
3: han dit prou. Prou del tema, prou que això... faci que els seus nens, per exemple, no aprenguin anglès, i prou ja de no substituir els professors que agafen la baixa.
2: Estan fins als ex.
3: Espera't, que un grup de mares de l'escola municipal Fernando de los Ríos ha dit que prou. Per això, 20 mares s'han despullat i han denunciat públicament la manca de professors substituïts.
2: Oh, my God.
3: Anem a trucar a l'escola, aviam si ens volen dir alguna cosa. Trobo difícil que ens diguin alguna cosa, però anem a trucar-hi, va.
2: Anem a trucar.
3: A València.
2: Bé, el que està clar és que, encara que sigui poc original, despullar-se,
3: sí,
2: doncs continua tenint ressò mediàtic.
3: És una forma de cridar l'atenció, sens dubte.
1: Fernando de los Ríos, dígame.
3: Buenos días.
1: Buenos días.
3: Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña. Mira, te llamo por el tema de las madres.
1: Ya, pero eso sería cuestión de hablar con la presidenta de la PA.
3: ¿Tienes el teléfono?
1: Mira, llama dentro de media hora, así porque estarán por aquí. Es que ahora no...
3: Ya, y no tienes un teléfono de contacto.
1: No te lo puedo dar.
3: No me puedes dar.
1: No, lo siento, de verdad.
3: ¿Y tú no puedes llamar a la presidenta y que nos llame ella?
1: Si me das el número de teléfono,
3: pues
1: espera un momentito, espera.
2: A veure si es sort. No tenim massa temps, però...
1: A ver, dime.
3: Mira, si puede ser ahora, me harías un favor de la vida.
1: Vale, dime.
3: 93-395-40-04. Se llama Esther, ¿no?
1: Esther Ramírez. Sí.
3: Vale, pues a ver si Esther nos puede llamar ahora.
1: Vale, de acuerdo, espera
3: Venga.
1: Un momentito. Venga,
3: hasta ahora.
2: Bye, bye, bye.
3: Si lo conseguim, misión complida, ¿eh?
2: Misión completa, sí.
3: Completa, complida, completa. Bé, veurem que ens explica aquesta mare, la presidenta de l'AMPA, de l'Associació de Mares i Pares Alumnes de l'Escola Fernando de los Ríos.
2: Poca broma amb això de l'educació, eh? Poca broma.
3: I avui, sens dubte, el gran protagonista d'aquest espai serà el periodista Federico, ara sí. Per què en costa, Federico? Jiménez Los Santos. Los Santos, que ha explicat durant el seu programa La Mañana de la COPE, ahir mateix va estar 29 minuts explicant la seva situació laboral.
5: La gente no se lo quería creer, bueno, y tampoco tiene por qué creérselo porque este es el momento que no sabemos qué va a pasar.
3: El periodista va recordar les seves xifres d'audiència. Va afirmar que la seva marxa seria un error per part de la COPE.
5: Que la COPE aclare esta situació, que ja digo, del punt de vista legal, és intransitable, és incomprensible. Jo no sé si està anulado el contrato de la linterna o no, si està anulado el mío o no, si està medio anulado, pero no anulado. Yo creo que aquí se ha improvisado y que lo que quieren es que nos vayamos, pero que nos quedemos. Mira, las dos cosas no pueden ser.
3: A tu no t'agradaria treballar la cadena COPE fins les mañanes de la COPE? Jo crec que aquesta hora, atenció oients, farem una cosa mai vista a la radiodifusió catalana. Ara mateix vull convocar en directe un càsting entre dues persones, entre dos grans pilars de la comunicació badalonina, les dues veus, sense dubte.
2: Miquel López i?
3: No, Miquel López, qui és Miquel López? Ah. No, home, no. Carles Tornero i Jordi Alcobé. Comença el nostre càsting.
2: De cantar?
3: No, no de cantar. La prova que us saps fer en directe. Jordi Alcobé, bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
3: T'has deixat també enganyar per nosaltres, eh?
2: I te vols anar a la copi, tu, Jordi?
6: Sempre.
3: Sí. Escolta una cosa.
2: Sí, li és igual.
3: Escolta una cosa. Jo vull que feu un minut informatiu de la copi.
2: Sí.
3: Un minut. Per això us regalo el diari El Mundo d'avui mateix.
6: Home, per favor, El Mundo.
2: Sí.
3: Començarà Carles Tornero.
2: I què he de fer?
3: Presentar un informatiu durant un minut. Buenos días, son las 8, comienza la mañana de la COPE. ¿Et sembla o no?
2: Sí.
3: ¿Estás preparat o no?
2: No.
3: Som-hi. Primer càsting, Carles Tornero.
7: Cadena COPE. Servicios informativos.
2: Buenos días, son las 8. Qué mal lo hace Zapatero, qué mal lo hace. Portada del Mundo, Zapatero gira a la izquierda para contar con Esquerra Unida, esos separatistas, Esquerra Republicana, otros separatistas, y el BNG, que son unos perdedores. También dice el Hoy, el diario, que Rajoy, qué gran líder Rajoy, exige en el Congreso que Chacón explique las cacerías del director de la CNI. Montilla, ¿quién es Montilla? Urge a los nuevos ministros a abordar la agenda catalana.
3: ¡Prou!
6: Jo crec que molt bé, eh?
8: Sí, home,
6: eh?
8: Jo...
6: Home, jo no me'n vaig, ho tens difícil, eh?
8: Tinc molt difícil.
6: Això enviarem a la COPE. Ja ho estem fent les cintes, de caset, eh?
2: Tinc una gran
6: per enviar
2: facilitat.
6: Ara mateix a la COPE.
2: Tinc una gran facilitat per canviar de jaqueta.
6: Anem. Càsting número 2. Jordi Alcobé, s'has preparat?
8: No gaire, però bueno.
6: Sintonia dentro.
9: Cadena COPE. Servicios informativos.
10: Hola, buenos días, son las 8. José Luis Rodríguez Zapatero, este pancartista, ha decidido girar abiertamente a la izquierda. ¿Cómo no? Como nos tenía que sorprender para afrontar uno de sus peores momentos políticos en 5 años. El líder del PSOE ante sus diputados, estos senadores que chupan del bote y más de la mitad de los miembros del gobierno, dijo claro que hay que ser coherentes con los principios que nos inspiran, los valores que defendemos. Pero vamos a ver, este Zapatero, pero ¿qué nos está diciendo aquí? Madre mía, este no sabe de lo que habla, este nada. Y otras noticias que tenemos hoy en la mañana de la COPE: Rajoy exige el Congreso que Chacón explique...
6: Molt bé,
2: molt millor que això, eh?
6: Escolta, no, els dos, eh?
8: No, aquí el Carlos va fer millor, eh?
2: No, jo crec...
6: Escolta,
2: no,
6: fem una cosa. No sé si algú des de casa vol votar mateix, eh? Obrim ara mateix les nominacions en directe.
2: Per expulsar o per salvar?
6: No, per votar.
2: Ah, per votar.
6: Per votar. Telèfon de Ràdio Ciutat de Badalona, aquest càsting que fem per enviar, o, atenció, Carles Tornero o bé Jordi Alcobé a presentar la mañana de la COPE la propera temporada. Mm. Ràdio Ciutat, bon dia.
11: Bon dia.
6: Què tal, com anem?
11: Molt bé.
6: Escolta, ho han fet bé, no, els dos candidats?
11: Mira, els dos ho han fet bé, però com a veu més fina, com la d'aquell senyor que no el vull anomenar,
6: sí,
11: en Carles.
6: Carles Tornero, eh?
11: Sí,
6: doncs
11: a mi sí.
6: Un vot per Carles Tornero, gràcies, per anar a la COPE.
11: Jo sóc la Roser Vila.
6: Gràcies. Molt bé, Roser, gràcies.
2: No sé si dic gràcies, adeu, perquè no sé si m'he de
6: una altra
2: sentir...
6: trucada, una altra nominació a Radio Ciutat. Bon dia.
12: Hola, bon dia.
6: Bon dia, amb qui parlem?
12: En Trini.
6: Trini, tu qui vols que vagi a la COPE? Jordi Alcobé o Carles Tornero?
12: Carles Tornero, però es quedaríem molt sols nosaltres si se n'anés llavors a la COPE.
6: A la COPE, sí.
2: Molt sols per què? Que he cridat molt.
12: No, us quedaríem sols, perquè
6: sol,
12: llavors
6: sol.
12: Estaries a la Badalona.
6: Ja, però tu canvies... Escolta una cosa, tu canvies emissora i ja està, eh?
12: Ah, bueno, tu també tens raó.
6: Clar, és que avui en dia...
12: Sí,
6: avui en
12: sí.
6: dia no ens hem d'aquí de casa amb ningú, eh?
2: Jo faré tranquil·la d'any,
12: no, molt bé.
6: Molt bé, segona votació per Carles Tornero,
2: bon
6: gràcies.
2: Faria
6: molt Ràdio
2: bé.
6: Ciutat, bon dia.
13: Bon dia.
6: Amb qui parlem?
13: Amb la Rosa.
6: Hola, Rosa, què tal?
13: Molt
6: què
13: bé.
6: Et sembla aquest càsting que he fet avui, eh?
13: Molt bé.
6: Estupendo, eh?
2: Sí, innecessari, sí. Però estupendo.
6: Innecessari, diu. Tu qui tries?
13: A veure, jo, per la ironia que amb la que parla el de los Santos, el Jordi Alcobé.
6: Jordi Alcobé, Jordi, què n'has a dir?
8: Home, moltes gràcies.
13: Aquests dos m'ho fan molt bé. El que passa que amb la ironia i el to, pues, m'ha convençut més el Jordi Alcobé.
6: Sí, el veus més a la COPE, oi?
13: Com?
6: El veus més a la
13: sí,
6: COPE.
13: Sí, el veig al to, amb el to amb el que he parlat, eh? Però vull dir que no ens el treguin tampoc, eh?
6: Bueno,
8: ah, gràcies.
6: Bueno, podries fer la mañana de la COPE
2: i després clar,
6: presentar els 50.000 programes que presentes a Tele Badalona.
8: Clar, els 7 dies i tal.
6: 7 dies, informatiu, aquest nou programa que farem ara de calcetes, tot això.
2: De calcetes farem un
6: programa. Sí, nou programa que es farà els divendres de la nit, eh?
2: Ah, sí?
6: Sí, sí, sí.
2: Ah?
6: Sí, sí, ja ho explicarem.
2: Ah, molt bé.
6: Gràcies, Rosa. Gràcies, adéu. Sí, no ho sabies?
2: No.
6: Sí, oi que sí, Jordi Alcobé?
8: Sí, sí, calcetes i tangues, eh?
6: I tangues, sobretot. Tele Badalona també arriba la crisi i, clar, necessitem fer sexe els divendres
2: sí.
6: de la nit.
2: Sí, sí. Bé, t'anava a dir que t'envejo, Jordi, però no t'envejo.
6: Espera,
2: ja
6: anem a una altra trucada. Bon dia.
2: Bon dia.
6: Amb qui parlem?
14: Som Maria Teresa.
6: Maria Teresa, aviam, tenim ara... Jo... Un moment. Tenim dues votacions sí. per Carles Tornero, una per Jordi Alcobé. Tu què votes?
14: Jo voldria fer-los una reflexió.
6: Digue'm.
14: Jo em sembla que no val la pena que es canviïn, no? I almenys amb aquesta emissora. Que val ja. més...
6: Però escolta una cosa, Maria Teresa,
14: Mane.
6: Tu que treballes a la loteria,
14: sí.
6: no és el mateix cobrar el que es cobra a Radio Ciutat de Badalona que el que es cobra a la cadena COPE.
14: Bueno, ja, però, vale más, com era allò, honra sin barcos, sí. que barcos sin honra, no?
6: Ja,
2: pues els diners no ho són tots.
14: Pues ja. això. Home, si és que varia molt, pues no sé, m'ho rumiaria, però jo em sembla que els principis valen més que no pas les peles, eh?
6: Ja, ja.
2: Molt bé.
6: Però qui enviaries, tu?
14: Home, el Jordi Alcobé.
6: Jordi Alcobé, eh?
14: Sí.
6: 2-2.
14: El Tornero que ens el deixin aquí.
6: Molt bé, perfecte.
2: Això és com dient...
6: Sí, sí, sí. Ui, ha penjat i tot, ja.
2: Ha volat treure de sobre.
6: Escolta una cosa, tenim un problema ara mateix.
2: Quin problema?
6: Tenim dues votacions per Carles Tornero i dues per Jordi Alcobé. Necessito una trucada per desempatar.
2: Mm.
6: Desempatar
3: ara mateix aquesta nominació que hi ha per anar a la cadena COPE. Una trucada només,
2: una trucada, 933954004. Jordi Alcubé ho fa molt millor, 933954004. Voteu Jordi Alcubé.
3: No, tu has de fer propaganda per l'altra.
15: No, heu de votar el Carles Tornero perquè els 5 minuts més es faci a la COPE i es digui 5 minuts més.
3: Hòstia, t'imagines? 5 minuts més.
2: I 5 dies li queden a Zapatero, seria el subtítol.
3: Sí, també, no?
2: També.
3: Sí. Va, trucada, que volem aquesta trucada del desempat. Ja la tenim,
2: La tenim.
3: Ràdio Ciutat, bon dia.
16: En Tornero.
3: Qui és vostè?
16: La Juanita.
3: Juanita, què tal?
16: Bé.
3: Tu qui vols, en Tornero, que se'n vagi?
2: No m'ho faci, això.
16: Sí.
3: A la COPE,
16: A la COPE.
3: Sí.
16: Que guanyi més calés.
3: Home, això està bé, eh?
2: És un bon desig,
16: Per quedar-se al mateix puesto, no? Que guanyi més, no?
3: Amb això té tota raó, la Juanita.
16: Clar.
2: Tu, Juanita, mires per mi, oi?
16: Esclar.
2: Ah, que sí.
16: Que sí?
2: Em desitges el pitjor, ja ho veig.
16: Vale.
3: Vinga, gràcies.
16: Adéu.
3: Gràcies, adéu. Bé, Carles Tornero, ets el nostre candidat per anar a la cadena COPE,
2: Sí, ja ho estic veient.
3: Anirem a trucar de seguida a la cadena COPE.
17: Cadena COPE, dígame.
3: Hola, buenos días.
17: Hola.
3: Hola, ¿para quejarme?
17: ¿De qué?
3: De que se va a Los Santos.
17: Pues un momento.
3: Vale.
2: Apague su móvil porque está haciendo interferencias.
3: ¿Y en qué os pasan ahora?
2: ¿A Federico?
17: Sí, dígame.
3: Hola, buenos días.
17: Buenos días.
3: Hola, mira, soy un oyente de la mañana. Quería, no sé, dar mi apoyo a Los Santos.
17: Pues te voy a dar un teléfono, es el 902.
3: Sí, se ha hecho expresamente, ¿no, el teléfono?
17: ¿Perdona?
3: ¿Es un contestador o qué
17: sí.
3: es? Vale, dígame.
17: 902.
3: Sí.
17: 88.
3: Sí.
17: 6180.
3: 6180.
17: Uh-huh.
3: Vale, perfecto.
17: Gracias,
3: De nada, Y espero que siga.
17: Vale, gracias.
3: Venga.
2: Truquem aquest telèfon i què penses dir? ¿Qué pensas decir?
3: Bueno, no me atrucaré.
2: Sortirá un contestador.
17: Buenos días. En la mañana de COPE nos interesa conocer su opinión.
2: Déjese su música.
17: Mensaje y, por favor, le pedimos que no sea extenso. Le recordamos que la mañana no le pide sus datos personales. Cualquier información sobre protección de datos en COPE.es.
2: Suspiros de España,
3: Hola, bon dia. És un missatge per al Federic de tots els sants, Truco des de Catalunya per donar el suport de que es quedi per aquestes matinades que ens són d'humor cada dia a les 8 del matí, Federico, endavant, endavant. Ja està?
2: Ja està. Escolta,
3: jo crec que el passaran.
2: Un missatge de suport. Segur que el passen, aquest.
3: Jo crec que el passaran.
2: No ho dubtis.
3: Federic de tots els sants.
2: Sí.
3: Com jo crec que el passen.
2: Quasi com de la Casa Reial.
3: Sí. Els viatgers es deixen cada vegada més coses al metro.
2: Sí, tu vas deixar la Heisenleisen.
3: Correcte. Deien que, per exemple, des de Catanes fins a Vaporeta. Qui es deixa una Vaporeta al metro?
2: Sí, aquesta és la pregunta, no ho notes?
3: Qui es deixa?
2: Però era pitjor el cas d'una persona que s'havia deixat una cadira de rodes.
3: Correcte. O sobres amb nòmines, xecs, Catanes... Bé, taules de surf, de tot es deixen,
2: De tot.
3: De fet, segons dades del metro de València, l'any passat a les seves instal·lacions es van deixar gairebé 4.000 objectes extraviats, un 12% més que el 2007. Això suposa, dèiem ahir i explicàvem ahir, una mitjana de gairebé 11 objectes al dia i 332 al mes. Ahir nosaltres vam trucar al metro de Barcelona i hi ha un telèfon d'atenció al client per dir que ens havíem deixat que...
2: La Heisel-Deisser.
3: Com es diu això?
2: Nicer-Deisser.
3: Nicer què?
2: Nicer-Deisser.
3: Deisser,
2: Més o menys.
3: Anem a explicar-ho. La Deisser és un utensili per tallar cogombres.
2: Sí, en formes...
3: O pastanagues.
2: En formes maques...
3: Del Teletenda.
2: Sí.
3: Que recordin, vostès oients, que es pot pagar amb la targeta del Corte Inglés.
2: Gràcies.
3: Anem a trucar atenció al client del metro de Barcelona.
2: Doncs vinga, marquem... A veure si avui ens donen algun tall més sobre aquest...
18: Primera estació, Badalona.
2: Sí.
3: Estem aquí.
19: Soy el cliente de Transportes Metropolitans de Barcelona. Está llamando al teléfono de atención al cliente de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Les nostres línies estan ocupades. En breus moments serà atès. Recordi que si la seva consulta és sobre un objecte perdut, pot realitzar-la a la nostra web.
3: No, és que no tinc internet, senyoreta.
19: www.tmb.net.
3: Hola, bon dia. Hola, bon dia. Et truca objectes perduts a metro.
20: Sí.
3: Hola, mira, et truco perquè vaig trucar ahir, però el passa que havien de passar unes hores, que vaig perdre una Nicer-Deisser i volia saber si l'heu recuperat.
20: Un momentet.
3: Molt bé. Ara què busca?
2: Això dic jo.
3: Què va, mira, l'ordinador?
2: Va mirar el registre, Heiser Dicer.
3: I què ho posa?
2: Amb J, Heiser.
3: Nicer Dicer.
2: Nicer Dicer.
3: O Dicer Nicer.
2: No ho sé. Jo és el primer cop que sento aquest objecte.
3: Ara, el que he trobat més espectacular de tot és que la noia no m'ha preguntat què era.
2: I com ho buscarà?
3: Què posarà?
2: No t'ha preguntat ni el teu nom, clar.
3: Res, res. Què posa l'ordinador? Nicer Dicer.
2: Sí. Suposo.
3: I si algú s'ha deixat alguna vegada una Nicer Dicer,
2: doncs
3: potser ens la donarà?
2: Te la quedaràs tu, per la saca. Aquí podem fer cogombres, aquí, a l'estudi, amb la Rosalia
20: no
2: i tant.
20: No tenim res.
3: No hi ha cap Nicer Dicer?
20: No.
3: Però vostè sap què és?
20: No, això és com una agenda electrònica, no?
3: No. No. No.
2: Si inventi coses.
3: No, no, és l'aparell aquest per tallar cogombres o pastanagues.
20: Anava en capsa?
3: Sí.
20: Quina línia d'autobús era?
3: No, no, era el metro.
20: El metro, quina
3: el metro, la línia 2, la Pep Ventura.
20: No, no, un momentet.
3: A mi em truca algú i em diu, escolta, que he perdut una Nicer Dicer.
20: No, tampoc, no tenim res de la línia 2.
3: No hi ha res?
20: No.
3: I això pot ser que ho recuperi o...
20: No, a veure.
3: Però això a vostè li surt com a Nicer Dicer?
20: Nosaltres, jo he provat per tota la... provant totes les subjectes que hi ha la línia 2 i no tenim res de la línia 2.
3: No hi ha res,
20: aquesta setmana, de moment.
3: Molt bé. Perfecte, gràcies. És un servei eficient.
2: Home, si no l'han trobat, si tu ho has inventat, com vols que el trobi?
3: Eficient, aquest servei.
2: Bé, algú s'ha quedat la teva Heiser...
3: No, no.
2: Dalsel.
3: Nicer Dicer.
2: Nicer Dicer.
3: És aquest aparell que podeu comprar a través del Teletenda.
2: Gati,
3: i...
2: amb la targeta del Corte Inglés.
3: Correcte, i que us tallarà el cogombre i les pastanagues. Bé, escolta, anem a la notícia impacte del dia. Tenim música impacte?

0: foto descriptiva.
1: Això és com el Cort Inglés.
0: Sí, un peu de foto descriptiu.
1: Escolta, jo he buscat més informació, eh?
0: Sí, perquè és un setmanari, tema que t'interessa.
1: Setmanari Cac Gros. Mm. Cac Gros a Mataró, eh? A través de la seva pàgina web. Explica més dades sobre aquest robatori. Diu, el botí dels lladres ha estat sobretot menjar, entre pernils i llagostes, acompanyat de destrosses en les parades. Mm. Per exemple, en una peixateria s'han emportat totes les llagostes que tenien previstes per Sant Jordi.
0: Per Sant Jordi?
1: Diu, ens han buidat el congelador i han robat els pocs diners de la caixa registradora. A la xarcuteria blanca s'han emportat els millors pernils. En canvi, els pitjors de qualitat els han deixat.
0: És a dir, que eren lladres amb bon paladar, eh?
1: Però atenció, el cas més curiós ha passat al bar de la plaça.
0: Què ha passat?
1: Han robat a la nevera un plat d'anxoves amb vinagre. Això que els lladres tenien gana, tu.
0: Sí, sí, sí.
1: No és per riure, això, eh?
0: I els amos del bar estan molt tristos.
1: Vols més dades?
0: Sí.
1: A la fruiteria no van tocar ni un préssec. Res. Ho van deixar intacte.
0: Clar, perquè el préssec no és una delicatessa.
1: Vols més encara de tot plegat d'aquest fet estrany? Els lladres es van dedicar a intercanviar totes les caixes registradores. Això és molt curiós. La de la peixateria va aparèixer a la fruiteria. La de la fruiteria, al bar. La del bar va aparèixer a la botiga dels congelats. La dels congelats, a la botiga de la reposteria. Què et sembla?
0: I això per què?
1: No tenen explicació.
0: No té cap tipus de sentit. Aquest crim no té cap tipus de sentit, aquest delicte.
1: T'ho trobes normal, això?
0: No té ni cap ni peus. Ni cap gros ni peus.
1: És la notícia més destacada. Diu, han remenat tots els calaixos i han canviat talladors. O sigui, els talladors també. Saps els talladors de la fruita?
0: El jitsu.
1: De l'embotit. Saps? De la mortadela.
0: Sí, també. Sí. Tots s'ho han dut.
1: El de la mortadela va aparèixer a la peixateria.
0: I ara estan tallant la tonyina amb això, no?
1: Això és com Radio Ciutat, a vegades, que arribes aquí el dilluns i apareix tot desmuntat.
0: Sí. Doncs sí, però aquí no han passat uns lladres, eh? Aquí
1: no?
0: Aquí no passen lladres.
1: No, aquí no. I caixes registradores entre les botigues i no saben el perquè.
0: Escolta, doncs s'hi van entretenir, eh, per fer això.
1: Anem a trucar, tenim un telèfon de la plaça, de Cuba de Mataró.
0: Ara bé, jo sóc l'amo del bar i em pregunten si m'han robat alguna cosa i jo no explico que m'han robat un plat de pernil amb anxoves.
1: Tenien el plat d'anxoves al vinagre a la nevera.
0: Però jo no ho explico si m'ho pregunten.
1: I va aparèixer el plat buit.
0: Tenien gana.
1: Hi ha línia.
0: És el...
2: Digui?
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: He trucat a la plaça de Cuba.
2: Sí.
1: Al mercat.
2: Sí.
1: Mira, perdona que et molesti, truco de Ràdio Badalona.
2: Sí.
1: Mira, et truco sobre referent a un robatori que vau tenir ahir, correcte?
2: Sí.
1: Mira, és veritat que se'n van emportar llagostes i pernils?
2: Sí.
1: Sí, és veritat.
2: Bueno, però aquí no, eh? En aquesta parada no.
1: No, però tinc entès a diverses parades al mercat, oi?
2: Sí.
1: Val, i et vull fer una pregunta. El bar, tu el tens a prop o no?
2: No, és el tinc a l'altre cantó.
1: I tens el telèfon?
2: No, el que tinc, un telèfon, és del que li van prendre els pernils.
0: Home!
1: Ja, és que hi ha una cosa que he vist avui a la notícia del diari...
2: Sí.
1: Que es veu que van menjar un plat d'anxoves al vinagre.
2: Sí.
1: És veritat, això?
2: Sí, això sí, seitons que havien fet.
1: Uns seitons?
2: Sí, bueno, són anxoves. Em sembla que eren seitons.
1: Eren seitons?
2: Bueno, són les anxoves.
1: Però seitons o anxoves?
2: Bueno...
0: Més o menys.
2: Això els hauries de preguntar més.
1: Però això és molt fort, no?
2: Eh?
1: Que això és molt fort, no?
2: Sí, i també hi havia un pot de bolets oberts. Sí. Espera't un momentet, que ara s'hi posarà... que sap més que...
1: Ah, sí. Que s'hi posi.
0: Que es vagin posant tots els paradistes.
2: Digue'm.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Mira, truco, perdona que et molesti, truco de Ràdio Badalona.
2: Sí.
1: Una pregunta, estàvem comentant el tema d'aquest espectacular robatori a la plaça de Cuba de Mataró.
2: Sí.
1: Escolta, que ens ha sorprès molt tot plegat. Perquè, home, entre pernils i agostes, no? Es van menjar un plat d'anxoves al vinagre.
2: Sí.
1: És correcte, no?
2: Sí.
1: Però
2: sí.
1: La pregunta que et faig és veritat que també van canviar de lloc talladors i caixes registradores?
2: Sí, bueno, el que van fer, sí, suposo que devien agafar algun tallant, algun caminet per fer força per obrir les portes, així, i es van trobar, doncs, a l'altre cantó del mercat, pues, això, els gabinets d'altres. O sigui, ens vam tenir que anar buscant a veure de qui era aquí,
1: sí,
2: cada un.
1: Sí, apareixia un gabinet i dèieu al mercat, escolti...
2: Sí.
1: De qui és?
2: Això, qui li faltava, doncs el buscava per algun altre lloc. Van ser un parell o tres que va...

0: que va passar.
1: I caixes registradores, també posa la notícia?
0: Sí, hi havia caixes registradores pues, que estaven pels passadissos tirades, papers, factures, que bueno, perquè van remenar tot el que van poder dintre de les parades. No sé si és que buscaven diners.
1: Tu tens una parada o no?
0: Sí, sí.
1: De què?
0: Jo tinc una xarcuteria.
1: I a tu què et van robar?
0: A mi em van entrar, em van tirar la caixa registradora, el canvi que tenia i ja està. En canvi els pernils a mi no me'ls van tocar.
2: Ah.
0: I en canvi hi va haver una altra parada, o perquè ho van tenir més fàcil per
2: som
0: treure.
2: Som pernils dolents.
1: Entre tu i jo, escolta, no eren tontos, no es van emportar la mortadela d'olives, no?
0: No, la mortadela d'olives ens la van deixar.
1: I les olives tampoc?
0: Tampoc.
1: Sí, es van emportar els millors pernils.
0: Es van emportar pernils, sí. Sí, jo suposo que
1: escolta,
0: més que res van venir a passar la nit aquí.
1: Però devien ser professionals per saber quin pernil és bo i quin dolent.
0: Home, tampoc es necessita gaire...
1: Perdona.
0: Pota negra, saps quins són.
1: Home, sí, és veritat. Amb això tens raó, eh?
0: Sí, sí.
1: Tens el telèfon, tu, de qui li van robar els pernils o no?
0: Pues en aquest moment...
2: No. La teva companya el té?
1: La teva companya m'ha dit que el tenia.
0: El tinc a buscar-te'l, si t'esperes un moment...
2: Sí, esperem.
0: Un moment, eh?
1: Sí.
2: Aquest és el tema del dia i li dedicarem... més temps que una entrevista...
1: Home, això ha passat ben a prop d'aquí, a Mataró, que sí. Des de Mataró també ens escolten a vegades.
2: Sí. Això de que no li hagin robat els pernils?
1: Digue'm.
0: 93.
1: 790. Gràcies, com et dius, per cert?
0: Jo em dic Anna Carreras.
1: Anna, gràcies per tot. Adéu.
2: Deia que això que no li hagin robat els pernils diu molt de la seva botiga, eh?
1: M'heu preguntat sobre el Chupet del Pozo.
2: Sí, t'agrada?
3: Digue'm.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Perdona que et molesti, truco de Ràdio Badalona.
3: Sí, doncs, mira, fa un moment m'han trucat una altra ràdio.
1: Quina ràdio?
3: Sí, d'on de Rambla, i ara no els podem atendre.
1: Només una pregunta.
3: Malalta, no. I tinc que estar per la gent, ho sento.
1: Només una pregunta, 10 segons. Si us van emportar els millors pernils que teníeu?
3: A veure, no, abans de contestar res, estic rumiant que n'esteu fent un gran massa de tot això.
1: Per què?
3: Per què? Perquè eren 25 palatilles.
1: Sí, 25 palatilles.
3: Sempre, no n'hi ha per tant, m'entens?
1: Vale.
2: T'ha enfadada.
3: Valoreu primer que no va passar res, que... no ho sé.
1: Vale, perfecte. Però una cosa, no t'enfadis.
3: No.
1: No t'enfadis.
3: Jo no.
1: No t'enfadis, que ja et vindré a comprar pernil. No t'enfadis.
3: A veure, quan vingui... Pues sí, aquí t'espero, eh?
1: Sí, que vinc, eh? Jo vindré, eh?
2: Però si els més bons els han robat.
1: Jo, mira, Carles, de Ràdio Badalona, la més mona.
3: Doncs vinga, aquí t'espero, Carles.
1: Vinga, gràcies. Adéu. Bé,
2: molt
1: marxo.
2: Molt bé, adéu.
4: Hello. Víctimes al telèfon.
5: Qui diga?
4: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
5: Ràdio Zeta.
6: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
6: No, de Badalona.
7: És la ràdio de Badalona.
4: Vint anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: El tarot de Si te miento, cuelgo.
9: Sí, senyor.
1: Qui va ganar la Liga?
9: Para mí el Madrid.
1: ¡Oy! Barça-Espanyol. Qui va ganar ese partido?
9: Es que me viene la carta de la muerte.
1: ¡Oy!
9: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
1: ¡Oy! Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Hola, buenos días.
1: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
9: ¿Por qué?
1: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
9: Si quiere colgar, me da igual, ¿me entiendes?
1: Sí, pero ¿perdió?
9: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
1: Bueno, te cuelgo, adiós.
9: Venga, adiós.
8: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 11.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Italo Disco Classics Megamix Volume 2.
3: Generació Chic amb Toni Ramonet.
4: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Ai, que bé que sona, eh? Que bé que sona quan entra aquest bombo, que ens indica que comencem aquesta història nostra de cada programa, de cada podcast, que ara en diuen podcast, d'això. El que sempre havíem dit programa, doncs ara en diem podcast. Per què? Perquè resulta que quan ho pots... perquè fos un podcast encara hauria de ser una mica més complicat. Però és igual, li direm així, que ja ens està bé. Si ho pots escoltar quan ho vulguis escoltar, doncs per nosaltres això ja ens està bé. Diem podcast perquè estan penjats, ja ho saps, a la web de la ràdio. Tens absolutament tots els programes, aquest i els 209 anterior. Programa 210, edició 210 del Generació Chic. Ja completant la cinquena temporada. I completant perquè, atenció, que estem res, si ens queda res per l'estiu. Ens queda res, que ja tenim... Ja fa aquella oloreta, aquella ferum d'estiu, de ganes, de concerts, de... Ui, si ho tenim aquí sobre, això. De platja, de terrassetes, de tardeos, de... Com ens agrada l'estiu! Com ens agrada l'estiu! Perquè l'estiu és un bon moment per això, per compartir música, per escoltar, per fer tot aquestes coses que ens agrada fer quan el dia es va allargant, quan s'acaba, es fa fos més tard, quan no ens sap greu anar-nos a dormir, o inclús fins i tot anar a sortir a fer un geladet. Abans fèiem una copa, ara fem geladets. Després de sopar... Ai, estic posant massa amb tessitura d'estiu i encara ens queda una mica, Bé, el Generació Chic, això sí que t'ho explico, això sí que t'ho volia explicar, perquè és important. Que a veure, res que tu no sàpigues, res que no sàpigues de què va la pel·lícula, perquè portem, el que et dic, més de 200 programes compartint aquesta història, que és tan guai, que és això, posar música dels 80 i dels 90. Música, la que ens va fer créixer, la que ens va fer... doncs que ens interessés tot aquest món, que ara doncs tinguem aquells records d'haver compartit aquesta música des de bon principi. Des del bon principi d'aquestes cançons, algunes d'elles versions de temes dels 70s i dels 60s, que igual que ara doncs es tornen a fer versions d'aquelles cançons dels 80 i els 90, senyal que tan dolentes no serien, no? O potser que s'ho facin mirar els de les cançons d'ara, perquè seguim, amb tot i tenir cançons noves, seguim dient que com els 80 i els 90, no hi poca broma, I tot això ens ho dieu a un perfil que tenim a Instagram, on ens ajuntem tota la colla del Generació Chic. Molt fàcil, arroba al davant, Generació Chic, tot junt, i au, a ballar. Allà ens feu moltes peticions i sempre us ho dic, no sé per què serà, sou tots una colla d'enamoradissos, que les peticions que ens feu sempre són, doncs, o moltes són amb coses d'aquestes així tovetes, com els Foreigner.

Aquesta banda que ens arriba des de Nova York preguntant-nos què carai. Això de l'amor, què carai és? I want to know what love is. Vull saber on era, què és això de l'amor. Una de les grans balades que et deia, que és el que més ens demaneu, el perfil aquest d'Instagram, @generaciochic, és on ens demaneu coses o ens compartiu gustos i cosetes d'aquestes, i aquestes cançons així, aquestes balades amb les que sempre comencem el programa, és una de les que més teniu tirada. Deu ser que sou tots una colla de romàntics, home, segur que sí.

Ei, que això de ser romàntics no és res dolent, eh? Va, anem amb més coses. Aquests eren venien de Nova York, els Foreigners. Ara anem amb una noia que arriba des d'una mica més amunt, des del Canadà. Alana Miles, amb aquest Black Velvet. Una cançó del 89. Des d'un àlbum de debut que es deia Alana Miles, també, aquest Black Velvet. Un dels èxits, o segurament el gran èxit, d'aquesta cantant canadenca. Som-hi, va!

canadenc Alana Miles amb aquest àlbum de, deia, 1989 i un vellut de color negre. Sempre no sé per què el vellut, sempre l'associem a coses així com molt, no sé. El vellut té la seva història, eh?

0: Aquest Black Velvet, un Grammy que va aconseguir l'Anna Miles per aquesta cançó. Home, una cançó cançonaca, eh? Una cançó que té aquesta tessitura, aquest toc així lentot de balada, però que té una força com per... Buah, t'arrenca ja i et fa sentir que és el que volem aquí, el Generació Chic.
1: Generació Chic.
0: Enviant àngels pel món. Això ho feien al Sau. Des d'una cançó del Quina Nit, del 90. Aquell envia'm un àngel. Això sí, que s'assembli a tu i que sigui com tu. Avui escoltem la versió de l'LP, la versió de original, però hi ha versions en directe amb una canya brutal.

home, també és de ser... És de ser, no, jo no diria egoistes, però sí que és molt bonic tenir un àngel sempre que sigui com tu, que em recordi a tu i que s'assembli a tu. Això, per tenir-lo, doncs, aquí a sobre, que ens protegeixi sempre, perquè poder caminar sempre amb tu a sobre és... Uau!

i com tu. Com tu, que ens escoltes cada setmana, que comparteixes el Generació Xica, també molta gent que... Escolta'm, això és com allò del... Us en recordeu de l'anunci del detergent? Que tu aquí li dius, aquí li expliques? Molts de vosaltres ens dieu que us ha descobert algun amic, algú que ja és de la colla del Generació. Oh, baby, baby. Doncs vinga, va, nena, una miqueta més, no?

Aquest Baby One More Time va ser l'àlbum i, de fet, amb el que vam arribar, amb el que vam començar a conèixer aquesta noia, que després la coneixem ara ja, sí, com la princesa del pop. Aquest Baby One More Time és un àlbum de 1999. Des de llavors, doncs, compartint música, compartint art amb la Britney, amb la gran Britney Spears. S'ha anat convertint en això, en aquest sobrenom que li podem donar, o que se li dona, de la princesa del pop. I aquest Baby One More Time, et dic, és la que el que ho dispara tot, el que comença a tirar endavant aquesta figura de la Britney Spears, que encara ara la va liant, i déu-n'hi-do si la va liant. Mira, parlem ara de la princesa del pop amb aquest... Bé, anem a fer que ens ho acabi bonic, això. Així m'agrada. Ai, com m'agrada quan les coses s'acaben ben acabadetes. Britney Spears amb aquest Baby One More Time, deixant pas ara als Còmplices, des del 90 i la dansa de la ciutat, amb aquest... Ai, un gran conegut, és por ti...

0: És per tu, al final, tot el que fem sempre. Us ho direm sempre, eh? Sempre és per vosaltres, perquè si no hi fos vosaltres no tindríem massa sentit cap dels sentits del món, doncs, fer absolutament res. Segurament aquesta parelleta, el Teo Cardalda i la Maria Montsoris, també van pensar això. Els còmplices des de Vigo. Amb aquest És por ti, que va ser de segurament la cançó més reeixida, no? La que més, quan busquem una cançó dels còmplices, segurament triaríem aquest És por ti, que ve des d'un àlbum que es deia La danza de la ciutat de 1990. Còmplices, una banda venint des de Galícia, com et deia, i formada per una parella, que eren el Teo Cardalda, ex Golpes Bajos, amb el Copini, i la Maria Montsonís. Que a més de ser parella, diguem, musical, doncs també eren parella a la vida real, aquesta, durant aquesta dosi sempre d'una mica de Sálvame, que ja saps que ens agrada també a vegades posar-hi cullerada. Ai, sí, doncs això. Aquesta era la realitat dels còmplices, una banda que ens agradava moltíssim. Abans parlàvem de la princesa del pop, amb la Britney Spears. Anem amb la reina, no? La reinona del pop, aquesta sí, home, no podem tenir la princesa sense tenir aquí a ella, a la grandíssima Madonna, amb aquest Holiday, no?
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Això és des del seu primer àlbum, un àlbum que es deia Madonna, també. Sí, senyor, i des d'aquest Madonna, des d'aquest àlbum, el tercer senzill que va aparèixer va ser aquest Holiday. Parlava de les vacances. Què més vols? Si tenim tots unes ganes de vacances, que ens les fem a sobre. És veritat que aquesta cançó potser la recordem més per una altra història. Això, mira, t'explicaré després i encara farem alguna coseta xula. De moment, amb la Madonna i aquest Holiday...

Holiday. Mira, la Madonna, el que et volia dir amb aquesta cançó és que al final tothom necessita unes vacances. I segurament tu ara estaràs pensant, abans et parlava de l'estiu i d'aquestes coses, i dius, hosti, jo també vull vacances. Quines ganes d'estiu, quines ganes de vacances. Holiday va ser el primer senzill de la Madonna en entrar a les llistes americanes. Imagina't tu com ha plogut, o si ha plogut, o si se n'han fet de coses des de que la Madonna va, amb aquest primer àlbum, treure, ja et dic, és el tercer senzill d'aquest àlbum. Doncs aquest va ser el primer gran èxit de la Madonna, segurament, el que després la va fer convertir en el que ara reconeixem com la reina del pop. La princesa, la reina... Noi, tenim aquí tota la família real. Però la nostra, aquesta sí que ens agrada. Aquests no ens roben ni res, eh? Ni després se'n van de rositas i tot això. No, no, no. El que et deia de la cançó aquesta de la Madonna, i això sí que ho sabràs i te'n recordaràs, és que d'aquesta cançó, d'aquest Holiday de la Madonna, es va fer una versió rapejada per un parell d'holandesos que es deien MC Mike G i el DJ Sven, amb aquell rap tan difícil o tan... allò era complicadíssim. Va, anem a fer una cosa que no és massa normal, eh? Posar dos cançons que diguem que són com la mateixa. Això sí, és una altra versió d'aquest Holiday de la Madonna, en aquest cas rapejat, us deia Mike G, MC Mike G i DJ Sven. Un pèl més rapidet i cantant-lo així a rap amb allò que ens agrada a nosaltres.

Vinga, va, doncs ens en fotem al llit, ens anem al llit, que serà on estarem millor. No, encara queda, eh? Per anar, encara ens queda una estoneta per anar al llit. Ai, que això de rapejar com ens agrada, noi. And we take a little place and set them out. Aquesta parella de DJs i rapejadors de... Són, ells són... arriben des d'Holanda. Van agafar aquesta cançó de la Madonna i ho van petar. A més de fer un rap dificilíssim, superràpid i, això sí, superben quadrat, el que sí que van entrar també en aquesta cançó va ser aquesta part de Beat Boys, això de fer aquests... Tot això està fet amb la boca, no hi ha instruments, no hi ha res. Bé, el sota sí, la base sí, però... And you know that, and you show that, it's times when, so let's go back. We are going on a summer holiday. T'expliquen això, que se'n van de vacances a London, a New York City. Però que ells tenen el seu lloc de naixement, és a Amsterdam, això sí que ens ho expliquen també.

0: Ai, el Holiday. Avui hem fet ració doble de Holiday, eh? Tant primer amb la Madonna com després amb en MC Mugga G en DJ Swen.
1: Generació.
0: Doncs sí, aquí al Generació. Ara anem amb una gent, aquests es diuen Silent Circle. I anem a veure això, aquest Touch in the Night. Això va ser una gran cançó d'aquestes música disco de 1980.

Aquest Touch in the Night va arribar a Espanya de la mà, ens va arribar a nosaltres de la mà d'una gent, de fet en algun recopilatori també, d'una gent que coneixes potser i que es deia Don Disco. Són alemanys del Silent Circle. Aquest Touch in the Night va aparèixer després en altres, en molts recopilatoris de música disco, el que et deia d'aquella música disco de finals dels 80. Si al inici dels 80 estava dominada per la música italo-disco, cap a finals dels 80 i els 90 van ser els alemanys que van començar a agafar-li doncs, una mica el relleu amb aquell Eurodance.

Doncs es feia música disco a Itàlia. També se'n feia a Alemanya. Però des d'aquí es va donar un so característic, que va ser aquell Sabadell Sound, que en deien, per contrarrestar una mica, també. I es feia música de ball, també, des de les factories Blanco i Negro, des de les factories Max Music o Don Disco Music. Per exemple, tenim aquí a la Rebeca. Sí, senyor, amb aquell duro de pelar. Això està en 1996. Així que anem a recordar una mica la Rebeca, aquella rossa que també anunciava pneumàtics. Sí? Vinga, va, som-hi.

0: Laia, que poquet ens queda per quedar-nos allà cremats com una gamba.
1: I després per anar a sopar i fotre'n les gambes de Palamós. Això sí, també.
0: Duro de pelar, duro de pelar. Que bé que es pelen les gambes, per això. Loca por amar.
1: Qui és aquesta noia que és... Això, Loca por amar, i que tu tan duro de pelar, noi, que no li feies ni cas a la Rebeca Pous del Toro. Bé, doncs compta amb la Rebeca, que aquí ens n'enfotem molt i tot el que tu vulguis, però aquesta noia aquí ha picat pedra. De fet, venia, de família de cantants. Més de 50 senzills publicats, la Rebeca. Evidentment, la recordem i la coneixem amb aquest Duro de pelar. Y suelto mi pelo. Tota una Barbie Girl nostra, aquesta, eh? Sí, no?
2: Hi, Barbie.
1: Hola. Hey, Ken. Què dius? Sí, home, sí. És fantàstic. Come on, Barbie, let's go party!

Película i tot, ells dos, eh? Yeah. Jo no sé què explicar-vos d'això d'Aqua, o dels Aqua, que són els que, al final, el grup que fan aquesta cançó sobre la Barbie, que va ser la banda sonora de la pel·lícula. Una pel·lícula que, no sé, ara no et sabria dir, bueno, m'hauríem de buscar, però no fa tants anys que va ser com triada, com una de les grans pel·lícules. A més, amb la van agafar com un empoderament feminista i tot això. Jo no sé si ens escoltem la lletra amb una mica de deteniment, ens agradarà massa el que ens expliquen, eh? Això de You Can Touch, You Can Play amb Your Dolly.

Ja saps que per això nosaltres sempre hem mirat de fugir d'aquestes històries de, diguem-ne, de... Bé, que no tenen res a veure o tant a veure amb la música. Nosaltres, a lo nuestros.

0: coses així, diguem-ne, més musicals, doncs, home, a part de la pel·lícula i tota la història que ja, t'estava dient, doncs el que hem de veure és que aquí hi ha una gent que són entre danesos i noruecs i que van, han fet, doncs, a part de altres cançons, van fer aquesta cançó que es deia Barbie Girl, doncs basada en la, famosíssima Nina. Aquesta Nina i tota aquesta història, al final, el que va ser, això sí, i això sí que és veritat, és, doncs, tot una, diuen, una mostra d'empoderament, no? Però, sobretot, nosaltres, si empodera, genial, eh? Estem encantadíssims de que empoderi el que faci falta. Però, sobretot, el que ens va donar és una cançó i un videoclip molt divertit i una cançó que ens permet donar canya, molta canya. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. I és el moment de dir-te que ens acompanyis la setmana que ve, perquè hi tornarem amb una altra història, amb una altra generació, xic. Mentrestant, ja ho saps, si vols, ets dels que pots venir amb nosaltres, doncs, no sé, a reescoltar el programa a través dels podcasts, o ens pots anar deixant cosetes, si tu vols, al, a això, doncs, al Generació Xic d'Instagram.
1: Generació Xic.
0: Tornem-hi, venim la setmana que ve, ens acompanyes, moltíssimes gràcies. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Xic. Els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
2: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya.
0: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
0: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: I més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat atrencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura d'anar passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies i fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents sobretot a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamar-se o pedra. A moments aixafat després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2-2 al temps reglamentari.
2: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona, el Prat, ha començat a operar els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA.
2: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025, i demà diumenge 1.105, 23 més que l'any passat.
0: Passem ara a la xarxa viària, en aquest cas al trànsit. Actualitzem les dades a aquesta hora. I tenim dos carrils tallats a l'AP7, en aquest cas al tram de Vilablareix en sentit Figueres, a causa d'un accident. Un altre accident, en aquest cas, talla un altre carril al tram de Sant Cugat en sentit sud, en sentit Tarragona, també a l'AP7. I també tenim un carril tallat a l'A2, a Jorba, en aquest cas en sentit Lleida, a causa d'unes obres. En aquest sentit, les retencions a aquesta hora es troben bastant normalitzades a les principals vies més conflictives de la nostra xarxa viària. Seguim parlant del trànsit, perquè segons aquestes previsions del Servei Català, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que en tornin aproximadament 250.000.
2: Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixin un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge.
0: Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en un total de 76 accidents a la xarxa interurbana, a la xarxa viària, xarxa viària interurbana de Catalunya.
2: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb l'any 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
0: I seguim parlant d'aquest tema, en aquest cas dels conductors que paguen des d'avui, dia 1 d'agost, un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït des d'aquest inici de mes.
2: Fins al juliol l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
3: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
5: He vingut a posar benzina i pensava que potser que pujaria un parell de cèntims, i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona-Girona ho fem servir bastant per anar a la platja. I és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt i avall.
6: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I, a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit, o sigui que no és correcte, pel meu parer. I el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però, bueno, és el que tenim.
2: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la gasolina o del gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
0: Canviem de tema. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar a la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones que han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
7: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
8: La crisi no se da por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No se da por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas, se mantendrá el tiempo imprescindible.
7: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
0: I referent a aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
2: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària, adoptada, segons diu la presidenta italiana, per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país.
0: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
0: I seguim amb successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
2: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambos han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa risc per a la població del municipi, segons assegura el COS. A l'Agència Catalana de Notícies, per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT.
0: I encara en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen també la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar ahir divendres.
2: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
0: Enguany la temporada turística, com veiem des de fa setmanes, ve marcada per un context molt especial. Parlem de l'eclipsi solar total que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure a diversos punts de Catalunya. En aquest sentit, l'expectació que ha despertat aquest eclipsi es deixa notar al sector turístic, en aquest cas, per exemple, de les Terres de l'Ebre.
2: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Ens n'informa des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
9: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
10: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, es surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
9: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
10: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
9: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
0: I per la seva banda, els hotelers de la Costa Daurada preveuen un agost amb xifres d'ocupació similars a les dels darrers anys, amb pics de fins al 95%.
2: Diuen que l'eclipsi arriba en els dies que tradicionalment tenen més demanda turística a la demarcació. Els càmpings auguren un molt bon agost. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
11: La Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona calcula que l'ocupació aquest agost es mourà entre el 85 i el 90%, en moments àlgids on s'arribarà al 95%. La segona setmana d'agost és històricament la més important de l'any en quant a turisme a les comarques tarragonines. És per això que el portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica a Tarragona Ràdio que amb eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors.
12: Estem, diguem-ne, segurament amb la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no?
11: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats. Ho confirma Roger Trilles, president de l'Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat, que creu que l'agost anirà millor.
13: I molt més bones també pel mes d'agost. Tot fa apuntar doncs, que no deixarà de ser una bona temporada també aquesta.
11: L'increment de rutes a l'aeroport de Reus i Port Aventura són claus pels bons resultats de la temporada d'estiu a la demarcació de Tarragona.
0: Pel que fa a la climatologia, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
2: També el Servei Meteorològic de Catalunya informa de probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempestes, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar l'estat del trànsit.
0: I també recordem que Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
2: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, segons asseguren, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjana campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 han resultat ferits. El juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I és que aquests dies de màxima afluència a les platges coincideix amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català. D'aquesta manera, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica demana màxima prudència per no fer malbé els nius i recorda que en cas de veure una tortuga o un niu es truqui al 112 i no es molesti l'animal.
2: El primer niu es va localitzar la setmana passada a l'Estartit amb més de 71 ous. En el moment de la troballa comença el protocol per protegir la posta i garantir que totes les cries arribin al mar. Escoltem Adrià Dotes, informador ambiental del Parc Natural de Montgrí i les Illes Medes, i Helena Bella, experta en nidificació de tortugues del centre Beta.
14: Vam ajudar a muntar el tancat, i hem muntat aquest tancat per prevenir l'entrada de gent, una xarxa per prevenir els possibles depredadors i un toldo per si plou en aquests moments.
15: El que farem a partir d'ara serà fer un control de les temperatures, també de les condicions meteorològiques. Si hi haguessin pluges fortes, risc de danes, doncs aquí intervindríem, però si no fos el cas, es mantindran a platja amb aquest seguiment i poder detectar i estimar quan serà el naixement de les cries i poder doncs, també ajudar-les i garantir que totes arriben a mar.
2: Precisament l'any passat es va marcar un rècord, i és que es van localitzar 11 nius a diverses platges catalanes, la majoria dels quals al delta de l'Ebre. L'augment de la temperatura de l'aigua fa que aquests exemplars estiguin nidificant on abans no ho feien. Marc Vilaur és director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
16: S'ha detectat un increment substancial de postes de tortuga en tota la zona de l'Adriàtic, del Mediterrani més nord-occidental, la costa d'Itàlia, la costa mediterrània ibèrica, i això és bàsicament un tema que també ens porta a pensar que clarament hi ha un factor d'augment de la temperatura de l'aigua i que les tortugues cada cop busquen més aigües que abans eren molt fredes i que ara cada cop són menys fredes.
2: Així doncs, si es detecta una tortuga o un possible niu, cal mantenir una distància mínima de 10 metres i no tocar l'animal ni els ous. I com us dèiem abans, sobretot també evitar l'ús de llums o flaixos, allunyar persones i gossos de la zona i avisar sobretot immediatament el 112.
0: Parlem de cultura i parlem de música, ja que aquesta ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic, que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogor. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael, són alguns dels noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar, doncs, arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: I tenim també Castells, en aquest cas la colla Joves Xiquets de Valls s'apunta avui un any més al compromís a la Diada de Màrtirs Street a Vilafranca del Penedès. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Els del carrer d'en Gasó preveuen una actuació amb castells bàsics de 9 i de la gamma alta de 8 i descarten el Pilar de 8 amb forra i manilles que van descarregar la temporada passada però que encara no han provat a les places. Serà l'últim test abans de la Fira Agost a la plaça del Blat. Compartiran plaça amb els castells de Barcelona que tornen a actuar amb l'objectiu de completar els 3 castells de 8. Els barcelonins tenen com a intenció el 2 de 7, el 7 de 8 i no descarten intentar com a millor castell i novetat el 5 de 8. Finalment, la colla local, els Xicots de Vilafranca, confien portar el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7 a falta del darrer assaig d'aquest divendres. Els vilafranquins no han portat encara el 3 i el 2 aquesta temporada i confien en fer-ho a la plaça de la Vall del Castell de Vilafranca del Penedès. La Diada de Martins Street es celebrarà aquest dissabte a 8:15 del vespre.
1: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre als penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que marca amb el primer equip. L'escoltem.
4: Amazing, of course. Really happy.
5: És increïble, esclar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. També va tenir minuts el defensa Gerard Martín.
6: Bueno, un equip molt, molt físic i que es nota que porta més ritme que nosaltres i bueno, al principi ens ha costat una mica, però bueno, crec que a poc ens hem anat adaptant bé i al final aquests partits, que és al principi de pretemporal, el més important és competir i també hem tingut bons moments de joc i crec que ens hem de quedar amb això. No, això, que tot i ser un equip molt jove i que hem començat la pretemporada fa res, que hem estat prou bé durant tot el partit i bueno, a poc pues, anirem millorant les coses que hem fet malament avui, però bueno, en línies generals, content.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiou, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista perico Edo Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
7: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final quedarà 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
1: Seguim amb partits de pretemporada perquè avui se'n juguen molts, per exemple a les 6 de la tarda, en aquest cas el Badalona Women s'estrena davant el Montpellier francès en un partit que es juga a Peralada. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Women s'enfrontarà avui a la tarda contra el Montpellier en el primer amistós de la pretemporada. Jugaran a les 6 de la tarda al municipal de Peralada, en el que serà el debut d'alguns dels nous fitxatges que ha fet el club. S'espera que l'entrenador Marc Ballester decideixi donar minuts a la majoria de les jugadores perquè totes puguin agafar rodatge i cap carregui treball de més a les cames. El tècnic també valora aquest primer partit com un exercici per provar les noves dinàmiques de l'equip.
9: Sí, comencem aquest dissabte contra el Montpellier, després tenim un doble partit la setmana que ve, però al final jo ja li he dit al grup que per mi el més important i el que marcarà si la pretemporada ha sigut útil o no és arribar a l'Ezama a finals d'agost i puntuar, sumar de 3, que seria l'objectiu que ara mateix ens marquem.
8: El rival, el Montpellier, és un club històric del futbol femení francès que el curs passat va quedar en desena posició a la Lliga. Per preparar l'enfrontament, les jugadores del Badalona Women s'han estat entrenant al Car de Sant Cugat, que disposa d'un camp amb gespa natural.
1: Seguim amb més amistosos, en aquest cas el Sabadell, que juga a les 8 de la tarda contra l'Andorra, precisament al Car de Sant Cugat.
0: Serà l'endemà d'un altre amistós que es va disputar ahir contra l'Inter Escaldes Andorrà i que va acabar amb una victòria per 1-0. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
10: Segon amistós d'aquesta setmana pel Sabadell i segona victòria. L'equip de Ferran Costa es va imposar ahir 1-0 a l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana amb un solitari gol de Rodrigo Escudero en el minut 12 de partit després de culminar una gran jugada individual. Bona part dels jugadors arlequinats importants de la plantilla es van quedar a la banqueta, tenint en compte que avui el centre d'esports torna a jugar. Un dels que sí que va completar els 90 minuts va ser el polivalent futbolista Eneko Aguilar.
11: L'any passat no vaig estar a la pretemporada i me van avisar que va ser molt dura. I és veritat, les dues primeres setmanes han sigut molt dures, però bueno, poc a poc agafant ritme i content.
10: Ahir va ser un enfrontament sense massa història a les instal·lacions de Sant Oleguer, però avui el nivell puja amb el duel contra l'Andorra. És a dir, es veuen les cares dos equips que enguany coincidiran a segona divisió i serà, sens dubte, una bona prova de foc.
11: Jo crec que hem de mirar partit a partit, entreno a entreno, i demà tenim l'Andorra, un partit que segur serà molt difícil, però bueno, intentarem lluitar i guanyar.
10: El partit d'avui entre el Sabadell i l'Andorra arrenca a les 8 del vespre i tindrà lloc al Car de Sant Cugat a porta tancada.
1: I acabem explicant que ja s'han fet públics els horaris de la primera jornada de Lliga de la Primera Federació.
0: El Sant Andreu debutarà dissabte 29 d'agost al Camp de l'Osca. L'Europa rebrà el Jaén diumenge 30 i el Nàstic també jugarà el diumenge a casa contra el Saragossa.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
15: Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa, per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant, conduint o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant o reflexionant o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, No cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa. Agafa l'escombra i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.
12: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
0: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
0: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
1: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
0: I més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
1: Anem a conèixer ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
16: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt sols a una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat atrencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura d'anar passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolat. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies. I fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot, a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamar-se o pedra. A moments de xafac després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham després d'empatar 2 al temps reglamentari.
0: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, concretament 3.332, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons les dades d'AENA.
0: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025. I demà diumenge, 1.105, 23 més que l'any passat.
1: Pel que fa a la xarxa viària del trànsit, a hores d'ara, situació molt normalitzada. Únicament ressaltar els dos carrils tallats que hi ha a l'autopista AP7, al tram de Vilablareix, en sentit Figueres, i també un carril tallat a l'AP7, també al tram de Castellbisbal i Sant Cugat, en sentit Tarragona. Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat, com diem, les previsions que comentem que entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que s'espera que demà en tornin aproximadament 250.000.
0: Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa en un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya fins al diumenge.
1: També s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i es constata que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
0: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
1: I encara en mobilitat, els conductors paguen des d'avui un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit de benzina. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït a partir d'avui 1 d'agost.
0: Fins al juliol, l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns dels clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
17: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
18: He vingut a posar benzina i pensava que potser que pujaria un parell de cèntims i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona i Girona ho fem servir bastant per anar a la platja. I que és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt i avall.
19: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I, a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit, o sigui que no és correcte, per al meu pare. I el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però, bueno, és el que tenim.
0: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la benzina o el gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
1: Parlem ara de política. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
0: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
20: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
21: La crisi no serà por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No sea por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas, se mantendrá el tiempo imprescindible.
20: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
1: I arran de tot aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
0: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya, arran d'aquesta crisi migratòria. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia.
1: Tot i això, la normalitat ha marcat aquest matí el pas fronterer del Voló als Pirineus Orientals, malgrat aquest anunci del govern francès de reforçar-ne els controls arran d'aquesta crisi.
0: A l'entrada de França no s'hi observa una presència més gran de gens que en una jornada habitual, i els controls es limiten a aturades puntuals a furgonetes, cotxes i motos.
1: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir ahir al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
0: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:15 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
1: I més successos. Avui, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït al teulat de l'edifici.
0: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambdós han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen, i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa cap risc per a la població del municipi, segons assegura el cos de bombers. Per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT.
1: I encara en successos, els Mossos investiguen la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres.
0: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
1: Enguany, la temporada turística ve marcada per un context molt especial, com és el de l'eclipsi solar total, que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure des de diferents punts del nostre territori. D'aquesta manera, l'expectació que ha despertat aquest fenomen es deixa notar al sector turístic, especialment a les Terres de l'Ebre.
0: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
2: A les plataformes d'allotjaments, esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
4: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, es surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
2: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
4: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
2: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
1: D'altra banda, i a nivell més general, però seguim parlant de turisme, el Centre de Visitants de la Garriga, al Vallès Oriental, proposa una oferta turística variada durant aquest proper mes d'agost.
0: La seu de recepció es trasllada les tardes de dissabte a l'edifici de Can Raspall, uns caps de setmana que arriben farcits d'activitats guiades, més enllà de les rutes disponibles per l'entorn natural. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
5: Als mesos de juliol i agost ja hi ha un gran moviment de visitants per la Garriga, especialment al cap de setmana. Per aquesta raó, s'aprofita els dissabtes per fer una oferta especial per poder conèixer alguns dels edificis modernistes i llocs més icònics del municipi, sense perdre de vista l'entorn natural del Parc del Montseny. Una de les dinamitzadores del Centre de Visitants de la Garriga, Montse Piñero, explica que s'espera molt públic estranger que vingui al municipi.
6: Nosaltres és important durant aquests mesos de juliol i agost el públic que ve de l'exterior, sobretot de França, gent d'Anglaterra, etc., i dels Països Baixos també tenim força gent, que venen a buscar, per una banda, termalisme, per altra banda, cultura.
5: El turisme termal i el modernisme porten un gran volum de persones a la Garriga el mes d'agost, amb predomini del turista de la demarcació de Barcelona i una creixent presència de turista internacional, sobretot de França.
1: Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya també informa de la probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i també al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar també l'estat del trànsit.
1: Seguim parlant de Protecció Civil perquè s'ha fet un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
0: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, atès que aquestes altes temperatures estan fent que totes les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia, segons asseguren des de Protecció Civil. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegades 29 banyistes i 55 han resultat ferides. Aquests dies de màxima afluència a les platges coincideixen amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català.
1: Obrim plana local. Els Mossos d'Esquadra intensifiquen la vigilància marítima al litoral de Castell Caproig, a la Costa Brava.
0: És una de les mesures que es prenen davant la vandalització de boies ecològiques en aquest entorn els darrers dies. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
22: Una dotzena de boies que delimiten l'espai de bany en diferents punts litorals de l'espai d'interès natural Castell Caproig han aparegut vandalitzades aquesta setmana. L'Ajuntament de Palamós ja ha iniciat el procés per reposar-les, mentre que Mossos d'Esquadra reforçarà la vigilància a la zona. Ho ha confirmat l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima de la Policia de la Generalitat.
23: Primer, buscar testimonis, buscar imatges, a veure qui va poder sortir dilluns per la nit. No, de fet, des que ens van instal·lar, tenint l'antecedent de l'any passat, hem estat tot el cap de setmana patrullant, però que, evidentment, que ara saturarem un altre cop la zona i ens posarem amb una vigilància més intensa.
22: L'inspector Uller ha confirmat que l'acció vandàlica s'atribueix a persones que volen poder arribar amb les seves embarcacions fins a la mateixa línia de costa.
1: I d'altra banda, Vall d'Oreix, entitat municipal descentralitzada al terme municipal de Sant Cugat, és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica.
0: Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable.

0: risc. Han combinat indicadors ambientals, socials i d'habitatge. Entre d'altres, s'han analitzat paràmetres com la temperatura, la contaminació, la proximitat a espais verds, l'antiguitat dels edificis, la presència de població vulnerable, l'habitatge de lloguer, la disponibilitat d'equipaments i refugis climàtics. El resultat és un índex predictiu, és a dir, que no indica que un barri ja estigui patint aquest procés, sinó que identifica aquelles zones que reuneixen les condicions perquè es pugui produir en el futur.
1: Obrim ja el bloc cultural parlant de música, que ha tornat aquest divendres als Jardins de Terra Mar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz amb la presentació d'Oral Abissal ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogó. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael, són alguns d'aquests noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: Seguim amb més festivals. El cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila.

0: La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, Els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. El festival, a més, combina els espectacles musicals principals amb altres en un escenari situat a l'exterior de l'escenari principal, amb una proposta d'oci nocturn a través també d'un Garden Village i una àmplia oferta gastronòmica.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre els penals al segon partit de la pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que fa amb el primer equip.
3: Amazing, of course. Really happy.
4: És increïble, és clar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic, i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiou, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest mateix divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: I per la seva banda, l'Espanyol juga a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista perico Edu Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
5: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys. Vale.
1: Seguim parlant de futbol i d'amistosos de pretemporada, en aquest cas a la segona federació. El Reus Ready s'enfrontarà al Manresa a partir de 8:15. La prèvia d'aquest partit des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
6: Els reusencs juguen el seu primer partit aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'annex de l'estadi municipal davant el Manresa. Aquesta serà la primera oportunitat de veure l'ama del nou entrenador, especialment a l'hora de definir la línia defensiva. La renovació de Lluís Lacasens pot comportar mantenir 3 centrals en fase de construcció, encara que bé el Tarragoni o Andy Alarcón poden avançar-se fins al pivot. El mateix Albacar ha destacat la importància de provar

0: moviments en aquesta mena de partits.
1: Potser amb 5 centrals potser estaríem valorant més l'opció de jugar amb 3, com molt bé dius, però bueno, vull provar coses. Crec que estem en pretemporada, és una bona època per a provar coses, canviar sistemes si s'han de canviar. Ara és quan d'alguna manera ens podem equivocar.
0: L'enfrontament, però, es disputarà a porta tancada i els aficionats reusencs hauran d'esperar fins dilluns per veure el seu equip al Torneig Històrics de Barcelona.
2: I més partits de pretemporada a les 7, Olot, Nàstic de Tarragona, també Espanyol B, Sant Andreu i l'Escala Badalona.
3: Des de l'Olot Televisió, en aquest cas, escoltem la prèvia del partit entre l'Olot i el Nàstic per Aniol Puigvert.
4: L'Olot està a punt per rebre el Nàstic de Tarragona de Primera Federació. Els de Roger Vidal volen començar a trobar bones sensacions per preparar el primer partit de Lliga que jugarà d'aquí un mes contra l'Ebre. Vidal explica que aquestes setmanes ja s'han començat a treballar aspectes més tècnics i tàctics que es volen posar en pràctica aquest dissabte.
5: Sí, aquesta tercera setmana ha estat la setmana que ja comencem una mica més a introduir conceptes. Les dues primeres han estat per arribar bé als partits, no?, que teníem, els compromisos que teníem amb equips de categoria superior, i aquesta setmana ja està sent més exigent a nivell físic i també a nivell tàctic. Contents amb els jugadors que hem incorporat i també molt contents amb els jugadors del filial i juvenil que estan participant als entrenaments.
4: El partit es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal.
3: Tenim també la prèvia en aquest cas del partit que, com hem explicat, jugaran l'Escala i el Badalona. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
6: El Futbol Club L'Escala disputarà el segon test de pretemporada avui a partir de les 7 de la tarda a casa contra el Badalona, un rival també de la tercera federació. El tècnic escalenc David Gurillo tindrà una nova oportunitat per veure els nous fitxatges i els jugadors que estan en període de prova.
7: Gran part de la plantilla era de la zona, no? Relativament de la zona. Ja sabem que l'exigència de la categoria doncs, fa que necessitis jugadors d'un nivell molt alt, i en aquesta zona doncs, per densitat de població n'hi ha pocs, i necessitem encertar molt bé amb aquestes peces o convèncer jugadors que estan amb altres equips perquè vinguin amb nosaltres.
6: El primer test va ser contra l'Espanyol B i els escalencs van cedir per 0-1.
3: I acabem avui parlant de ciclisme, perquè el Tour de França femení comença aquest migdia a Lausana, Suïssa, amb el gran atractiu de veure en acció la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, l'actual campiona de la Volta a Espanya femenina.
2: Blasi, de 23 anys, arriba al seu primer Tour com a una de les favorites. Aquest any, a banda de la Ronda Espanyola, ha guanyat el Tour femení dels Pirineus, la Volta a Catalunya o l'Amstel Gold Race, una clàssica dels Països Baixos. L'altra catalana del Tour és Mireia Benito, que hi participa per segona vegada.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
8: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Mercè Soler, què tal?
5: Hola.
4: Jo estic segura que en Jordi Merca límits no li van posar, eh? És capaç de fer la gaviota, sentit, de fer el mico, de fer el que calgui.
5: La veritat és que hem rigut, eh?
4: Hem rigut una mica. Escolta, que avui parlem de límits, per això ho deia, eh? Ell, els de l'humor, doncs els sobrepassa tots i per això passem bones estones amb ell, però avui volem parlar amb la Mercè Soler. Ja la sabeu, ja sabeu que ella és psicòloga infantojuvenil del Centre CIM Psicologia de Badalona, doncs dels límits als adolescents, no? Infància i adolescència, però com aquests límits, segurament ja posats en la infància, ens estalvien molts problemes en l'etapa de l'adolescència. No, Mercè?
5: Sí, senyora, ara ens posem serios perquè hem de parlar de límits i per posar límits hem d'estar molt tranquils i molt centrats.
4: Què doncs, és? Sí, què és un límit, no? Expliquem primer què és un límit. A...
5: Sí, sí, mira.
4: Si l'hem d'entendre com una norma o no.
5: Exacte, Núria, mira. Moltes vegades parlem de normes i de límits utilitzant el concepte indistintament. I el que hem de tenir clar que hi ha unes diferències que són molt importants. Per exemple, mira, una norma és una regla de conducta establerta generalment de mutu acord i està enfocada en organitzar la convivència d'un grup. I aquesta norma normalment és flexible, la podem canviar, val? És a dir, està dirigida a la convivència dins d'un grup, com la família, l'escola, amb una empresa, val? I és flexible. I normalment s'estableix de mutu acord. Mentre que un límit és com una frontera. És a dir, és a partir d'aquí no pots passar. I no va dirigida en el grup, a la família, va dirigida a una persona. I el que pretén, l'objectiu, és protegir-lo. Protegir-lo amb ell i protegir a les persones que l'envolten. Aleshores, el límit ja no és flexible. El límit seria com una norma portada a l'extrem i que no la podem canviar, que hem de ser ferms. Per què? Perquè si traspassem aquest límit, doncs corre perill aquella persona o les persones que l'envolten. Jo moltes vegades ho comparo amb una senyal de trànsit, no amb l'estop. Si tu et passes a l'estop, pots prendre mal tu i els altres. Et protegeix, t'està dient alto, para aquí. Aleshores, imagina la importància que tenen els límits. Sobretot a l'adolescència, quan totes aquelles normes i aquests límits, com tu dius, que hem treballat durant tota la infantesa, doncs es desorganitzen, perquè el cervell de l'adolescent es torna un explorador nato i amb una impulsivitat del 100% i anirà a explorar i buscarà aquests límits i els buscarà tant a casa com a fora. I nosaltres hem d'estar preparadets i preparadetes per tornar-los a posar, per posar molt poquets però que siguin molt clars.
4: Per tant, normes, n'hi pot haver tantes com es consensui, no?, dins la família o les relacions, al final, entre persones, i, en canvi, límits, aquells, diguéssim, que mantenen la seguretat, no?, preserven la seguretat dels individus. Per què són necessaris aquests límits?
5: Clar, el límit és necessari, doncs, perquè aquella persona, aquell adolescent, primer, que aprengui a tolerar la frustració, autogestionar-se i després l'autocura. Perquè si nosaltres posem un límit, mira, anem a posar un exemple, val? Que volia parlar més tard, però ja ho adelantem. Anem a imaginar que el nostre adolescent doncs se'n va a dormir molt tard perquè està mirant les xarxes socials i té el mòbil. I hem parlat amb ell, hem posat normes a casa. Vinga, va, a les 10 de la nit ja apaguem els mòbils, vale, sí, anem... Però veiem que aquesta norma no es compleix, que és molt laxa. I estem veient que al meu adolescent pel matí li costa aixecar-se, en trucant de l'institut, anem a suposar, i em diuen que s'adorm a classe. evidentment això està afectant la seva salut. És a dir, aquí hem de posar un límit. I és aquí on entrem els pares i ens hem de preparar sense por i pensant que és un bé que li estic fent al meu fill. És a dir, que possiblement passaré una mala estona, passaré un mal tràngol, perquè posar un límit de vegades és difícil, és complicat, entres en conflicte i apareixen conductes doncs, indesitjables, el que sigui, però ens hem de mantenir perquè al final el que volem és que el nostre fill doncs, estigui sa mentalment, físicament, i que després ens ho agrairà. Clar. Ara no ho entendrà, però després ens ho agrairà.
4: Quins serien els principals límits, no?, que necessiten avui dia, diries, Mercè, els nostres adolescents?
5: Sí, mira, Núria, fa uns anys...
4: Els límits s'han de renovar, no són els mateixos en la infància que en l'adolescència, i per tant,
5: sí,
4: s'han d'anar marcant.
5: Mira, jo sempre parlo, m'agrada parlar contra més normes i menys límits, millor. Perquè els límits són fixes. Aleshores, jo sempre ho dic, des de la infantesa, necessitem un límit molt clar, que és el respecte. Aquest és el que s'ha de mantenir durant tota la vida i és la base de l'edifici. Són els ciments, vull dir, el respecte. I després ara, fa uns anys, he afegit un altre com a límit principal, que és el tema dels límits a les xarxes socials, a les pantalles. Avui dia sabem que també els pares hem d'estar aquí presents i hem de posar límits. Sé que costa, però hem de fer-ho. Hem de fer-ho per la salut mental i la salut emocional i el desenvolupament. És que l'adolescència s'està creant la identitat, s'estan assentant els valors i no podem deixar que ho faci una xarxa. No podem deixar que ho faci el TikTok, per exemple.
4: Amb les quatre idees de bombers que acaben prenent rellevància. Eh?
5: Exacte.
4: Per tant, important posar aquests límits, però abans deies, posar-los des de la tranquil·litat, no? Com posem aquests límits en general? De quina manera? Quin és el moment més apropiat i com els hi fem conèixer, no?, els nostres adolescents, quins són aquests límits?
5: Clar, si parlem, per exemple, que a través d'un exemple jo crec que es pot veure més clar, si parlem en el cas del mòbil, ens podem trobar dues situacions, no? Per exemple, que li donis el mòbil per primera vegada i aquí és un moment de punt d'inflexió que si ho fem molt bé, després tindrem molt de canvi recorregut. És a dir, que a l'adolescent, perquè el mòbil, jo suposo que el donem quan ja estem a l'adolescència, parlant, per exemple, de 14 anys, m'agradaria que fossin 14 anys, doncs explicar que el mòbil li donem a l'aparatet, però que l'hem d'educar en l'ús, val? I que hem de tenir un control parental i que tingui, sobretot, unes franges horàries marcades i uns accessos a segons quines xarxes i a segons quins continguts. Això és un dret que tenen els nens i és un deure nostre. Igual que quan no teníem el mòbil i els nens veien la televisió, jo els deia als pares que tenien que seure al costat i veure els dibuixos que estaven veient, imagineu a quin nivell estàvem. I ja deia que havíem de controlar el que veien els nens i a quines franges horàries, perquè segons quins continguts de televisió a franges horàries excitaven el nen, doncs imagineu ara que no estem controlant el que estan veient. Per tant, s'ha d'educar en aquest ús. Val, ara imaginem que hem educat, però arriben i tenen ja 14, no estem parlant de 15 i 16, i que vegem aquest cas de que el nen doncs, se'n va dormir molt tard, que se'n va dormir a la una, a les dues de la matinada, i que pel matí no es lleva i que des de l'escola ens han dit que s'adorm. Doncs, primer, hauríem, si estem educant, si som una parella, posar-nos d'acord, parlar amb aquest adolescent des de la tranquil·litat amb un missatge ferm, clar i concís i mesurable. No ens hem d'anar per les rames perquè ell ja sap el que està passant, perquè segurament ja ho haurem parlat moltes vegades. Haurem intentat posar la norma però no ens acabem d'en sortir. I aleshores hem de buscar la manera. Sempre respectant a l'adolescent. A l'adolescent es queixarà, rondinarà i nosaltres hem d'escoltar-lo i validar-lo. Deixar-li aquest espai que se senti que l'entenem, però que vegi que som els seus pares i que al final som nosaltres els que hem de posar aquest límit perquè l'estimem. Ell cridarà, potser donarà un portasso, dirà alguna paraula malsonant i potser ens farà sentir culpables, però nosaltres ens hem de mantenir ferms, perquè a la llarga després aquest límit si aquest nen al final a les 10 de la nit se li desconnecta la red, doncs al final farà una altra cosa, agafarà un llibre, s'adormirà més d'hora, farà una altra cosa, us ho asseguro perquè ho estic veient, i al final, quan passin uns mesos, ho agrairà. I després li podrem tornar a donar, perquè ell ja sabrà. Perquè és que estem parlant d'una addicció.
4: És que
5: és a dir, estem parlant d'algú greu.
4: Estava pensant, això, o sigui, sempre està clar que és millor prevenir que no curar, no? Si la criatura no té el mòbil, tens l'oportunitat de començar de zero, no?
5: Exacte.
4: Si estàs ja detectant un comportament, doncs, que pot ser perjudicial pel teu infant, no? Doncs això, que fins i tot pot ser addictiu, clar, quan has permès una sèrie de comportaments, no, d'hàbits, marcant límit, i desfer aquest camí encara és més complicat, tot i que necessari, no?
5: Sí, és més complicat. Jo de vegades dic, comencem primer com una etapa de psicoeducació, encara que tinguin això 15, 16, 17, i utilitzem la mateixa xarxa. Li podem enviar TikToks o Instagrams que estan explicant com afecta el mòbil, no? Com ens addiccionem a la dopamina, com funciona el nostre cervell, fer una etapa prèvia, parlar-ho, però al final som nosaltres el que tenim que posar el punt sobre la i, que dic jo, i actuar, perquè ells no ho faran. I després, de veritat, que ho agraeixen. Primer no ho comprenen, però després ho agraeixen.
4: Tu abans deies, Mercè, millor normes, algunes normes i pocs límits, que no molts límits i poques normes, no? Ho dic perquè no sé si també hi ha famílies que potser es passen de frenada, no? Que a vegades establim molts límits, potser dius, se m'ha descontrolat una mica la situació, i comences a posar-te dur, i potser l'acció-reacció encara és pitjor, no? Vull dir, pot tenir un efecte contrari al que buscaríem.
5: Totalment. A l'adolescent necessita sentir que el que ell diu, el que ell pensa, per tu és important, és vàlid i ho valores. Si vas posant normes sense escoltar, no, vas imposant de forma autoritària, el que faràs és que el teu adolescent cada cop es tancarà més i produirà una reacció contrària, perquè la sensació de no ser escoltat, de no ser valorat, doncs farà que cada cop estigui més enfadat, més rabiós, i, bueno, evidentment, cada vegada la relació s'anirà distanciant i anirem a pitjor, perquè al final no t'escoltarà, però el pitjor de tot és que no t'explicarà les seves coses. I jo sempre dic, i ho hem dit
4: si
5: en
4: no
5: aquest
4: saps,
5: apartat...
4: no el pots ajudar,
5: Clar, en aquest apartat, de vegades hem dit, Núria, que el valor, vull dir, el que necessitem els pares és saber què passa pel cap dels nostres fills. Escoltem sense tallar-los, sense jutjar-los, perquè és un tresor que tenim després per ajudar-los. Però si no sabem què passa pel seu caparró, és molt difícil.
4: Anem a cegues. Està clar. Doncs, Mercè Soler, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un cop més aquí al Badalona Matí, i fins la propera. Que vagi bé.
5: Igualment, un petonet.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.

0: refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí,
0: amb xancles i banyador.
2: Salt en el temps, el fem per descobrir què passava a la nostra ciutat ara fa 100 anys, per tant, el mes de febrer de 1926. I ho fem de la mà d'en Jordi Martí. Un cop més, com va?
3: Bon dia, Núria. Molt bé, doncs aquí disposada a explicar què haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona ara fa 100 anys, el mes de febrer de 1926.

0: Doncs comencem igual que el passat mes de gener, amb so de temporal de mar, darrere fons, i amb la cavalcada de les Valquíries, de Wagner. Per què, Jordi, aquest tema?
1: Sí, doncs comencem igual que el mes passat, perquè el temporal de març del mes de mar del mes de gener del 26 va ser tan fort que les estrosses a la platja i a la costa van trigar molt a arreglar-se. I dies després del temporal, ja en ple mes de febrer del 26, l'Eco de Badalona seguia recollint informacions sobre el tema. Es va constituir la Junta de Defensa de la Platja de Badalona i escoltem que explicava la crònica de l'Eco d'aquesta reunió el 6 de febrer de 1926.
2: Después de ser expuestos en la primera reunión de la Junta de Defensa de nuestra playa, algunos proyectos para evitar los efectos de los temporales y conservar la playa, fue acordado lo siguiente. Primero, prohibir en absoluto la extracción de arenas, a no ser que sean exclusivamente destinadas a esta ciudad, y recomendar sean utilizadas las de las rieras, recabando de la alcaldía la debida vigilancia para que dicho acuerdo sea rigurosamente cumplido.
1: Aquest és el primer punt, evitar l'extracció de sorra a la platja. És curiós que digui particularment, a no ser que siguin exclusivament destinades a esta ciutat. Ara no es pot fer ni això, per sort. Però en la reunió de la Junta de Defensa de la Platja de Badalona es van acordar dos punts més. Van ser els següents.
2: Segundo, consultar a un técnico especializado para la adopción de las medidas convenientes a fin de evitar nuevos perjuicios que pudieran originar futuros temporales. Y tercero, recabar en su día el auxilio del Estado, provincia, ayuntamiento y Badalona toda para la realización de la obra ciudadana que sea preciso llevar a cabo.
1: En fi, com veiem, si fa o no fa, com ara el 2026, tothom a córrer perquè el mar no s'emporti la platja, la costa i la via del tren.
0: Però a banda d'aquesta Junta de Defensa de la Platja, entre els veïns i veïnes de Badalona de 1926, hi havia pessimisme, hi havia, sobre com es podien frenar també aquests efectes del temporal de mar, eh?
1: Certament era així, Núria. La ciutadania considerava que els temporals eren amenaçadors i la idea és que el mar anava envaint la platja cada cop més freqüentment. Així ho va escriure en un article un autor que signava amb el pseudònim Batulópilo. Escoltem una part del que deia.
2: La labor es ardua y difícil. Hay que luchar con el mar. ¿Quién ganará la partida? Hay un movimiento de oscilación de la costa cuyo centro está en Montjuïc. Los terrenos suben hasta las costas de Garraf y descienden hacia Masnou. De ser esto así, y estando Badalona en esta costa de descenso, el mar irá invadiendo nuestra playa.
1: Finalment, l'any 1226 era el final d'una època de sequera i el riu Besòs i les rieres de Badalona no havien aportat gaires sediments a la platja. Un problema que 100 anys després encara continua.

0: I ara, com no podia ser d'una altra manera, amb la música de la pel·lícula Top Gun, parlarem d'avions, eh? Concretament, sí, d'un hidroavió, el Plus Ultra, i és que a mitjans de febrer de 1926, el que va fer aquest aparell va ser la notícia més comentada de tota la ciutat.
1: No només a la ciutat, a tota Espanya. Va ser un dels fets històrics més importants del qual ara se n'ha celebrat el centenari. L'hidroavió militar espanyol Plus Ultra va realitzar per primera vegada a la història un vol entre Europa i Amèrica. Va sortir el 22 de gener de Palos de la Frontera a Huelva i va arribar el 10 de febrer a Buenos Aires. Va anar fent diferents parades i va, per apostar benzina, i va arribar, com diem, a la costa d'Amèrica el 10 de febrer. El pilot portava 4 tripulants, entre ells el comandant Ramon Franco, germà petit del dictador Francisco Franco. La gesta de l'avió Plus Ultra va quedar recollida de la següent manera a les pàgines de l'Eco del 13 de febrer del 26. Escoltem.
2: El hidroavión Plus Ultra desembarcó en Buenos Aires en la tarde de este miércoles. Al saberse en Badalona la noticia de la llegada, fueron echadas al vuelo las campanas de las parroquias, luciendo colgaduras la casa consistorial e iluminándose la fachada por la noche. Al día siguiente ondeó la bandera nacional en los edificios públicos y numerosas sociedades locales.
1: Òbviament, no cal treure mèrit a la proesa històrica de l'hidroavió, que va unir amb escales Europa i Amèrica per primera vegada. Era un fet històric, no cal dir-ho. Ara bé, la dictadura de Primo de Rivera se'n va encarregar de fer encara més gros l'esdeveniment. Així, la premsa de Badalona va recollir com lluar els espanyols i els portuguesos. Era l'Eco de Badalona del 20 de febrer de 1926 en portada.
2: Colón, con el afán de llegar a la Índia por un camino más corto que los portugueses, llega a América en 1492. El portugués Fernando de Magallanes descubre el estrecho de su nombre que une el Atlántico con el Pacífico. Portugueses y españoles señalaron por primera vez los grandes caminos del mar. Españoles y portugueses han señalado ahora los grandes caminos del aire. ¿Qué otra gloria le está reservada todavía a la grande, a la madre Iberia?
1: Com podem veure, doncs, el triomfalisme hispà estava desfermat. Tot i l'exageració de l'article, el que va fer l'hidroavió Plus Ultra va ser un fet absolutament històric.

0: I durant tot l'any 1926 anirem veient com la ciutat creix i s'hi fan moltes actuacions per part de l'Ajuntament. Avui ens centrem en algunes de les obres que es van posar en marxa o bé que s'estaven executant el mes de febrer de 1926 i comencem pel Mercat Central del Peix, un edifici avui ja desaparegut de l'arquitecte Josep Fradera i Botell i que estava ubicat a la plaça Torner, al barri del Progrés.
1: L'any 1926 s'inaugurarà el Mercat Torner, obra de l'insigne arquitecte Josep Fradera. Però a més del Mercat Torner, el mes de febrer del 1226 es va tornar a parlar del Mercat Central del Peix. El Eco n'explicava el motiu.
2: Dentro de pocos días quedará terminado el Mercado Central del Pescado, a cuyas obras se ha impuesto notoria actividad. Las obras del Mercado Central del Pescado, en construcción en la Plaza Torner, que fueron suspendidas por falta de determinados materiales, serán reanudadas uno de estos días.
1: Tornem a recordar que el Mercat Central del Peix és un edifici avui ja desaparegut que estava ubicat a la plaça Torner. Però parlem també de més obres, Núria, que estaven en marxa fa 100 anys. Només cal veure l'edició de l'Eco del 13 de febrer. Deia així.
2: Por las brigadas municipales han sido últimamente adoquinadas las calles de San Miguel y San Lluc. Esta de forma parcial. Se han construido cloacas en las calles de la Industria y de Maristany. En total, más de 1,000 metros se han alineado las aceras que circundan la plaza Torner y se ha engravado y puesto en condiciones el piso de la calle San Ramón.
1: Ara tenim a Badalona aixecada en obres a moltes parts de la ciutat, en aquest 2026, però és que les actuacions de fa 100 anys també eren importants. Així ho explicava el 20 de febrer de 1226 El Eco.
2: Durante estos últimos días se han empezado las cloacas de las calles de Tortosa y de Güell y Ferré. Las viviendas de los maestros del grupo escolar y la fachada principal del Mercado Central del Pescado. Al propio tiempo se ha procedido a los trabajos preliminares para la colocación de las armaduras de las cubiertas del Mercado de la Plaza Torner.
1: Si ens hi fixem, bona part dels treballs eren fora del nucli antic de Badalona i a la zona del Progrés, fins a arribar al carrer Tortosa. Era la Badalona que creixia ara fa un segle. I finalment ens fem ressò d'una obra en una important via de circulació. Escoltem.
2: Hace bastantes días se procede a la reparación de la carretera de esta ciudad que lleva la Conrería, estando ya muy adelantadas las obras.
0: És curiós, Jordi, que passem de parlar de com es construïa, s'edificava a Badalona, aquest so de destrucció, de canons, no?
1: Clar, sí,
0: perquè l'any 1926 seguia la guerra del Rif al nord d'Àfrica. Ara feia mesos que no en parlàvem, però sí. Per això d'aquesta guerra...
1: Sí, però la guerra continuava, La guerra del Rif era una guerra incòmoda, molt impopular... Fou un conflicte amb el nord del Marroc, en aquesta zona, i davant d'aquesta impopularitat, cada vegada que s'havia d'enviar tropes a l'Àfrica, l'Eco publicava aquest ban de l'alcalde Pedro Sabater, un ban que feia tremolar moltes cases de Badalona.
2: Hago saber que en el día 7 de marzo, próximo a las 8 de la mañana, se verificará la clasificación y declaración de soldados para el reemplazo del ejército, al que deben asistir todos los mozos incluidos en el alistamiento.
1: La Guerra del Rif va ser un conflicte que l'any 1226 va entrar en la part final. Va acabar-se l'any següent, l'any 1227, però el mal ja estava fet.
3: Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz porque la gente me conoce y cree.
0: I com que la realitat de la Badalona de febrer de 1926 és diversa i ja veiem que té moltes cares, canviem ara de qüestió. I amb aquesta música queda clar que hem de parlar de l'alcalde, de Don Pedro Sabater, que tenia una agenda plena d'activitat frenètica.
1: Sí, l'Eco de Badalona feia un seguiment tan acurat de les activitats de l'alcalde que ja té una secció pròpia en aquest informatiu que recull el que passava a Badalona fa un segle. Per exemple, a Barcelona es va fer un homenatge al dictador Primo de Rivera. Doncs l'alcalde hi va anar, i això ho va explicar l'Eco.
2: El domingo anterior asistió un buen contingente de afiliados de la Unión Patriótica de Badalona al acto que se celebró en Barcelona en homenaje al presidente del Consejo de Ministros, general Don Miguel Primo de Rivera, así como al meeting que tuvo lugar luego en el Teatro Olimpia. En primera fila estaban el alcalde de Badalona, numerosos concejales y Junta de Unión Patriótica.
0: En primera fila, diu el text de l'Eco de Badalona, perquè quedi ben clar.
1: Claríssim. I més notícies del nostre alcalde del febrer de 1926. Va casar el seu fillastre. Escoltem la crònica de l'Eco del dissabte 6 de febrer.
2: El miércoles anterior contrajeron enlace en la parroquia de Santa María el apreciable joven don José Garriga Martí, hijo entenado de nuestro distinguido amigo el alcalde don Pedro Sabater, con la simpática señorita Montserrat Bruguera. Los recién casados salieron para París en viaje de bodas. Les deseamos una luna de miel interminable.
1: La redacció de la nota no té desperdici, eh? Apreciable, no. Joven, simpàtica, senyorita, luna de miel interminable... Bueno, l'alcalde, però, va estar malalt el mes de febrer del 26. El dissabte 20 de febrer, l'Eco ho recollia en la següent peça.
2: Hace unos días se encuentra enfermo, aunque afortunadamente no de gravedad, nuestro distinguido amigo, el señor alcalde, don Pedro Sabater. Deseamos su pronto y total restablecimiento.
1: Però tothom tranquil. A l'edició de la setmana següent, l'Eco explicava això.
2: Se encuentra restablecido de la enfermedad que le retuvo en cama varios días nuestro amigo el señor alcalde don Pedro Sabater. Lo celebramos.
1: I nosaltres des d'aquí també, encara que sigui un segle després.
0: I no cal dir que ara, amb aquesta sirena de fàbrica, parlem de la situació laboral a la Badalona del mes de febrer de 1926.
1: Com cada mes ens referim al nombre d'aturats que hi havia tal dia com avui, però fa un segle, a Badalona. La xifra era molt elevada, tenint en compte la població laboral activa de la ciutat. Escoltem.
2: Según datos oficiales, al finalizar el pasado mes de enero, existen en esta ciudad 557 obreros en paro forzoso, de los que 204 son hombres, 288 son mujeres y 125 niños. Ello con motivo de la actual crisis del trabajo.
1: Com sempre diem aquí, al Badalona Matí de 2026 ens fa mal al cor escoltar que hi havia infants treballant i també a l'atur a la Badalona de fa un segle.
0: Malgrat la situació de crisi laboral, a Badalona també teníem indústries potents ara fa un segle, i venia gent d'arreu de l'Estat per veure-les.
1: Sí, sí, algunes d'aquestes indústries eren la Unió Vidriera o Can Muntal, totes dues ja desaparegudes. Eren l'enveja d'altres ciutats espanyoles. Escoltem què en deia l'Eco el dissabte 13 de febrer de 1926.
2: El pasado lunes estuvieron en nuestra ciudad profesores de Soria visitando las fábricas de la Unión Vidriera de España y de los hijos de J. Montal y Cita. Luego cumplimentaron al alcalde señor Sabaté recorriendo diversas dependencias del ayuntamiento.
1: La Unió Vidriera i l'empresa tèxtil Can Muntal van estar treballant fins a la dècada dels anys 80 del segle passat i potser molts dels nostres oients les recorden.
0: No parlem gaire d'esports, Jordi, en aquest espai, no. A no ser que sigui de campionats de ciclisme en el velòdrom, no? que teníem i que ara ja no tenim, però avui doncs, sí que parlarem de futbol. El Badalona Futbol Club va ser campió de Catalunya.
1: Sí, va ser una fita històrica que l'Eco de Badalona del 27 de febrer de 1926 va recollir en portada i en pàgines interiors. Aquesta era la notícia.
2: Por primera vez y de una manera contundente, el Badalona Fútbol Club ha llegado a ser campeón de Cataluña, título que ostenta orgullosamente desde el domingo pasado. Hemos de sentirnos plenamente satisfechos de la proeza realizada por los bravos equipiers badaloneses y a la vez es deber de todos no regatear nuestro esfuerzo y entusiasmo para que prosigan con el propio empeño en las luchas que para el campeonato peninsular se avecinan.
1: I és que després de proclamar-se campió de Catalunya, el Badalona Futbol Club va haver d'enfrontar-se amb equips de fora d'aquí de Catalunya. Escoltem què deia en relació a aquest tema la crònica de l'Eco de Badalona.
2: Y ahora a conquistar un nuevo título. Mañana en Zaragoza debe contender nuestro equipo campeón de Cataluña contra el equipo campeón de Aragón para el campeonato peninsular. Los jugadores marcharán en el expreso de esta mañana. Buena suerte.

0: I acabem parlant d'un concert fet a Vilanova i la Geltrú i que hi van participar quatre corals de Badalona.
1: Sí, el motiu era del concert era descobrir una placa que donava el nom del carrer de Josep Anselm Clavé a un carrer de Vilanova i la Geltrú. Les corals de Badalona van interpretar diverses peces, com aquesta que escoltem, Los Xiquets de Valls. Així va recollir la crònica de l'Eco del 27 de febrer de 1926.
2: Les entitats corales de Badalona, Alba, Badalonense, Coro de Marina y Coro Marítimo concurrirán mañana en Villanueva y la Geltrú con motivo de descubrirse la lápida que da el nombre de José Anselmo Clavé a una de las principales calles de la población. Las referidas sociedades corales ejecutarán de conjunto, en el momento de descubrirse la lápida, las composiciones Gloria España, Los Xiquets de Valls y La Maquinista.
1: A destacar, doncs, que ara fa 100 anys a Badalona hi havia com a mínim 4 corals de gran prestigi.
0: I avui tancarem aquest espai parlant d'un seguit de successos que es van produir a Badalona el mes de febrer de 1926.
1: Ja podem avançar, Núria, que no són successos tràgics.
0: Per sort.
1: Però, per sort. Però sí que van ser notícia de fa un segle aquí a la nostra ciutat. Aquesta és la crònica negra del que va passar al febrer de 1926. Escoltem.
2: Hace unas noches fue notado en esta ciudad un mal olor muy pronunciado de excretas. Finalmente pudo saberse que tal aroma era el ácido sulfídrico que se desprendía de una caldera de una fábrica de productos químicos. En el dispensario curaron de una fuerte contusión en la mano derecha a Juan Prat Giral, la cual se la causó un caballo al propinarle una copa. Por enterrar cabras de su propiedad en terrenos inmediatos a la barraca donde vivía, ha sido multado con 50 pesetas un tal Nicolás Ruiz, quien fue luego detenido por haber amenazado de muerte a un vecino que supuso le había denunciado. Un chico apedreó a otro llamado Andrés Bufil, de 12 años, produciéndole una herida en la frente. En el dispensario se la curaron.
1: En fi, una crònica negra, com podeu veure a tothom, que la sang no va arribar al riu. Però això és el que passava ara fa 100 anys, al febrer de 1926.
0: Jordi Martí, moltíssimes gràcies per fer-nos recordar aquestes notícies d'ara fa 100 anys. Que vagi bé.
1: Gràcies.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El millor del Badalona Matí.
3: Amb xancles i banyador.
0: I avui ens visita una de les grans veus, mai millor dit, de l'escena catalana. Actor, director, doblador, mestre del tempo còmic, amb una trajectòria de més de 5 dècades fent riure i fent emocionar el públic. Ha estat protagonista de grans èxits teatrals, ha posat veu a mites del cinema i és una figura imprescindible del nostre teatre popular. Aquest cap de setmana arriba al Círcul, al Teatre del Círcul, amb el monòleg Una estona amb Joan Pera, un espectacle íntim que és ple d'humor, ple de records i on repassa vivències professionals i personals. Ja sabeu que qui ens acompanya a aquesta hora al Badalona Matí és en Joan Pera. Què tal? Molt benvingut.
5: Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom.
0: Visites Badalona amb un muntatge que combina humor, memòria i reflexió, no? Podríem
5: sí.
0: dir.
5: Ho has dit molt bé. Ho has fet molt bé. És un repàs, una trajectòria, però dintre d'un món molt divertit, molt humà, molt carinyós.
0: Una mica de balanç vital.
5: Sí, és una trobada, és aquesta estona amb Joan Pera que tots ens mereixem, no? Jo també, em trobo molt, molt content i molt satisfet de trobar-me amb la meva gent. Badalona és la meva gent.
0: Fa molt que no la trepitjaves?
5: Sí, ara fa temps. Havia vingut al Zorrilla, però sí que fa temps que... I això que estem de costat.
0: I, de fet, per això mateix també les entrades per aquest espectacle ja estan exaurides, que sempre és una bona notícia. Les crítiques destaquen...
5: Prometo que ho faré bé.
0: El nivell d'exigència hi és, amb aquestes entrades totes venudes.
5: Badalona és un lloc exigent, de tota la vida. Jo us conec moltíssim. He estat també actor del Centre Catòlic de Mataró, que és una mica el círcul d'aquí, de Badalona. Fèiem les mateixes funcions. I sempre aquí a Badalona... Home, Badalona és un lloc de grans actors i grans actrius, Aquí s'ha d'anar amb cuidado.
0: I molts han sortit del círcul, precisament,
5: sí.
0: Una estona amb Joan Pera... Doncs presenta moments, inclou moments per la improvisació. Cada funció és diferent segons el públic, també?
5: Sí, sempre.
0: Sempre?
5: Això és una d'aquelles coses que em pregunten molt. Esclar, jo he arribat a fer més de 2.000 representacions de l'Estranya Pareja. Però no és veritat. Jo sóc incapaç de fer 2.000 representacions. En faig una i un altre dia l'altre, perquè sempre el teatre és art a la carta, per aquell dia només, per aquell dia.
0: L'altre dia escoltava un actor que deia segurament el cinema viurà aquest impacte, no?, tan bèstia que estan visquent tants actors per part de la intel·ligència artificial, però el que prevaldrà era l'Antonio Banderas. El que prevaldrà és el teatre, perquè el teatre té una cosa que no la pot substituir cap intel·ligència artificial, no? Que és aquesta proximitat.
5: Aquesta proximitat i aquesta immediatesa. I aquest acabar és només per aquell dia.
0: I a més deia, ens oferirà la possibilitat que cada vegada tenim menys entrenada, que és de parar atenció, que és el que fem al teatre, parar atenció, no?, allò que se'ns està explicant.
5: Sí, és molt important això que dius, perquè és tant el que dius com el que vols dir. I probablement la intel·ligència artificial ens dirà el que dius, però no el que vols dir. El que vols dir és aquesta atenció que la gent escolta i que tu saps que li diràs allò perquè pensi allò. A mi la intel·ligència artificial té difícil, perquè, esclar, soc tan poc quadrat i me'n vaig cap aquí, me'n vaig cap allà.
0: Que és fàcil treure un patró de Joan Pera. És difícil, vull dir, difícil treure'l, eh? Després de tants anys treballant amb grans textos, amb grans autors, què té d'especial parlar des de tu mateix amb la proposta que portes a Badalona, per exemple?
5: Bé, és aquesta trobada d'amics que realment, a més, som iguals, tot el que em passa a mi els ha passat amb ells, i que és immediat, és una empatia constant. És com diferent, és una altra història.
0: Has alternat clàssics, comèdia contemporània, vodevil. On et sents més còmode?
5: Amb tot. Jo sempre, quan rebo una proposta, sempre penso, a veure, com ho faré ara, això? Perquè, esclar, pot ser que sigui així, pot ser que sigui això. Me'n recordo que feia un clàssic, hi havia un tros d'un clàssic que era tan difícil de dir que llavors un dia vaig sortir, en vez de dir aquell tros clàssic que era difícil, vaig dir un tros dels Pastorets i vaig quedar perfecte.
0: No se'n van adonar.
5: No, m'han dit, de qui és això tan maco? Jo no ho vaig dir, no. Però dic, home, doncs mira, és d'aquests Pastorets que hem fet aquí, que fem aquí i que fem a molts llocs.
0: Sí, a molts llocs de Catalunya. Molta gent et vincula també amb la gran tradició de la comèdia catalana, no? Sí. Creus que l'humor ha canviat amb el temps? Que és més difícil fer riure avui

0: teatre que fos popular, no? Sí. En el millor sentit de la paraula. Per sí. què? Què és perquè, per tu el teatre popular?
1: Perquè el teatre és el gran art democràtic. És l'únic art que és absolutament democràtic, que te'l pot fer la rentadora del carrer aquí, i la botiguera, i l'advocat, i el metge, i el senyor que escombra. Jo he viscut al teatre des del Romea, quan jo era nano, que hi havia tot tipus de gent. I aleshores m'agrada molt que sigui, que no necessiti res més que la teva intenció de comunicar-te i de donar aquest carinyo, aquesta alegria, aquesta simpatia a la gent. I això en els grans teatres és difícil de trobar, però en els llocs petits com nosaltres això és tan fàcil i és tan maco trobar-ho, que jo, per mi, mira, per mi ha sigut un sistema de vida. T'ho dic ara perquè representa que ja sóc gran.
0: Que, no, esclar, perquè abans t'he preguntat, et podré tutejar, i m'has dit sí, diferent si fos gran, no?
1: Sí.
0: Però em pots tutejar tranquil·lament.
1: Sí, sí, em pots tutejar perquè encara no sóc gran, no?
0: Molt bé. Escolta, també ets conegut per la teva feina com a doblador, especialment posant veus a actors com Woody Allen, no? Per exemple. Què t'ha portat aquesta altra faceta, no? D'aquest ofici que pot ser tan ampli i tan divers?
1: Home, és un ofici molt maco, molt maco, i molt difícil. I molt difícil perquè en aquí sí que no, en el meu cas no, però en aquí no pots posar res teu, no? Aquí has de fer, el gran doblador és aquell que fa exactament el que fa el senyor de la pantalla. Però en el meu cas, com que se m'escapa i em surt el Pere per tot arreu, i aleshores faig el Woody i de vegades semblo el Pere, o faig l'Escurça Negra i de vegades semblo el Pere, i de vegades em renyen i tot, i de vegades em feliciten, no?
0: Molt bé. Quan dobles un actor tan icònic, fins a quin punt hi poses, t'anava a preguntar de tu mateix, però clar, ara pensant en el que m'has dit, doncs intentes posar-hi poc, malgrat no,
1: sí,
0: alguna
1: intento
0: escletxa.
1: Intento posar-hi poc, perquè esclar, és que això no és seriós. No pot ser. El que passa és que quan l'actor és tan bo, que sense voler vas a l'ànima de l'actor, més que la paraula, més que la boca, no? I aleshores, quan vas a l'ànima, i aquella ànima és tan propera a la teva, que no te n'adones i li poses. El Michael Crawford, del N'hi ha que neixen estrellats, era més jo que el Michael Crawford. O el Mr. Bean, que tot que el Mr. Bean és molt difícil, eh? I el Woody érem tan iguals, tan iguals. És que ens assemblem tant amb el Woody. Jo una vegada li vaig dir, Woody, no tens pas parents per Mataró.
0: I què et va dir?
1: No, t'ho dic. Diu, no, però nos parecemos. Diu, i a veces yo voy por Nueva York y me preguntan, ¿qué eres, Juan Pera?
0: No tinc cap dubte que això sigui així. Després de més de 50 anys d'escenari, què és el que et continua emocionant abans de sortir a actuar? I no sé si hi ha algun paper que encara dius, mira, aquest m'agradaria fer-lo i no l'he interpretat.
1: No, n'he fet moltíssims. Jo em sembla que al llarg de la meva vida, perquè vaig començar d'amateur, com aquí al Círcul, i fèiem una funció cada 15 dies. Vaig estar 5 anys a la ràdio fent teatre...
0: Radiofònic, radioteatre.
1: Radioteatre. He fet teatre a televisió, a TV1, a TV2... He fet moltíssimes obres. Jo sempre penso que... Em sembla que ja les he fet totes. Però sempre el personatge que donen aquest demà que vaig a Badalona... per mi és com molt important aquell dia, no? I quan em donen un paper penso, bueno, com t'ho faràs això? Sempre penso que no ho sabré fer, i de vegades me n'adono que dic, mira, doncs, ai caram, l'he sabut fer. Però sempre cada personatge té una dificultat o una intenció o una manera de fer, i l'enfrontes i penses, a veure com me'n surto d'aquesta. I tots van agafant el cara. I he fet obres dolentíssimes. Molt, obres dolentíssimes, eh? Però que jo les he fet bones, d'alguna manera, no? Vas mirant què hi ha de bo. Però sobretot, el gran protagonista del teatre, no ens enganyem, és el públic. Tu pots estar assajant 2 mesos, 3 mesos una funció, però la funció aquella no agafa ales fins que la poses amb el públic. I posada en el públic, ara mateix estic escrivint un nou espectacle per aquest estiu, I l'estic escrivint i penso, ui, això com ho faré, com ho faré?

0: i ho va fer, i ja veuràs com el dia de l'estrena
1: acabarà d'encaixar tot.
0: Sí, acabarà d'encaixar tot.
1: Doncs també encaixarà aquest espectacle aquí a Badalona aquest cap de setmana, amb entrades exaurides.
0: Ens ho passarem molt bé,
1: amb en Joan Pera, que no us podeu perdre al Teatre del Círcul. Ha estat un privilegi tenir-te avui amb nosaltres al Badalona Matí.
0: Molt de gust, molt de gust.
1: Que vagi
0: molt
1: bé.
0: Vinga, Bètola.
1: Adéu-siau.
0: Bon dia.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Cheers. Cheers.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i noves històries musicals per presentar-vos, com sempre fem, al llarg de pràcticament que 55 minuts, que les comencem avui a Vilassar de Dalt, al Maresme, amb una cantant, actriu i creadora anomenada Alba Grassa. Té 23 anys i s'ha convertit en una de les veus emergents de la música en català. Combina la seva faceta musical amb la d'actriu. Això dona a les seves actuacions en directe una gran força i narrativa i expressivitat. Escoltarem una de les seves noves cançons, de fet, la seva nova creació musical anomenada Aniversari 22, que retrata amb ironia i sensibilitat les seqüeles d'un desamor obsessiu i la pèrdua de la identitat. La producció del tema ha estat a càrrec de Marc Gela, del grup Iglu, i Joana Subirats, d'Al·lèrgiques al Pol·len. Per tant, iniciem el nostre recorregut musical per aquest estrenes d'aquesta setmana amb Alba Grassa i la seva nova cançó, Aniversari 22.

0: La força musical d'Alba Grassa, aquesta és la seva cançó Aniversari 22, d'aquesta jove intèrpret i actriu també catalana. Aniversari 22, la primera de les històries que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Fem ara mateix un viatge fins a Escòcia. Ell es diu Barry Can Swing. És un projecte en solitari de Joshua Spence Maney, un aclamat productor, músic i DJ escocès, que ens presenta aquesta història anomenada Dance, Dance, Dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

La cançó es diu Dance, Dance, Dance, és una de les noves d'aquest DJ i productor escocès anomenat Barry Ken Swim. Cançons noves, històries que anem compartint com cada setmana a través d'estrenes. Anem pel més nou de Ferran Orriols, un reconegut cantautor i guitarrista català nascut al Lluçanès i que va guanyar una gran popularitat com a líder i compositor del conegut grup de pop-rock el Niandú, guanyadors del Sona Nou a l'any 2011. La seva nova cançó es diu Ressaca, Mas Napos Dal. És una cançó molt singular i fruit d'un intercanvi cultural europeu. Així sona.

Ressaca, Mas Napós Dalt. Aquesta és la nova creació musical de Ferran Orriols. Aquest és un projecte multilingüe, una cançó que neix impulsada per Polyglot EU, una plataforma europea que fomenta l'intercanvi musical i la diversitat lingüística. De fet, és una gravació aquesta ben casolana, perquè Ferran Orriols, fidel al mètode artesanal de l'artista, es va enregistrar en només un dia en format casset, escampant tots els instruments i trastos pel menjador de casa seva. Història, Ressaca, Mas Napós Dalt, és la més nova de Ferran Orriols, i tornem a fer un viatge, i en aquest cas fins a Anglaterra, per escoltar a Charlie XCX, aquesta cantant i compositora del Regne Unit. La seva nova cançó es diu Camera, va ser publicada fa ben poquets dies com l'últim senzill del seu esperat àlbum Music, Fashion, Film, i que parla sobre l'escrutini de la fama, la crisi d'identitat artística i la pressió de la mirada pública.

Charlie XCX, aquesta és la cantant i compositora britànica que ens porta la seva nova cançó anomenada Camera. Històries més noves que seguim compartint. Ella es diu Gem Sol. És una cantautora, pianista i compositora catalana de Solsona, el Solsonès. La seva nova cançó es diu El sopar d'una nit d'estiu i que parla sobre la nostàlgia d'un estiu passat que ja ha acabat. Per tant, així sona El sopar d'una nit d'estiu, el més nou de Gem Sol.

Des del Solsonès, així ens ha arribat la nova creació musical de Gemma Sol. La seva cançó es diu El sopar d'una nit d'estiu. Seguim amb més novetats de la setmana. Ella es diu Chloe Slater, és una jove cantautora, guitarrista i compositora britànica, jove, de 23 anys, i la seva nova cançó, Mother Nature's Killing Spree, ens parla de la fi del món provocada pel canvi climàtic, l'apocalipsi ecològic i la passivitat de la societat davant la destrucció del planeta. Així sona.

La cançó de Chloe Slater es diu Mother Nature's Killing Spree. Així ha sonat en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Coses pendents. Aquesta és la cançó que tindrem ara mateix, un tema original de la banda All Right, que es va incloure al seu àlbum de debut, anomenat Un lloc on anar, i que va sortir el passat mes de juny. Poc després, fa poquets dies, aquest mes de juliol, s'ha llançat una aclamada versió especial anomenada Coses pendents, Jambu Remix, on col·laboren oficialment tres artistes, com és Jambu, en Jan Buxeda, que és de Terrassa, és un músic, compositor i reconegut productor musical. També la Cristina Vallribera, que també és de Terrassa, una artista multidisciplinària, actriu, violinista i cantautora, i també All Right, evidentment, aquesta banda de pop i indie nascuda a Terrassa a finals del 2025. Coses pendents, una cançó que gira al voltant de l'enyorança, el pas del temps i els assumptes que queden sense resoldre.

Jan Bu, Cristina Vall Rivera i el Raid, tots tres junts per aquesta cançó que es diu Coses Pendents, aquest remix que ha fet Jan Bu. Novetats de la setmana, i ara mateix anem fins a la cantant, rapera, model i actriu de Corea del Sud, nascuda a Seul, es diu Jennie Kim, més coneguda com a Jennie, és mundialment famosa per ser integrant de la superbanda de Corea del Sud, Blackpink. La seva esperada nova cançó en solitari, l'escoltarem ara mateix, es diu Less Than a Lover. És un tema que parla sobre les relacions sentimentals d'estiu que es troben en un punt allò intermedi entre l'amistat i la relació amorosa, lliures de lligams i responsabilitats.

Estrelles de Mar és una cançó conjunta per Julien Leone i la cantautora basco-francesa Julie. És una col·laboració aquesta transfronterera molt especial que uneix musicalment dos punts diferents de l'estat francès amb fortes arrels culturals pròpies. Per una banda, Julien Leone és de Perpinyà, a la comarca del Rosselló, cantant, músic i locutor de ràdio a France Bleu Roussillon, que va saltar la fama a la resta de Catalunya en quedar com a tercer finalista de la tercera edició del concurs musical Eufòria de TV3. I també tenim la col·laboració de Juli, és de Bayona, és una jove cantautora, pianista i compositora que escriu i canta principalment en francès i en euskera. I la cançó que comparteixen junts és Estrelles de Mar, una metàfora poètica sobre la connexió a distància, l'amor lliure i la unió de diferents identitats a través dels elements de la natura. Una altra de les interessants novetats de la setmana en aquest estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Anem per altres històries que també arriben com a noves aquesta setmana. Es diu G-Hearts, és el nom artístic de James John Abrahart Jr. És un reconegut cantant, compositor i productor musical britànic, i la cançó que escoltarem es diu Be By Blue.

La música, el so i la veu de G. Hart i la seva nova cançó, que així ha sonat en aquest estrenes, es diu Be By Blue. Seguim a través d'estrenes, compartint i escoltant moltes més històries, i ara mateix tornem a Catalunya, en aquest cas anem fins al Penedès, per escoltar el cantant i compositor Lézer. La seva nova cançó es diu Portofino. És una postal imaginada sobre el desig de deixar-ho tot, de fugir amb la persona estimada i començar una nova vida des de zero en un altre país. Així sona Portofino amb Lézer.

0: cantarem pels que ja no hi són.
1: Es diu Lesser, aquesta és la seva nova cançó Portofino, que ens ha acompanyat també en aquest estrenes. Anem per altres històries compartides, en aquest cas, amb Katy B i Jax Jones, dos reconeguts artistes de música electrònica originaris de Londres, Gran Bretanya, el Regne Unit. La seva nova cançó conjunta es diu Last Days of a Summer i que parla sobre el sentiment agradós que es produeix quan s'acaba l'estiu. Katy B és una cantant i compositora nascuda al sud de Londres, és una icona absolutament consolidada de la música de club britànica, i Jax Jones és un DJ, productor musical i remesclador nascut a Londres i és una de les figures més comercials de la música house de Gran Bretanya. Així sona Last Days of Summer, la nova història compartida entre Katy B i Jax Jones.

Last Day of Summer, aquesta és la nova cançó de Cathy B i Jax Jones. Seguim amb més històries noves. Es diu Les flors d'aquell març, és la nova de Marc Grabulosa, aquest jove guitarrista, cantant i professor de música nascut a Banyoles, a la comarca del Pla de l'Estany. Una història que ens parla sobre el pas del temps, de la inevitable transformació de la vida i com els records o les relacions van mutant de forma, fent servir aquesta metàfora del cicle de les flors. Les flors d'aquell març, amb Marc Grabulosa.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Tardeos d'estiu a Ràdio Ciutat de Badalona amb DJ

0: Víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Vinga, som-hi.
3: Avui volem parlar d'una pastisseria situada a Lleida que ha triat aquest any el tenista mallorquí Rafa Nadal com a personatge de la tradicional mona de xocolata de grans dimensions que l'establiment elabora cada any per Setmana Santa.
2: Quilos i quilos, de xocolata.
3: Sí, anem, si et sembla, a la pastisseria Prats, de Lleida. Sí. Aviam si ens expliquen com han fet aquesta mona amb mida natural. Mira-la, mira.
2: La mona. És un acudit del nostre tècnic. Sí. Amb el braç del Rafa Nadal ja fas el Guardiola.
4: Bienvenido a Prats. Prats,
3: hola, bon dia.
4: Bon dia, digui.
3: Què tal, com anem?
4: Pues anar fent.
3: Sí, et truco de Ràdio Badalona.
4: Sí, digue'm.
3: Que saps que l'emissora és la més mona?
4: Bueno, aquí Ràdio Badalona no sé si se la sentim, però bueno.
3: I tant, mira, freqüència 104.3.
2: No
3: tinc segria.
2: No t'inventis.
4: Digues, digues.
3: Escolta una cosa, volia parlar de la mona que heu fet aquest any.
4: Sí, del Rafa Nadal.
3: Sí. Sí, hi ha algú que ens pugui parlar, que ens pugui dir quatre dades?
4: En aquest moment, el senyor Prats, que és qui t'hi podria donar tota informació, ha sortit, estarà una mitja horeta.
3: Vale, et puc fer una pregunta molt ràpida? Escolta una cosa, el braç, com és el braç de Rafa Nadal en aquesta mona de xocolata?
2: Quants quilos hi han invertit?
3: El braç.
4: Tot està feta de xocolata.
3: Sí, però el braç deu ser molt gran, perquè Rafa Nadal té un braç molt gran.
4: Doncs, pues, més o menys...
3: És molt...
4: Si tu la veus, la sí. peça de la mona, diries que és el Rafa Nadal posat a l'aparador.
3: Ja. Vull dir, tu li has tocat el braç o no?
4: Home, jo no l'he tocat, perquè com que està fet de xocolata no ens permeten tocar una cosa que s'ha de...
3: Ja.
4: Que en principi és menjar.
3: Ja.
4: Però es va molt maco, vull dir, molt bé.
3: Ja, i la pregunta és, la veneu aquesta mona?
4: No, venerla no, la donem a societats benèfiques.
2: Ah, molt bé.
4: En principi, el que s'ha fet sempre s'avisa al personatge
3: sí.
4: si la vol o la vol cedir en algun lloc.
3: Us ha dit alguna cosa, Rafa Nadal?
4: De moment no, perquè com que estava amb el tema de la competició,
3: sí, està jugant.
4: No ens han posat en contacte amb ell. Però segurament que en aquests dies, en un moment o altre, em posarem en contacte amb el representant o amb qui sigui, vull dir.
3: I l'última pregunta.
4: Digue'm.
3: És veritat que un any...
4: Digues.
3: Veu fer una mona, és que no m'ho puc creure.
4: Digues.
3: Dedicada a Emilio Aragón.
4: Sí.
2: Oi, sí. Oi, oi.
4: Sí, sí, a Emilio Aragón, a Arguiñano,
3: a Jesús de Brique.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Ja.
4: N'hi han fet moltes, vull dir...
2: Quin nivell que portaven.
4: Moltes. Si vols te faig arribar a la relació de tot.
3: No, sí, ho tinc aquí, mira, Jordi Pujol, el Cela, el Samaranc...
4: Sí, sí. Amb el Cela li van portar a casa seva
3: sí.
4: i amb l'Arguiñano també a casa seva a Saraus.
2: I el Cela sí. te la va tirar per sobre.
4: Aquestes van voler tindre la mona a ells. I els
3: sí,
4: van
3: Fernando Alonso, no?
4: Sí, sí, també els hi van fer, vull dir...
2: I el Rudi i el Ricky?
3: Escolta, i el Rudi, per què no?
4: El Rudi.
3: Rudi bueno, Fernández,
4: ja,
3: una aventura.
4: Suposo que un moment
3: sigui.
4: O altre ja els tocarem. Han fet el Gasol, vull dir, un moment o altre tocarà. Vull dir, el Gasol el van fer amb l'alçada que té ella, vull dir, que déu-n'hi-do. Ja tocarà.
3: L'any passat què vau fer?
4: Vam fer el Bojan.
3: El Bojan.
4: Sí.
3: Ah, el Bojan. I el Bojan la va voler o no?
2: Aquí poca xocolata.
4: Bueno, no va poder vindre a recollir, llavors la van cedir amb una societat benèfica de Lleida.
3: Doncs escolta, com et dius?
4: Amb el seu permís, per això.
2: Ah, i tant.
3: Com et dius?
4: Jo sóc Yolanda, sóc la secretària.
3: Yolanda, moltes gràcies per tot, de veritat. Has estat simpatiquíssima.
4: Bueno, fem el que podem, és el nostre ofici.
2: Ets dolça com la xocolata.
3: Ets dolça com la xocolata, reina.
2: Ets un bombó, reina.
4: Més o menys. Això és el que diu el meu marit.
2: És un bombó, és un bombó.
3: Ets el bombó de Lleida.
4: Emanem?
3: Ets el bombó de Lleida.
4: No, n'hi ha que són millors que jo.
3: Bueno. Gràcies per ser simpàtica.
4: Qualsevol informació que vulgueu, voleu que ens faciliteu alguna informació, tenim fotos fetes també.
2: Ara no podem penjar.
3: Per ràdio ens va molt bé, les fotos.
4: Bueno, però si la voleu per veure-la,
2: ara no ens deixa.
3: No, jo hem vist el diari. El diari o què? El diari aquest gratis que reparteixen sortia avui.
4: Vos fet-te, doncs.
3: Molt bé, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Adéu.
4: Vinga, adéu.
3: Bé, escolta una cosa. Anem fins al centre públic Fernando de los Ríos, a València. A aquesta escola, des del passat dia 13 de març, no té professor d'anglès.
2: Per què?
3: No el té. Perquè falta, perquè...
2: I no troben substitut.
3: Perquè el que hi havia va agafar la baixa i no hi ha substitut. Jo que els pares i les mares
2: estan...
3: han dit prou. Prou del tema, prou que això... faci que els seus nens, per exemple, no aprenguin anglès, i prou ja de no substituir els professors que agafen la baixa.
2: Estan fins als ex.
3: Espera't, que un grup de mares de l'escola municipal Fernando de los Ríos ha dit que prou. Per això, 20 mares s'han despullat i han denunciat públicament la manca de professors substituïts.
2: Oh, my God.
3: Anem a trucar a l'escola, aviam si ens volen dir alguna cosa. Trobo difícil que ens diguin alguna cosa, però anem a trucar-hi, va.
2: Anem a trucar.
3: A València.
2: Bé, el que està clar és que, encara que sigui poc original, despullar-se, doncs continua tenint ressò mediàtic.
3: És una forma de cridar l'atenció, sens dubte.
1: Fernando los Ríos, dígame.
3: Buenos días.
1: Buenos días.
3: Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña. Mira, te llamo por el tema de las madres.
1: Ya, pero eso sería cuestión de hablar con la presidenta de la PA.
3: ¿Tienes el teléfono?
1: Mira, llama dentro de media hora, así porque estarán por aquí. Es que ahora no...
3: Ya, y no tienes un teléfono de contacto.
1: No te lo puedo dar.
3: No me puedes dar.
1: No, lo siento, de verdad.
3: ¿Y tú no puedes llamar a la presidenta y que nos llame ella?
1: Si me das el número de teléfono, pues espera un momentito, espera.
2: A veure si hi ha sort. No tenim massa temps, però...
1: A ver, dime.
3: Mira, si puede ser ahora, me harías un favor de la vida.
1: Vale, dime.
3: 93-395-40-04. Se llama Esther, ¿no?
1: Esther Ramírez.
3: Vale, pues a ver si Esther nos puede llamar ahora.
1: Vale, de acuerdo, espera
3: Venga.
1: Un momentito. Venga,
3: hasta ahora.
2: Bye, bye, bye.
3: Si lo conseguim, misión cumplida, ¿eh?
2: Misión completa, sí.
3: Completa, cumplida, completa. Bé, veurem que ens explica aquesta mare, la presidenta de l'AMPA, de l'Associació de Mares i Pares Alumnes de l'Escola Fernando de los Ríos.
2: Poca broma amb això de l'educació, eh? Poca broma.
3: I avui, sens dubte, el gran protagonista d'aquest espai serà el periodista Federico, ara sí. Per què em costa, Federico? Jiménez Los Santos. Los Santos, que ha explicat durant el seu programa La Mañana de la COPE, ahir mateix va estar 29 minuts explicant la seva situació laboral.
5: La gente no se lo quería creer, bueno... Y tampoco tiene por qué creérselo porque este es el momento en que no sabemos qué va a pasar.
3: El periodista va recordar les seves xifres d'audiència. Va afirmar que la seva marxa seria un error per part de la COPE.
5: Que la COPE aclare esta situación, que ya digo, del punto de vista legal, es intransitable, es incomprensible. Yo no sé si está anulado el contrato de la linterna o no, si está anulado el mío o no, si está medio anulado, pero no anulado. Yo creo que aquí se ha improvisado. Y que lo que quieren es que nos vayamos, pero que nos quedemos. Mira, las dos cosas no pueden ser.
3: ¿A tu no t'agradaria treballar a la cadena COPE fins les mañanes de la COPE? Jo crec que aquesta hora, atenció, oients, farem una cosa mai vista a la radiodifusió catalana. Ara mateix vull convocar en directe un càsting entre dues persones, entre dos grans pilars de la comunicació badalonina, les dues veus, sense dubte.
2: Miquel López i?
3: No, Miquel López, qui és Miquel López? Ah. No, home, no. Carles Tornero i Jordi Alcubé. Comença el nostre càsting.
2: Hem de cantar?
3: No, no he de cantar. La prova que us saps fer en directe. Jordi Alcubé, bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
3: T'has deixat també enganyar per nosaltres, eh?
2: I t'has anat a la copa, tu, Jordi.
6: Sempre.
3: Sí. Escolta una cosa.
2: Sí, li és igual.
3: Escolta una cosa. Jo vull que feu un minut informatiu de la copa.
2: Sí.
3: Un minut. Per això us regalo el diari El Mundo d'avui mateix.
6: Home, per favor, El Mundo.
2: Sí.
3: Començarà Carles Tornero.
2: I què ha de fer?
3: Presentar un informatiu durant un minut. Buenos días, son las 8... Comença la mañana de la COPE. Et sembla o no?
2: Sí.
3: Estàs preparat o no?
2: No.
3: Som-hi. Primer càsting, Carles Tornero.
7: Cadena COPE. Servicios informativos.
2: Buenos días. Son las 8. Qué mal lo hace Zapatero, qué mal lo hace. Portada del Mundo. Zapatero gira a la izquierda para contar con Esquerra Unida, esos separatistas... Esquerra Republicana, otros separatistas y el BNG, que son unos perdedores. También dice el Hoy, el diario, que Rajoy, qué gran líder Rajoy, exige en el Congreso que Chacón explique las cacerías del director de la CNI. Montilla, ¿quién es Montilla? Urge a los nuevos ministros a abordar la agenda catalana.
3: ¡Prou!
6: Jo crec que molt bé, eh?
8: Sí, home,
6: eh?
8: Jo...
6: Home, jo me'n vaig, jo me'n vaig. Difícil, eh?
8: Ho tinc molt difícil.
6: Això enviarem a la COPE. Ja estem fent les cintes, eh? De caset, eh?
2: Tinc una gran facilitat.
6: Per enviar mateix a la COPE.
2: Tinc una gran facilitat per canviar de jaqueta.
6: Anem. Càsting número 2. Jordi Alcobé, s'has preparat?
8: No gaire, però bueno.
6: Sintonia dentro.
9: Cadena COPE. Servicios informativos.
10: Hola, buenos días, son las 8. José Luis Rodríguez Zapatero, este pancartista, ha decidido girar abiertamente a la izquierda. ¿Cómo no? Como nos tenía que sorprender para afrontar uno de sus peores momentos políticos en 5 años. El líder del PSOE, ante sus diputados, estos senadores que chupan del bote, y más de la mitad de los miembros del gobierno, dijo claro que hay que ser coherentes con los principios que nos inspiran, los valores que defendemos. Pero vamos a ver, este Zapatero, pero ¿qué nos está diciendo aquí? Madre mía, este no sabe de lo que habla, este nada. Y otras noticias que tenemos hoy en la mañana de la COPE: Rajoy exige el Congreso que Chacón explique...
6: Molt bé, eh?
2: Molt millor que això, eh?
6: Escolta, no, els dos, eh?
8: No, aquí el Carlos no fa millor, eh?
2: No, jo crec que...
6: Escolta,
2: no,
6: fem una cosa. No sé si algú des de casa vol votar ara mateix, eh? Obrim ara mateix les nominacions en directe.
2: Per expulsar o per salvar?
6: No, per votar.
2: Ah, per votar.
6: Telèfon de Ràdio Ciutat de Badalona, aquest càsting que fem per enviar, o, atenció, Carles Tornero o bé Jordi Alcobé a presentar la mañana de la COPE la propera temporada. Mm. Ràdio Ciutat, bon dia.
11: Bon dia.
6: Què tal, com anem?
11: Molt bé.
6: Escolta, ho han fet bé, no, els dos candidats?
11: Mira, els dos ho han fet bé, però com a veu més fina, com la d'aquell senyor que no vull anomenar,
6: sí,
11: en Carles.
6: Carles Tornero, eh?
11: Sí,
6: doncs
11: per mi sí.
6: Un vot per Carles Tornero, gràcies, per anar a la COPE.
11: Ja sóc la Roser Vila.
6: Gràcies. Molt bé, Roser,
2: no,
6: gràcies.
2: No sé si dic gràcies, adeu, perquè no sé si m'he de sentir...
6: Una altra trucada, una altra nominació a Ràdio Ciutat. Bon dia.
12: Hola, bon dia.
6: Bon dia, amb qui parlem?
12: En Trini.
6: Trini, tu qui vols que vagi a la COPE? Jordi Alcobé o Carles Tornero?
12: Carles Tornero, però es quedaríem molt sols nosaltres si se n'anés llavors a la COPE.
6: A la COPE, sí.
2: Molt sols per què? Que he cridat molt.
12: No, us quedaríem sols, perquè
6: llavors
12: estaries a la Badalona.
6: Ja, però tu canvies...
12: Escolta
6: una cosa, tu canvies emissora i ja està, eh?
12: Ah, bueno, tu també tens raó.
6: Clar, és que avui en dia...
12: Sí,
6: avui en
12: sí.
6: dia no ens hem d'aquí de casa amb ningú, eh?
2: Jo faré tant quina d'any,
12: segurament. Molt bé.
6: Molt bé, segona votació per Carles Tornero, gràcies. Ràdio Ciutat, bon dia.
13: Bon dia.
6: Amb qui parlem?
13: Amb la Rosa.
6: Hola, Rosa, què tal? Què et sembla aquest càsting que he fet avui, eh?
13: Molt bé.
6: Estupendo, eh?
2: Sí, innecessari, però estupendo.
6: Innecessari, diu. Tu qui tries?
13: A veure, jo, per la ironia amb la que parla el de los Santos, el Jordi Alcobé.
6: Jordi Alcobé, Jordi, què n'has de dir?
8: Home, moltes gràcies.
13: Aquests dos ho fan molt bé. El que passa que amb la ironia i el to, pues, m'ha convençut més el Jordi Alcobé.
6: Sí, el veus més a la COPE, oi?
13: Com?
6: El veus més a la
13: COPE. Sí, el veig al to, amb el to amb el que he parlat, eh? Però vull dir que no ens el treguin tampoc, eh?
6: Bueno,
8: no, gràcies.
6: Bueno, podries fer la mañana de la COPE...
2: I després
6: presentar els 50.000 programes que presentes a Tele Badalona.
8: Clar, els 7 dies i tal.
6: 7 dies, informatiu, aquest nou programa que farem ara de calcetes, tot això.
2: De calcetes farem un
6: programa? Sí, un nou programa que es farà els divendres de la nit, eh?
2: Ah, sí?
6: Sí, sí, sí.
2: Ah?
6: Sí, sí, ja ho explicarem.
2: Ah, molt bé.
6: Gràcies, Rosa.
13: A vosaltres.
6: Gràcies, adéu. Sí, no ho sabies?
2: No.
6: Sí, oi que sí, Jordi Alcobé?
8: Sí, sí, calcetes i tangues, eh?
6: I tangues, sobretot. Tele Badalona també arriba la crisi i, clar, necessitem fer sexe els divendres de la nit.
2: Sí, sí. Bé, t'anava a dir que t'envejo, Jordi, però no t'envejo.
6: Espera, anem a una altra trucada. Bon dia.
2: Bon dia.
6: Amb qui parlem?
14: Som la Maria Teresa.
6: Maria Teresa, aviam, tenim ara... Un moment. Tenim dues votacions per Carles Tornero, una per Jordi Alcobé. Tu què votes?
14: Jo voldria fer-los una reflexió.
6: Digue'm.
14: Jo em sembla que no val la pena que es canviïn, no? I almenys amb aquesta emissora. Que val més...
6: Però escolta una cosa, Maria Teresa, tu que treballes a la loteria,
14: sí,
6: no és el mateix cobrar el que es cobra a Ràdio Ciutat de Badalona que el que es cobra a la cadena COPE.
14: Bueno, ja, però, vale más, com era allò, honra sin barcos, sí, que barcos sin honra, no?
6: Ja,
2: pues els diners no ho són tots.
14: Pues ja. Això. Home, si és que varia molt, pues no sé, m'ho rumiaria, però jo em sembla que els principis valen més que no pas les peles, eh?
6: Ja.
2: Molt bé.
6: Però qui enviaries, tu?
14: Home, Jordi Alcobé.
6: Jordi Alcobé, eh? Sí. 2-2.
14: El Tornero, que ens el deixin aquí.
6: Molt bé, perfecte.
2: Això és com dient...
6: Sí. Ui, ha penjat i tot, ja.
2: Ha volat treure de sobre.
6: Escolta una cosa, tenim un problema ara mateix.
2: Quin problema?
6: Tenim dues votacions per Carles Tornero i dues per Jordi Alcobé. Necessito una trucada per desempatar. Desempatar ara mateix aquesta nominació que hi ha per anar a la cadena COPE.
3: Una trucada només,
2: una trucada, 933954004. Jordi Alcover ho fa molt millor, 933954004. Voteu Jordi Alcover.
3: No, tu has de fer propaganda per l'altre.
15: No, heu de votar el Carles Tornero, perquè els 5 minuts més es faci a la Copa i es digui 5 minuts més.
3: Hòstia, t'imagines? 5 minuts més.
2: I 5 dies li queden a Zapatero, seria el subtítol.
3: Sí, també, no?
2: També.
3: Sí. Va, trucada, que volem aquesta trucada del desempat. Ja la tenim,
2: La tenim.
3: Radio Ciutat, bon dia.
16: En Tornero.
3: Qui és vostè?
16: La Juanita.
3: Juanita, què tal?
16: Bé.
3: Bé? Tu qui vols, en Tornero, que se'n vagi?
2: No m'ho faci, això.
16: Sí.
3: A la Cope, eh?
16: A la Cope.
3: Sí.
16: Que guanyi més calés.
3: Que guanyi més calés.
15: Home, això està bé.
3: Això està bé, eh?
2: És un bon desig, és un bon desig.
16: Per quedar-se al mateix puesto, no? Que guanyi més.
3: Que guanyi més, no? Amb això té tota raó, la Juanita.
16: Home,
2: a veure. Tu, Juanita, mires per mi, oi?
16: Esclar.
2: Ah, que sí.
16: Que sí?
2: Em desitges el pitjor, ja ho veig.
3: Vinga, gràcies.
16: Adéu.
3: Gràcies, adéu. Bé, Carles Tornero, ets el nostre candidat per anar a la cadena COPE, eh?
2: Sí, ja ho estic veient.
3: Anirem a trucar de seguida a la cadena COPE.
17: Cadena COPE, dígame.
3: Hola, buenos días.
17: Hola,
3: ¿para quejarme?
17: ¿De qué?
3: De que se va a Los Santos.
17: Pues un momento.
3: Vale.
2: Apague su móvil porque está haciendo interferencias.
3: ¿Y en qué os pasan ahora?
2: A Federico.
17: Sí, dígame.
3: Hola, buenos días.
17: Buenos días.
3: Hola, mira, soy un oyente de la mañana. Quería, no sé, dar mi apoyo a Los Santos.
17: Pues te voy a dar un teléfono, es el 902.
3: Sí, se ha hecho expresamente, ¿no, el teléfono?
17: ¿Perdona?
3: ¿Es un contestador o qué es? Vale, dígame.
17: 902.
3: Sí.
17: 88.
3: Sí.
17: 6180.
3: 6180.
17: Mm-hmm.
3: Vale, perfecto.
17: Gracias,
3: De nada, y espero que siga.
17: Vale, gracias.
3: Venga.
2: Ve. Truquem aquest telèfon i què penses dir? ¿Qué pensas decir?
3: Bueno, no me atrucaré.
2: Se tiran contestador.
17: Buenos días. En la mañana de COPE nos interesa conocer su opinión.
2: Atención a la música.
17: Y por favor, le pedimos que no sea extenso. Le recordamos que la mañana no le pide sus datos personales. Cualquier información sobre protección de datos en COPE.es.
2: Suspiros de España,
3: Hola, bon dia. És un missatge per al Federic de tots els sants, Truco des de Catalunya per donar el suport de que es quedi per aquestes matinades que ens són d'humor cada dia a les 8 del matí, Federico, endavant, endavant. Ja està.
2: Escolta,
3: jo crec que el passaran.
2: Un missatge de suport. Segur que el passen, aquest.
3: Jo crec que el passaran.
2: No ho dubtis.
3: Federic de tots els sants.
2: Sí.
3: Com jo crec que el passen.
2: Quasi com de la Casa Reial.
3: Sí. Els viatgers es deixen cada vegada més coses al metro.
2: Sí, tu vas deixar la Heysel Leysel.
3: Correcte. Deien que, per exemple, des de Catanes fins a Vaporeta.
2: Mm-hmm.
3: Qui es deixa una Vaporeta al metro?
2: Sí, aquesta és la pregunta, no ho nota?
3: Qui es deixa?
2: Però era pitjor el cas d'una persona que s'havia deixat una cadira de rodes.
3: Correcte. O sobres amb nòmines, xecs, Catanes... Bé, taules de surf, de totes deixen,
2: De tot.
3: De fet, segons dades del metro de València, l'any passat a les seves instal·lacions es van deixar gairebé 4.000 objectes extraviats, un 12% més que el 2007.
2: Mm-hmm.
3: Això suposa, dèiem ahir i explicàvem ahir, una mitjana de gairebé 11 objectes al dia i 332 al mes. Ahir nosaltres vam trucar al metro de Barcelona i hi ha un telèfon d'atenció al client per dir que ens havíem deixat que...
2: La Heysel Deiser.
3: Com es diu això?
2: Neisser Deiser.
3: Neisser què?
2: Neisser Deiser.
3: Deiser,
2: Més o menys.
3: Anem a explicar-ho. La Deiser Deiser és un utensili per tallar cogombres.
2: Sí, en formes...
3: O pastanagues.
2: En formes maques...
3: Del teletenda.
2: Sí.
3: Que recordin, vostès oients, que es pot pagar amb la targeta del Corte Inglés.
2: Gràcies.
3: Anem a trucar atenció al client del metro de Barcelona.
2: Doncs vinga, marquem. A veure si avui ens donen algun tall més sobre aquest...
18: Propera estació, Badalona.
2: Sí.
3: Estem aquí.
19: Estem aquí. El client de Transports Metropolitans de Barcelona està llamando al teléfono de atención al cliente de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Les nostres línies estan ocupades. En breus moments serà atès. Recordi que si la seva consulta és sobre un objecte perdut, pot realitzar-la a la nostra web.
3: No, és que no tinc internet, senyoreta.
19: www.tmb.net.
3: Hola, bon dia. Hola, bon dia. Et truca a objectes perduts a metro.
19: Sí,
3: diguem. Hola, mira, et truco perquè vaig trucar ahir, però el passa que havien de passar unes hores, que vaig perdre una Neisser Deiser i volia saber si l'heu recuperat.
19: Un momentet.
3: Molt bé. Ara què busca?
2: Això dic jo.
20: Què va, ho mira, l'ordinador?
2: Va mirar el registre, Heiser Dicer.
20: I què ho posa?
2: Amb Jota, Heiser.
20: Nicer Dicer.
2: Nicer Dicer.
20: O Dicer Nicer.
2: No ho sé. Jo la, és el primer cop que sento aquest objecte.
20: Ara, el que he trobat més espectacular de tot és que la noia no m'ha preguntat què era.
2: I com ho buscarà?
20: Què posarà?
2: No t'ha preguntat ni el teu nom, clar.
20: Res, res. Què posa l'ordinador? Nicer Dicer.
2: Sí. Suposo.
20: I si algú s'ha deixat alguna vegada una Nicer Dicer,
2: doncs
20: tu potser ens la donarà?
2: Te la quedaràs tu, per la saca. Aquí podem fer cogombres, aquí, a l'estudi, amb la Rosalía
21: no,
2: i tant.
21: No tenim res.
20: No hi ha cap Nicer Dicer?
21: No.
20: Però vostè sap què és?
21: No, això és com una agenda electrònica, no?
20: No. No. No.
2: Si inventi coses.
20: No, no, és l'aparell aquest per tallar cogombres o pastanagues.
21: Anava en capsa?
20: Sí.
21: Quina línia d'autobús era?
20: No, no, era el metro.
21: El metro, quina línia?
20: El metro, la línia 2, la Pep Ventura.
21: A veure, un momentet.
20: A mi em truca algú i em diu, escolta, que he perdut una Nicer Dicer.
21: No, tampoc, no tenim res de la línia 2.
20: No hi ha res?
21: No.
20: I això pot ser que ho recuperi o...
21: No, a veure.
20: Però això a vostè li surt com a Nicer Dicer?
21: Nosaltres, jo he provat per tota la... provant totes les objectes que hi ha a la línia 2 i no tenim res de la línia 2.
20: No hi ha res,
21: aquesta setmana, de moment.
20: Molt bé. Perfecte, gràcies.
21: De res, adéu.
20: És un servei eficient.
2: Home, si no l'han trobat, si tu ho has inventat, com vols que el trobi?
20: Eficient, aquest servei.
2: Bé, algú s'ha quedat la teva Heiser...
20: No, no.
2: Dalsel.
20: Nicer Dicer.
2: Nicer Dicer.
20: És aquest aparell que podeu comprar a través del Teletenda.
2: Gati,
20: i...
2: amb la targeta del Corte Inglés.
20: Correcte, i que us tallarà el cogombre i les pastanagues. Bé, escolta, anem a la notícia impacte del dia. Tenim algú de... tenim música impacte? Espectacular robatori a la plaça de Cuba de Mataró. Us quedareu astorats amb aquest tema que avui publica, per exemple, el diari El Punt. Diu, uns lladres assalten de matinada al mercat de la plaça de Cuba de Mataró i s'emporten pernils i marisc. Què et sembla?
2: Últimament està de moda això de robar menjar, eh?
20: Jo t'explico, eh? El robatori obliga a tancar-lo fins a migdia per facilitar la investigació policial. Fotografia, en aquest cas, el diari El Punt del mercat. Atenció, eh? I diu al peu de foto. La xarcuteria del mercat buida de pernils.
2: Una foto descriptiva.
20: Eh? Això és com el Corte Inglés.
2: Sí, un peu de foto descriptiu.
20: Escolta, jo he buscat més informació, eh?
2: Sí, perquè és un tema que t'interessa.
20: Setmanari Cac Gros.
2: Mm.
20: Cac Gros a Mataró, eh? A través de la seva pàgina web. Explica més dades sobre aquest robatori. Diu, el botí dels lladres ha estat sobretot menjar, entre pernils i llagostes, acompanyat de destrosses en les parades.
2: Mm.
20: Per exemple, en una peixateria s'han emportat totes les llagostes que tenien previstes per Sant Jordi.
2: Per Sant Jordi?
20: Diu, ens han buidat el congelador i han robat... els pocs diners de la caixa registradora. A la xarcuteria blanca s'han emportat els millors pernils. En canvi, els pitjors de qualitat els han deixat.
2: És a dir, que eren lladres amb bon paladar, eh?
20: Però atenció, el cas més curiós ha passat al bar de la plaça.
2: Què ha passat?
20: Han robat a la nevera un plat d'anxoves amb vinagre. Això que els lladres... tenien gana, tu.
2: Sí, sí, sí.
20: No és per riure, això, eh?
2: I els amos del bar estan molt tristos.
20: Vols més dades?
2: Sí.
20: A la fruiteria no van tocar ni un préssec. Res. Ho van deixar intacte.
2: Clar, perquè el préssec no és una delicatessa.
20: Vols més encara de tot plegat d'aquest fet estrany? Els lladres es van dedicar a intercanviar totes les caixes registradores. Són molt curiós. La de la peixateria va aparèixer a la fruiteria. La de la fruiteria, al bar. La del bar va aparèixer a la botiga dels congelats. La dels congelats, a la botiga de la reposteria. Què et sembla?
2: I això per què?
20: No tenen explicació.
2: No té aquest tipus de sentit. Aquest crim no té aquest tipus de sentit, aquest delicte.
20: T'ho trobes normal,
2: no,
20: això?
2: No té ni cap ni peus. Ni cap gros ni peus.
20: És la notícia més destacada. Diu, han remenat tots els calaixos i han canviat talladors. O sigui, els talladors també. Saps els talladors de la fruita?
2: El jitsu.
20: De l'embotit. Saps? De la mortadela?
2: Sí, també. Sí. Tots s'ho han endut.
20: El de la mortadela va aparèixer a la peixateria.
2: I ara estan tallant la tonyina amb això, no?
20: Això és com Radio Ciutat, a vegades, que arribes aquí el dilluns i apareix tot desmuntat.
2: Sí. Doncs, sí, però aquí no han passat uns lladres, eh? Aquí
20: no?
2: Aquí no passen lladres.
20: No, aquí no. I caixes registradores entre les botigues i no saben el per què.
2: Escolta, doncs s'hi van entretenir, per fer això.
20: Anem a trucar, tenim un telèfon de la plaça, de Cuba de Mataró.
2: Ara bé, jo sóc l'amo del bar i em pregunten si m'ha robat alguna cosa i jo no explico que m'ha robat un plat de pernil amb anxoves.
20: No, tenien el plat d'anxoves al vinagre a la nevera.
2: Però jo no ho explico si m'ho pregunten.
20: I va aparèixer el plat buit.
2: Tenien gana, tenien gana.
20: Hi ha línia.
2: És el...
21: Digui?
20: Bon dia.
21: Bon dia.
20: He trucat a la plaça de Cuba.
21: Sí.
20: Al mercat.
21: Sí.
20: Mira, perdona que et molesti, truco de Ràdio Badalona.
21: Sí.
20: Mira, et truco sobre referent un robatori que vau tenir ahir, correcte?
21: Sí.
20: Mira, és veritat que us van a... se'n van emportar llagostes i pernils?
21: Sí.
20: Sí, és veritat.
21: Bueno, però aquí no, en aquesta parada no.
20: No, però tinc entès a diverses parades al mercat, oi?
21: Sí.
20: Val, i et vull fer una pregunta. El bar, tu el tens a prop o no?
21: No, és que el tinc a l'altre cantó.
20: I tens el telèfon?
21: No, el que tinc, un telèfon, és del que li van prendre els pernils.
2: Home!
20: Ja. Ja, és que hi ha una cosa que he vist avui a la notícia del diari,
21: sí.
20: Que es veu que van menjar un plat d'anxoves al vinagre.
21: Sí.
20: És veritat, això?
21: Sí, això sí, seitons que havien fet.
20: Uns seitons?
21: Sí, bueno, són anxoves. Em sembla que eren seitons.
20: Eren seitons?
21: Bueno, són les anxoves.
20: Però seitons o anxoves?
21: Bueno...
2: Més o menys.
21: Això els hauries de preguntar més.
20: Però això és molt fort, no?
21: Eh?
20: Que això és molt fort, no?
21: Sí, i també hi havia un pot de bolets oberts.
20: Ah.
21: I... Sí. Espera't un momentet, que ara s'hi posarà... Que sap més que...
20: Ah, sí, sí, que s'hi posi. Sí,
2: que es vagin posant tots els paradistes.
21: Digue'm.
20: Hola, bon dia.
21: Bon dia.
20: Mira, truco, perdona que et molesti, truco de Ràdio Badalona.
21: Sí.
20: Una pregunta, estàvem comentant el tema d'aquest espectacular robatori a la plaça de Cuba de Mataró.
21: Sí.
20: Escolta, que ens ha sorprès molt tot plegat. Perquè, home, entre pernils i agostes, no? Es van menjar un plat d'anxoves al vinagre.
21: Sí.
20: És correcte, no?
21: Sí, sí.
20: Però la pregunta que et faig és veritat que també van canviar de lloc talladors i caixes registradores?
21: Sí. Bueno, el que van fer, sí, suposo que devien agafar algun tallant, algun caminet per fer força per obrir les portes, així, i es van trobar, doncs, a l'altre cantó del mercat, pues, això, els gabinets d'altres. O sigui, ens vam tenir que anar buscant a veure de qui era qui,
20: sí,
21: cada un.
20: Sí, apareixia un gabinet i dèieu al mercat, escolti,
21: sí,
20: de qui és?
21: Això, qui li faltava, doncs el buscava per un altre lloc. Van ser un parell o tres que va passar.
20: I caixes registradores, també posa la notícia?
21: Sí, hi havia caixes registradores doncs, que estaven pels passadissos tirades, papers, factures, que, bueno, perquè van remenar tot el que van poder dintre de les parades. No sé si és que buscaven diners...
20: Tu tens una parada o no?
21: Sí, sí.
20: De què?
21: Jo tinc una xarcuteria.
20: I a tu què et van robar?
21: A mi em van entrar, van tirar la caixa registradora, el canvi que tenia i ja està. En canvi, els pernils a mi no me'ls van tocar.
20: Ah!
21: I en canvi ja va haver una altra parada, o perquè ho van tenir més fàcil per treure...
2: Som pernils dolents.
20: Entre tu i jo, escolta, no eren tontos, no es van emportar la mortadela d'olives, no?
21: No, la mortadela d'olives ens la van deixar.
20: I les olives tampoc?
21: Tampoc.
20: Sí, es van emportar els millors pernils.
21: Es van emportar pernils, sí. Sí, jo suposo que...
20: Però escolta...
21: Més que res van venir a passar la nit aquí.
20: Però devien ser professionals per saber quin pernil és bo i quin dolent.
21: Home, tampoc se'ns necessita gaire...
20: Perdona.
21: Pota negra, saps quins són.
20: Home, sí, és veritat. Amb això tens raó, eh?
21: Sí, sí.
20: Tens el telèfon, tu, de qui li van robar els pernils o no?
21: Pues en aquest moment... No.
2: La teva companya el té?
20: La teva companya m'ha dit que el tenia, crec.
21: El tinc a buscar-te'l, si t'esperes un moment...
2: Sí, esperem.
21: Moment, eh?
20: Sí.
2: Aquest és el tema del dia i li dedicarem més temps que una entrevista...
20: Home, això ha passat ben a prop d'aquí, a Mataró... Que...

0: A veure, no, abans de contestar res, estic rumiant que n'esteu fent un gran massa de tot això.
1: Per què?
0: Per què? Perquè eren 25 pelatilles.
1: Sí, 25 pelatilles.
0: Però no n'hi ha per tant, m'entens?
1: Vale.
2: T'he enfadada.
0: Valoreu primer que no va passar res, que... no ho sé.
1: Vale, perfecte, però una cosa, no t'enfadis.
0: No.
1: No t'enfadis.
0: Jo no.
1: No t'enfadis, que ja et vindré a comprar pernil, no t'enfadis.
0: A veure, quan vingui, doncs sí, aquí t'espero, eh?
1: Sí, que vinc, eh? Jo vindré, eh?
2: Però si els més bons els han robat.
1: Jo, mira, Carles, de Ràdio Badalona, la més mona.
0: Doncs vinga, aquí t'espero, Carles.
1: Vinga, gràcies.
0: Adéu.
1: Bé, marxo.
2: Adéu.
3: Hello. Víctimes al telèfon.
4: Qui diga?
3: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
5: Ràdio Zeta.
6: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
6: No, de Badalona.
7: És la ràdio de Badalona.
3: Vint anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: El tarot de Si te miento, cuelgo.
9: Sí, señor.
1: ¿Quién va a ganar la Liga?
9: Para mí el Madrid.
1: ¡Ay! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
9: Es que me viene la carta de la muerte.
1: ¡Ay!
9: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
1: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Hola, buenos días.
1: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
9: ¿Por qué?
1: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
9: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
1: Sí, pero ¿perdió?
9: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
1: Bueno, te cuelgo, adiós.
9: Venga, adiós.
8: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Bé, és un proverbi francès. Diu... Ets vell quan el record pesa més que l'esperança. Ah, però nosaltres aquí venim ben farcits sempre de records en forma de música que si et porten bons records, jo crec que et reconforten. Per això ho fem junts.
2: Voldria sentir la cançó My Woman from Tokyo de Deep Purple.

0: Avui comencem bé el programa, eh? Quin guitarreo amb més bona energia. My Woman from Tokyo, publicada per Deep Purple el 1973. Deep Purple es va formar a Londres el 1968, però aquesta cançó va néixer com un homenatge al Japó després de la seva primera gira per al país el 1970 i es va inspirar en una dona japonesa que van conèixer. I es va incloure en l'àlbum Who Do We Think We Are de 1973. És una peça clau que fusiona rock dur amb elements progressius. Una cançó que celebra el sol naixent i la cultura oriental com un somni de l'est. Ah, per mi és un somni encara estar al teu costat des d'aquest programa.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, sí, la de tota la vida. Però moltes d'aquestes emissores també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Hi ha molta gent que em comenta que a vegades estan treballant i, per exemple, no tenen una ràdio a prop, però sí una tele, i a través de la tele ens escolten. I molts ens escolten en diferit quan els hi ve de gust, quan poden, íntegrament o per fragments. Aquesta és una de les avantatges de les noves tecnologies. Si no et vols perdre res, escolta'ns en diferit. Trobaràs els últims programes, a més de les webs de moltes emissores, a les plataformes iVox.com, també estem a Apple, i, senzillament, al YouTube i a Coco. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Ai, aquest piano...

ja ho veus, ja ho sents. Aquí al Coco fins i tot les sintonies són de luxe. Tot un privilegi, tot un plaer encara avui dia compartir amb tu aquest temps de ràdio musical Revival, divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Des de Girona ens envia un e-mail l'Anna Pina, que ens demana Siento que te extraño, d'Amaral. I ens diu, aquesta cançó encara em toca la moral, perquè encara el trobo a faltar, i això que han passat molts anys. Proposo, Albert, que algun dia dediqueu un programa a cançons de desamor. Al final, t'acostumes a estar trista, un petó. Doncs, mira, Anna, fa molt temps de quasi tot, vam dedicar un programa al desamor. Però sempre podeu proposar cançons d'aquest tema que estarem encantats de compartir.

We Can't Wear It Out és la cançó que li hagués agradat escriure a Juan Aguirre del duet Amaral. I per mi és una de les millors cançons dels Beatles, tot i que no va ser de les més famoses. Va sortir com a cara B del Day Tripper el desembre de 1965. We Can't Wear It Out, ho podem resoldre. Això sempre anima. Quan tens un problema i algú et diu no et preocupis, això ho podem resoldre. El 2004 una colla d'amics meus, grans guitarristes, van fer un disc, un CD benèfic per al projecte Hombre com a tribut als Beatles i van fer una versió instrumental fantàstica d'aquesta cançó.

Wear It Out, en un record sempre que sonen els Beatles, al mestre Josep Maria Francino. Cançó publicada, com us deia, el desembre del 1965, que li hagués agradat escriure a Juan Aguirre, però a la seva companya, sentimental i artística, Eva Amaral, li hagués agradat escriure, per exemple, el Puente sobre aguas turbulentes de Paul Simon i Art Garfunkel, que es va publicar al gener de 1970.

0: realment espectacular. Bridge over troubled water, que aquí es va dir puente sobre aguas turbulentes. Paul Simon i Art Garfunkel la van publicar el 1970. Va donar títol genèric a un llarga durada, un long play, però també va ser single i es va consolidar com l'obra més important del folk rock i del soft rock. Puente sobre aguas turbulentes va vendre milions de còpies i va guanyar molts premis Grammy. Què tal, com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Fa uns instants escoltàvem els Beatles junts des del 1965 i fa un moment estàvem amb una cançó publicada el 1970. Bueno, com que ens agrada lligar les coses sempre que sigui possible, atenem ara el correu que des de Tortosa ens envia en Joan Anton Herrera, que diu: hi ha una cançó de John Lennon que a mi m'agrada molt i que és poc coneguda, que es diu senzillament Love. Doncs mira, també és de 1970 i comença molt, molt fluixa, però té molta intensitat. Recordem que John Lennon va néixer a Liverpool el 1940 i malauradament va morir assassinat a la ciutat de Nova York davant de casa seva, dels apartaments de Cota, el desembre de 1980.

senzillament amor. I l'amor, eh? Avui, com està l'amor, Coco? Gràcies per recordar-nos aquesta meravella, Joan Anton Herrera, de Tortosa. Beatles Forever.

Ja formes part del nostre grup de Facebook, del grup dels seguidors, del Coco, del grup dels oients d'aquest programa? Agrega-t'hi. Som milers que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena. Allà trobaràs companyia i podràs dir la teva i comentar les publicacions dels altres les 24 hores del dia i de la nit. Per participar en el programa, per antena, enviem un correu a cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Quina cançó t'ha resultat sempre especial? A la Glòria Ledezma, de Sabadell, li resulta especial una cançó del grup Revolver, que es va dir Asustando al Huracán i que es va publicar el 2002. Diu la Glòria: em recorda un temps molt maco. De moment, el millor de la meva vida. Bueno, doncs escoltem, que fa molt temps que no sonava aquí el programa, el grup de Carlos Goñi, format a València, el 1988.

0: asustando al huracán.
1: Asustando al huracán.
0: El grup valencià Revolver, des del 2002, gràcies per la proposta, Glòria de Sabadell.
2: Quina és la teva cançó del record?
0: Aquella que potser, oportuna i oportunista, sonava a propet de la teva orelleta en algun dels millors moments de la teva vida. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Estarem encantats de compartir-la, tots els cocos, amb la nostra complicitat de sempre. No recordo quan va sonar per última vegada Pat Benatar. No ha estat un artista de les que sovint ens demana la nostra distingida parròquia, però Antoni Vidal, des de Tarragona, la reivindica amb una cançó que es diu We Belong, és a dir, pertanyem. Bueno, a Pat Benatar, nascuda a Nova York, li deien la guerrera del rock. Té una veu de mezzo-soprano realment interessant, i la cançó que ens demanes, Toni, és de 1984.

0: We belong. Pertanyem. És Pat Benatar, la guerrera del rock. Cançó publicada el 1984, que reivindicava des de Tarragona Antoni Vidal. I Rosa Montero, l'escriptora, a El corazón del tártaro deia: la infància és el lugar en el que habites el resto de tu vida.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos de la Ràdio? Queda-t'hi, perquè encara queden moltes sorpreses per endavant. Rebem ara el correu aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Víctor Ibáñez des de Barcelona, que ens diu: estic escoltant el programa i m'has fet recordar els Doobie Brothers amb Listen to the Music. És imperdonable que no hagis posat també el Long Train Running. Això ho solucionem ara mateix, Víctor.

potser l'amic Víctor s'ha sorprès amb aquesta versió. En principi, Lonesome Running, el tren de llarg recorregut, es va publicar el mes de març de 1973 i es va incloure en el seu àlbum The Captain and Me, és a dir, el capità i jo. Eren els fantàstics Doobie Brothers. Però als anys 90 es va fer aquest remix partint de la versió original. Doobie Brothers, des de San José, Califòrnia. Per cert que el seu component més famós, Michael McDonald, es va incorporar el 1975, quan el vocalista principal, Tom Houston, va emmalaltir durant una gira.

0: amb l'Albert Malla.
1: Anem al cine? Quina és la teva banda sonora preferida? Suposo que moltes, però digue-me'n almenys una. Aquesta és la proposta. Aquesta és la gràcia, no? Que ens destaquis la música incidental, instrumental d'una banda sonora o la cançó del film que més t'hagi agradat a la teva vida. Precisament rebem el correu aquí a cocodrilclub@gmail.com d'en Jordi Busqué, que ens diu: Hola Albert, t'escric per segona vegada. La primera va ser per demanar-te la banda sonora de Riques i Famoses, que és la que estem escoltant.

Sí, ja sé que va sonar no fa pas gaire, però no em direu que no és una meravella. De George Delerue. Diu en Jordi, aquesta vegada és també per una cançó country de la pel·lícula que aquí a Espanya es va dir Valor de Ley. La cançó en concret que voldria escoltar es diu True Grit, cantada per Glen Campbell. La pel·lícula és del 1969. Doncs gràcies, Jordi, aquí la tens.

Aquesta és la banda sonora que ens ha proposat en Jordi Busqué, que no ens diu des d'on ens escolta. Sempre m'agrada molt que em digueu on esteu o què feu mentre escolteu el programa. La ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre la segueixes, mentre l'escoltes. Era Glen Campbell amb una cançó que hem estrenat malgrat tots els anys de programa que portem. Sempre ens sorprenem en cançons que encara estaven per estrenar, tot i que aquesta és de 1969, d'un western protagonitzat per John Wayne, que va tenir un remake el 2010, dirigit per els germans Coen. Glen Campbell sí que havia sonat aquí al programa en diferents ocasions. La cançó és de la pel·lícula que a Espanya es va dir Valor de Ley i es diu True Grit. Glen Campbell havia nascut el 1936 a Arkansas, Estats Units, i va morir l'agost del 2017 a Nashville, a Tennessee, mentre sona la música que el mateix Clint Eastwood va escriure per Los Puentes de Madison, 1996. Sí, també la va protagonitzar i dirigir.

La pròxima pel·lícula que projectem en aquest cinema tan especial del Cocodril la proposa en Josep Llorenç, que en el seu email ens diu: proposo la banda sonora de la pel·lícula El último Mohicano. És la que s'utilitza a la sortida de la Ultra Trail Pirineu. Enhorabona pel programa, Josep Llorenç. Moltes gràcies, Josep. Doncs amb la teva proposta anem a projectar una pel·lícula de 1992, una pel·lícula d'aventures.

0: Aquesta és la banda sonora que ens proposa en Josep Llorenç de L'Último Moicano, pel·lícula de 1992. Música escrita per Trevor Jones i Randy Edelman. I de moment acabem aquest espai dedicat a les bandes sonores esperant que tu ens diguis quina música instrumental de pel·lícula o quina cançó de pel·lícula t'ha agradat més aquí a cocodrilclub@gmail.com amb el correu de l'Àlex Sòria de Barcelona, que diu: la primera pel·lícula que tinc a la meva memòria és La història interminable. Diu l'Àlex: jo tenia 6 anys i el meu pare em va portar a un cine de Barcelona que recordo que es deia Selecto. Ah, doncs, si no recordo malament, va desaparèixer ja fa molts anys, però estava al carrer Gran de Gràcia, oi? Diu: després, sempre li demanava al meu pare que posés la cançó de la pel·lícula al cotxe quan em portava al col·le. Fa poc que t'escolto, Albert, tinc 46 anys, però m'agrada molt tota la música que poses. Li vaig recomanar al meu pare que escoltés el Coco i ho fa encantat. Una abraçada, Albert. Una altra per tu, Àlex. Never Ending Story va ser un gran èxit, l'únic del cantant britànic Limahl, que anteriorment havia sigut el cantant d'una banda anomenada Kaja Gugu. No sé si algú de vosaltres se'n recorda, van sonar a principis dels anys 80. La pel·lícula, La història interminable, es va estrenar el 84. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Hola, Coco. Quina cançó escolliries per acomiadar-te del món? El desembre de 2012 es va anunciar una altra fi del món. I amb aquest motiu vam realitzar un programa realment especial que recuperem tot seguit.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, cocodrils? El passat 23 de novembre, i en el grup oficial a Facebook del programa, Cocodril Club, l'amic Quique Rodríguez Fina va proposar una enquesta. Quina cançó et posaries el pròxim 21 de desembre, dia de la fi del món, segons els Malles? La publicació d'en Quique anava presentada amb un rètol on es podien veure uns auriculars i la inscripció «La banda sonora del fin del mundo». «Elige la canción que le pondrías al juicio final». La resposta dels cocodrils va ser imaginativa, argumentada, amb alguns temes de molta qualitat que no s'acostumen a escoltar al programa, cançons que teníem una mica oblidades, però que han vingut a auxiliar-nos davant d'aquesta pregunta. Aquí no preguntàvem quina és la cançó de la teva vida o quina et porta bons records o quina t'agradaria ballar a la pròxima sessió cocodril. No, aquí la pregunta era quina cançó et posaries el pròxim 21 de desembre, dia de la fi del món, segons els Malles? Per això hem decidit dedicar una hora de programa a compartir aquests temes que també es podran escoltar en diferit per la ràdio i en el grup de Facebook del programa Cocodril Club, en el cas de que els Malles s'equivoquessin, és clar. Si l'encerten, ho tindrem una mica més difícil.
4: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
2: I aquesta va ser la primera proposta.
4: Los pasos dejan huellas que otros pasos.
2: La de la Sagrario Jiménez Maínez, que ens escolta des de Madrid. Un tema de Mochi dels anys 70, Los que se van.
4: Los que se van.

Marcos Amadio i Antònia Reina coincideixen en proposar la mateixa cançó que va resultar la més votada quan a finals del segle XX us preguntàvem quines són les 100 millors cançons del segle. Aquell món que va imaginar John Lennon i que vam imaginar molts més.

podràs pensar que sóc consumidor. But I'm not the only one. Però saps una cosa? No sóc l'únic. I hope someday you'll join us. Tot un himne. And the world will live as one. La Marisol Bretones Salinas escolliria Annie Song, la cançó que el 1974 John Denver va dedicar a la seva parella. You've

Annie Song del 1974 i de John Denver, la cançó de la Marisol. La de l'Enric de Sant Mateu és l'epitaf de 1969 de King Crimson.

30 de febrero de Pablo Abraira, la cançó que va escollir l'Aurora García Rodríguez des de València. Les estem escoltant en el mateix ordre en el que les vau deixar publicades al grup oficial del Facebook d'aquest programa, Cocodril Club, i també recordem que alguns amics van posar més d'una i que en aquest cas, com que no tenim temps per escoltar-les totes, hem seleccionat només la primera proposta. En aquest punt vaig aparèixer jo mateix i vaig dir, jo... Per un moment tan especial com aquest que ens imaginem, segons proposta de l'amic Quique Rodríguez Fina, quina cançó et posaries el pròxim 21 de desembre, dia de la fi del món segons els maies? Jo em posaria aquesta meravella que el gran George Delerue va escriure per la banda sonora de Riques i Famoses, perquè al marge de la pel·li la seva música em continua transportant a un altre món ple de sensacions.

The best is yet to come. Confiem que tingui raó i que el millor encara estigui per arribar. La Montserrat Boloix Puig fa aquesta aportació. Jo em posaria la música de la banda sonora de la pel·lícula Memòries d'Àfrica.

Necesito amor, el amor divino. Por favor, perdóname. Ahora veo que estuve ciego. Dame amor. Amor es lo que necesito. Para saber mi nombre. Ho diu, sí, amb aquest Love's Divine que ens proposava la Mercè Garay Vives. El company Màrius A. Querol coincideix amb Manel Estruga assegurant que la ideal per veure com tot se'n va a prendre pel punt suspensius és This is the end dels dos.

0: no brillará nunca más.
1: El sol no brillará nunca más.
0: Trobo que estem alegres avui aquí al programa, eh?
1: La luna de la noche se irá.
0: Cançó original dels Walker Brothers, que en el seu moment, la segona meitat dels anys 60, cap al 66-67, aquí va ser molt més coneguda en l'adaptació al castellà brillant que van fer els meus amics del grup Los Mustang, amb Santi Carulla al capdavant de la banda.
1: Estoy tan solo.
0: La Rosa Sasot, Xerca Vins, diu que ella escolliria Tu eres mi destino, de Paul Anka.
1: Yeah.

0: are my destiny.
1: You are my destiny.
0: Tu ets el meu destí, de Paul Anka, cançó de la Rosa Sasot. La del Vicente Cabrejas, des de Vilanova i la Geltrú, un dels homes que més ha col·laborat en el nostre grup del Facebook amb les seves curiositats, les seves biografies, les seves recomanacions musicals, és un dels més actius. Una vegada més li agraïm aquí tot el temps que dedica a fer-nos feliços a tants amics. Som entre els dos grups, el del Cocodril Club i el Amigos de Cocodrilo Club, que van fer els oients, comandats per Antoni Reina ja el 2009. Som gairebé 8.000 arreu del món que estem en contacte les 24 hores a prop de la nostra música, dels nostres millors records i dels nostres sentiments. Si tu encara no hi ets, agrega-t'hi al Facebook. Jo crec que t'agradarà molt. Bé, doncs en Vicente Cabrejas no ens diu el motiu, però escull Run to me, corre hacia mí, de la primavera del 73 i dels...

I de Vicente, de Vilanova i la Geltrú, anem a Santa Coloma de Farners, des d'on Alejandro Pérez Romero podríem dir que tampoc s'ha escalfat gaire el caparronet per decidir que la cançó que ell posaria en el cas de que arribés la fi del món seria La fi del món, End of the World, dels Aphrodite Child, una cançó que tenia un inici realment impactant.

banda de que el títol d'aquesta cançó coincideix totalment amb l'objectiu de l'enquesta de l'amic Quique Rodríguez Fina, Alejandro Pérez ens ha fet recordar un tema realment molt gran dels fills d'Afrodita, amb Dennis Russos al capdavant. Molt ben retrobat el club, Alejandro. L'Emilio Abarca Rivas proposa Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

si la Vicky preferia l'autopista a l'infern dels AC/DC, l'amic Emilio Abarca Rivas prefereix l'autopista al cel, Stairway to Heaven dels Led Zeppelin, original del 1971. I Jordi Best, un dels habituals també a les sessions Cocodril, de cada diumenge a la tarda, ha escollit el gran clàssic de Queen, Bohemian Rhapsody.

1975. La reina Queen trenca tots els esquemes de la música pop, publica Bohemian Rhapsody, un intent molt arriscat, molt perillós, i aconsegueix convertir-lo en tot un himne, amb un supervendes històric. Era la cançó que Jordi Best escolliria en el cas de que un dia, segons els maies, el pròxim 21 de desembre, tots plegats ens n'anéssim a fer punyetes. En Ventura Gileto diu: la resposta és molt fàcil, The Final Countdown dels Europe.

The Final Countdown. Al final de la conta enrere, tardor de 1986, des del nord d'Europa, Europe. La Marta Bardagí Santiberi diu: jo em posaria gràcies a la vida.

versió de John Baez del tema original de Violeta Parra, per la Marta. L'Antonio Torres, Villa i Todo, prefereix acomiadar-se d'aquesta vida o d'aquest món amb el Nessun Dorma del Turandot de Puccini, que escoltem en la veu de l'impressionant Luciano Pavarotti.

de gallina, cocodrulos. Déu-n'hi-do, Antonio. Gràcies per la teva aportació. Curiosament, la d'Helena Arias és la banda sonora de Missió Impossible.

Per si t'has incorporat al programa en els últims instants, et recordarem que el passat 23 de novembre i en el grup oficial a Facebook del programa, Cocodril Club, l'amic Quique Rodríguez Fina, des de Valldoreix, va proposar una enquesta. La publicació d'en Quique anava presentada amb un rètol on es podien veure uns auriculars i la inscripció: la banda sonora del fin del mundo. Elige la canción que le pondrías al juicio final. I el Quique ens preguntava: quina cançó posaries el pròxim dia 21 de desembre, que segons els maies se'n va tot a fer punyat, és el dia de la fi del món? La resposta dels cocodrils va ser imaginativa, argumentada, com podeu comprovar, amb temes de molta qualitat, molt curiosos: Elena Arias, Missió Impossible, Juan Romero Ramírez, un dels habituals sempre cada diumenge a la tarda a les sessions Revival que fem a la discoteca Get Back, a la discoteca No de Barcelona, diu: sens dubte per mi seria Reflections of My Life, una preciositat dels Marmalade de 1969. Reflexions de la meva vida.

companys de feina que també comparteixin tot l'esperit Cocodril. Gràcies també per totes les teves cròniques al grup del Facebook Cocodril Club. I per aquesta proposta, realment, ara feia molt de temps que no sonava, però a nosaltres també és una de les que més sempre ens ha atrapat. Reflections of my life. Aquí procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú, ni de cap cançó. Hi ha tanta bona música per recuperar o perquè ens acompanyi en el moment de l'adeu. The Marmalade. 1969. Y Quique Rodríguez Fina, que va a ser el que va a tener la idea, digo, Albert, me gusta que tantos amigos hayan respondido a la llamada de este juego y entre todos haberte dado trabajo para un nuevo programa del Cocodrilo. Tu idea me parece genial. Gracias a todos los que habéis colaborado y deciros que yo pondría una canción del primer disco de Mecano de 1982 que precisamente su título es El fin del mundo.

I ja la recta final, quan estàvem a punt de tancar aquesta proposta, aquest joc, el grup del Facebook, s'apunta Juan Morón i aporta In the Year 2525 de Zagre Evans, un tema que l'any 69 ja preveia una gran apocalipsi l'any 2525, que no ens preocupava gaire perquè el veiem molt llunyà, però clar, és que els maies diuen que això serà el divendres que ve.

0: Això va ser un One Hit Wonder, va ser número 1 a mig món, però no van tornar a fer res. Zagger Evans, que en aquesta cançó, per exemple, ens deien un fragment que ens ha deixat el mateix Juan Morón: el hombre ha llorado un millón de lágrimas por todo lo que nunca comprendió. Y ahora su reino ha terminado. Acabem aquesta hora de programa tan especial amb la proposta que pràcticament ja fora de temps ens va fer Paco Lennon, que com no podia ser d'una altra manera ens demana una dels Beatles, però no ens diu el motiu. Strawberry Fields Forever, Campos de Freses, que es va dir aquí.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

everyone understand. It's a spiritual thing.